0: És potser de les acapel·les que més versions se n'han fet. Potser contaríem entre 20 i 30 cançons fan servir aquest bam-bam. Àgel, solto, jamaican, bam-bam. I d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits a Flashback, la ràdio musical de Catalunya, 2:03. Nit de dimecres a la ràdio musical de Catalunya. Ara, Mariana Grande.
1: Amb Andreu Preses.

cançó que arrosseguem des de l'estiu 2025. Lucra, la Morotxa. I ara, per quedar-nos a casa i escoltar aquesta cançó dels Amics de les Arts, sona Flashback, segurament t'estimo.

0: ho demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Fitbat, bona tarda. Hola! Som la Pilar i en Sergi, de Granollers. En Sergi és el meu oficio.
2: Una excusa baratita, baratita.
1: I ara mateix ell no vol parlar, diu que li fa vergonya.
2: Vale, vale, vale.
1: Demanem la cançó d'Ora Llakis. Si ens la podeu posar, us vagi bé. Bona tarda.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback. Flashback. Flashback. Un èxit rere l'altre.

0: T'has perdut algun dels millors moments de qualsevol programa? Recupera'ls tots a flashback.cat i també totes les notícies musicals. El portal musical de referència a Catalunya, flashback.cat. Arribarem a les 3 amb Lady Gaga, Joan Dausà, Doja Cat. Abans hem de descobrir aquest artista. La primera cançó de Chris de Sarandi, Good Old Days.
1: Amb Andreu Preses.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Així es diu l'èxit de la setmana. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, que sona a Flashback.
1: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
0: I tant, junts, fins a les 6 de la matinada, amb tots els èxits de la Ràdio Musical de Catalunya, com aquest de Ginestà i Nil Moliner. Amb qui estaràs?

Cançons d'aquelles que no saps ben bé per què, però s'enganxen molt. I fixa't que dura gairebé 4 minuts i mig, aquesta cançó de Quevedo, amb Elvis Presley. La graciosa. I ara, obrint Toy Story 5, Taylor Swift.

0: Flashback.
1: La ràdio musical de Catalunya.
0: Flashback. El feedback. Tu demana. Nosaltres t'escoltem.
2: Hola, Flashback.
3: Hola!
2: Soc l'Aitor, soc de Donosti, però estic visquent a Barcelona i estic aprenent català.
3: Per favor, que por, per favor!
2: I un dels meus grups favorits és els Búhos. I us volia demanar si podeu posar Hem vingut a jugar.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmara, a Flashback.
4: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

Cançó One Hit Wonder. Què vol dir? Que d'aquesta banda només va triomfar aquesta cançó. High Hopes, Panic at the Disco. Arribarem a les 4 amb l'Heroi i Olivia Rodrigo. Serà després de Taste Like Summer, la nova de James Blunt.

0: És el número 1. Felicitats, another.
1: I també a 54 Ulta.
0: Talk to you a Flashback. D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits. Sencera, 60 minuts. Són les 4 i 3 minuts. A punt per escoltar la versió 2026 de Ayer la vi bailando por ahí de Juan Magán. Abans, Cyberland.
2: Amb Andreu Preses.
0: Tenen nova cançó a Flashback que es diu L'última.
3: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Ai, la banda Neon. Tenen un directe espectacular.
1: I m'he posat a pensar en tu.
0: Guapíssima. A Flashback, la ràdio musical de Catalunya. Vols fer una trucada de despertador? Vols demanar una trucada de despertador del matí, la mare que va parir? Ben senzill. Entra a la nostra pàgina web, flashback.cat, i allà veuràs l'apartat de trucada despertador. És molt fàcil, very easy. És So Easy to Fall in Love, la nova cançó d'Olivia Dean.

No sabem si els productors d'aquesta cançó s'imaginaven la repercussió que arribaria a tenir. La Shakira, Burnaboy. Dai, dai, sona a Flashback, la ràdio musical de Catalunya. Va per despertar aquest matí de dijous a Flashback amb Miqui Núñez. Un altre cop. Bon dia.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Aquest és l'èxit de la setmana. La tenim en aquesta gran posició. Mr. Know It All i Swims. Són les 5 i 3 minuts.
1: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
0: Sabem que tenim una comunitat que us agrada Cat Say. Doncs tenim una nova cançó, Flashback, Animal. You're the

escoltar aquesta cançó, Àgel i Mael Àngel amb Ultranaté. Moving to the Sun, a Flashback. I ara t'estrenem col·laboració, no sé si estranyota, però és de Rosowski amb Karol G, a Flashback. Baby, no.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ginestà.
2: Manu Guix ha escoltat el vostre disc.
3: Tenim el disc penjat a una app.
4: Si li envies el link a un col·lega, el pot escoltar. El que passa és que cada cop que algú escolta una cançó, a mi em salta una notificació.
3: I t'has de posar un nickname.
4: Comencen a arribar notificacions. Manu Guix està escoltant...
3: Qui li ha passat?
4: Qui li ha passat el disc al Manu Guix?
3: No li havíem enviat.
4: Ha sigut la meva parella.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.

0: està al cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país. Aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El Despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.
1: Hola, Flashback, aquí Rosalia. Un besito per tots vosaltres i gràcies per posar sempre la meva música, que em fa molt feliç. Us agraeixo molt. Un bató.

0: És La Perla, és Rosalia, una cançó espectacular per començar l'edició de dijous del matí i la mare que el va parir. Som-hi!
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença El Matí i la mare que el va parir.
0: Bon dia a tothom, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Matí i la mare que el va parir, edició que correspon al dijous, dijous 24 de setembre del 2026. Una abraçada molt afectuosa als que sigueu de Barcelona i estigueu treballant avui, perquè avui Barcelona, com jo i com nosaltres, avui Barcelona és festiu, però avui hi ha molta gent que treballa, com nosaltres. Per tant, una abraçada. I, a més, els que segurament esteu de festa, home, si esteu escoltant és que teniu insomni o heu de treure el gos a pixar. Així que, em sap greu. Benvinguts a l'edició de la Mercè del Matí i la mare que el va parir. Intentarem de no pecar gaire de centralistes, perquè, clar, sembla que quan sigui la Mercè és per a Catalunya. I no, Catalunya no està aturada, sinó que només està aturada a Barcelona. I ahir Tarragona, etc. Però, en fi, benvinguts a una edició més del Matí, la mare que el va parir. Per cert, edició de Rajòmetre. Te lo pondré a Rajòmetro, ja ho sabeu. Rajòmetre que obro ara mateix. 628 414 029 per rajar del que vulgueu. 628 414 029. Hi ha molta gent, fins i tot, això em consta, que s'apunten les rajades al llarg de la setmana per dir-les dijous aquí al programa. Bueno, està bé, és un bon truc. Us l'apunteu al Google Keeps o al bloc de notes de l'iPhone o el que vulgueu i o li envieu a qui sigui i reenvieu a la nota de veu. O al text o notes de veu, el que vulgueu, al Rajòmetre del Matí, la mare que el va parir, en aquesta primera hora de programa. Una primera hora que, com sabeu, doncs a mi m'agrada molt, és més íntima, estem com... No sé, ja, segurament hi ha menys audiència també, no?, per les hores que són, però a mi sempre li he trobat un què, aquesta primera hora del Matí, la mare que el va parir, en el que, insisteixo, començarem a escoltar de seguida Rajòmetres. Avui, per cert, no hi faltarà el joc de les paraules, a un quart de nou del matí, amb doble regal, samarreta del programa i les entrades per l'Aquàrium de Barcelona. I, a més, avui us preguntarem, als més petits que ens escolteu quan aneu cap a l'escola, us preguntareu quina és aquella, segurament, marranada que demaneu als vostres pares quan aneu a comprar o acompanyar-los a comprar al supermercat. Quina és aquella marranadeta que sempre els demaneu? Papa, això, papa, fer allò, nananana... Doncs això, ens ho podreu explicar quan aneu cap a l'escola abans de les 9 del matí. A part, també vindrà l'Àlex Huguet a recomanar-nos nova música, la secció d'Idea Trista, les veus del mar, en fi, tantes i tantes coses que han de passar fins que siguin les 11 d'aquest matí. I com sempre, us agraeixo que escolteu Flashback de bon matí, que tingueu la ràdio posada. Jo sóc en Carles Pérez. Donem per iniciada l'edició de dijous 24 de setembre del 26. Bon dia!

0: Matí i la mare que el va parir, cada dia quan es fa de dia.
1: I avui comencem amb Ginestar i Nil Moliner, una cançó preciosa que es diu Amb qui estaràs i que sona per començar el dia. Benvinguts, benvingudes.

0: Dance Monkey. Aquí teniu tots en ahir l'australiana. One Hit Wonder, això sí. 6 i 14 minuts del matí.
1: Tranquil. No ets gandul.
2: Segur?
1: Ets lent en despertar-te.
2: Vale.
1: Al matí, la mare que el va parir. El remei més efectiu contra la mandra matinal. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez.
0: Això de One Hit Wonder, Tunes and I, entre cometes, eh? Recordem que també va fer Gone, Gone, Gone amb Teddy Swims i David Guetta, temazo Flashback. I altres coses també. Però, en fi, aquesta Dance Monkey va ser la que més va triomfar, sens dubte. Pràcticament un quart de set del matí. Anem al temps, cop d'ull. Jean Ponsa, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Avui farà sol.
0: Doncs un altre dia de sol i tranquil·litat.
3: Correcte, seguim amb aquesta tranquil·litat meteorològica. Tenim l'anticicló sobre i això doncs es tradueix bàsicament amb sol, tant al matí com a la tarda, a tot Catalunya. Sí que durant el matí doncs encara podem tenir algun núvolet decoratiu a punts de les Terres de l'Ebre, on ara mateix crec que és l'únic núvol que deu haver-hi a Catalunya. I poca cosa més, avui temperatura les màximes bastant semblants a les d'ahir, o inclús un pèl més altes, més de 30 graus a les comarques interiors. A la costa també ens hi acostarem aquests 30, amb aquests 28-29. Per tant, déu-n'hi-do quina calda que farà el migdia. Tot i així, doncs, bueno, en un dia doncs, acompanyat amb sol, alguns núvols alts i poca cosa més, la veritat.
0: Molt bé. Temperatura serà mateixa, a veure.
3: Ara mateix a Sant Cugat del Vallès tenim 16 graus, a Malgrat de Mar 17, a Barcelona 21 i a Torredembarra 19 graus.
0: Perfecte. Fins aquí una estona, Jan.
3: Vinga, fins ara.
1: Al matí! Només a Flashback. Flashback.

0: Let's go! Aquí teniu Shakira Burnaboy i Dai Dai, ja la coneixeu perfectament, aquesta cançó. De seguida repassem un moment per emmarcar d'ahir el programa que vam fer dimecres, que anem a haver molts, però ens en quedarem amb un. Però abans, deixeu-me posar una primera rajada, va, que avui és dijous de rajòmetre i teniu la porta oberta per rajar del que vosaltres vulgueu.
1: Atento, que te lo meto el rajòmetro,
0: Vinga, per trencar el gel, foli.
2: Bon dia, Flashback.
0: Què passa?
2: Sisplau, digueu-li el que posa les cançons,
0: sí,
2: que ja està bé de superestrella.
0: Ojo.
2: Sisplau, perquè és que és des de fa molt de temps, com a mínim un cop cada hora. I abans més, ja està bé de superestrella. És que no puc ja amb aquesta cançó, de veritat.
0: Hòstia, déu-n'hi-do, no? Com hi aneu, no? Amb el tema de la superestrella i l'Aitana. De fet, ara en posem una altra, Connexió Psíquica. Vull dir que està bé, que hi ha varietat. Mira, la tinc aquí. Aquesta. I és que si esto es tan mal que me lleve presa... Us agrada més aquesta o què?

dieu que no està bé, aquesta. A veure, aquest és un tema clàssic de rajada de cada dijous. Com que us obrim la porta rajada nosaltres, vosaltres aquí, us donem el dit i agafeu tot el braç. Això és un clàssic. Però això forma part de les programacions de les ràdios d'alta rotació. Que això vol dir que som un seguit de ràdios que posem, per entendre'ns, poques cançons i les rotem molt. Això ve de la ràdio nord-americana i dels projectes d'èxits d'aquella ràdio de ja fa molts, molts, molts, molts anys. I llavors es va instaurar les ràdios d'aquí, de Catalunya i de l'estat espanyol. De fet, moltes, moltes ràdios

0: dia de la gent és el que acabeu volent, que sonin cançons que us sonen, que sonin cançons que conegueu i tal. L'altra cosa és que de l'Aitana ja potser se'n fa un gramassa perquè és una estrella i tal. Això passa amb alguns artistes. De seguida més rajades, que som dijous de Rajòmetre, evidentment.
1: Te lo pondré a Rajòmetre.
0: Clar que sí.
2: Al matí, la mare que el va parir. Moments.
0: Ahir va passar una cosa al matí, la mare que el va parir, i és que era la festa de Tarragona i era Santa Tecla, així com avui és la Mercè, ahir era Santa Tecla, i el Germán es va treure de la màniga una cançó per fer un homenatge a l'amfiteatre romà de Tarragona i bàsicament a Santa Tecla. Escolteu aquesta cançó que va fer el gran Germán, versionant Enric Asley, i a més a més, això us obligo, entreu al nostre Instagram, @vaparioficial, i mireu el vídeo. Vestit de romà, no us perdeu el gran Germán.
3: I avui el gran Germanus... ballarà Rick Astley de romà. Abraçada als tarragonins i tarragonines, que avui Santa Tecla li fem aquest homenatge a l'amfiteatre de Tarragona.

0: És orgasmi.
1: Sí, senyor! El German vestit de romà fent un homenatge a Tarragona, al seu amfiteatre i a Santa Tecla.
2: Hello.
1: I a Rick Astley. I a Rick Astley. Gràcies, German.
2: Gràcies, família.
1: Gràcies.
2: Com a la gent de la passió d'Esparreguera.
3: Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.

0: l'alemany, el productor alemany Purple Disco Machine. Aquesta cançó es diu Hypnotize, sonant al matí la barra que el va parir de Flashback en aquest dijous de Rajòmetre. Podeu enviar les rajades al 628-414-029. 628-414-029, rajeu del que vulgueu. En aquest dijous, com deia, de Rajòmetre i també de la Mercè, un dijous que... Hola, Neget, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que us heu trobat bastant de fauna pel carrer, no?
1: Quan una mica, vingut, sí.
0: Una cosa una mica estranya, no?
1: Gent festiva. Gent festiva, gent molt amb el bici, molta gent sense samarreta... Bueno, això acaba de començar.
0: Totalment, eh? Totalment, sí, sí. Sí, els que sí. Sou de Barcelona, bueno, ha començat la Mercè, des d'ara fins, suposo, diumenge o dilluns, la cosa ja anirà així tota l'estona. Molt bé, doncs, escolta, res, feliç festa major a tots els barcelonins i barcelonines. Tot i que no sé què esteu fent desperts, perquè en teoria avui...
1: Avui ja hauríeu d'estar dormint.
0: Hi ha gent que treballa, avui per això. Hi ha gent que treballa a Barcelona i està treballant. Sí, bueno, doncs sí. Per ells, nosaltres aquí fent el programa.
1: I per la resta de Catalunya.
0: Evidentment, sí senyor. Anem a l'horòscop del dia, com sempre a aquesta hora, i comencem pels Àries.
1: Avui et convé deixar de competir amb el rellotge. Anar una mica més lent t'ajudarà a gaudir més del dia.
0: Taure.
1: Algú et pot fer una proposta que d'entrada et semblarà estranya. Dóna-li una volta abans de descartar-la.
0: Bessons.
1: Avui les paraules et sortiran soles. És un bon moment per tenir aquella conversa que fa dies que vas evitant.
0: Cranc.
1: Un petit gest d'algú proper et tocarà especialment el cor. Valora la sort de tenir persones que et coneixen i que et cuiden.
0: Lleó.
1: Avui et vindrà de gust canviar alguna cosa del teu aspecte o del teu estil. Fes-ho per tu i gaudeix d'aquesta energia renovada.
0: Verge.
1: Una cosa que havies perdut o no trobaves pot aparèixer quan ja havies deixat de buscar-la. A vegades només cal deixar de forçar.
0: Balança.
1: Avui seràs en el punt de trobada entre dues persones que no s'acaben d'entendre. Escolta, però no carreguis amb problemes aliens.
0: Escorpi.
1: Una atracció o química inesperada pot animar-te el dia. No vulguis entendre-ho tot de seguida i gaudeix del misteri.
0: Ah, carai, Sagitari.
1: Et pot sorgir l'oportunitat de provar alguna cosa que sempre t'havia fet curiositat. Avui, deixa les excuses a casa.
0: Capricorn.
1: Una tasca que dominaves pot complicar-se inesperadament. Demanar una segona opinió et farà estalviar temps.
0: Aquari.
1: Avui una conversa amb algú més jove o més gran que tu et donarà una perspectiva diferent. Escolta sense prejudicis.
0: I peixos.
1: Et vindran ganes de cuidar especialment algú que estimes. Fes-ho. Avui un detall senzill pot convertir-se en un record molt bonic.
0: Perfecte. Ja sabeu com us anirà el dia.
2: Al matí. I la mare que el va parir. Música i humor per treure't del llet.

amb el Jordi i li diu que lo que. Quan el Jordi li contesta lo que cunda i se apec, tu ja veus que aquí la llengua potser no va massa bé. On abans hi havia la fleca, ara hi ha un 3 i 5. Em demano un entrepà i em posen un buquet.

0: al matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que et desperta cada dia. Flashback.
1: Bon dia, són 6:45. Pedro Sánchez es compromet a tirar endavant un decret urgent d'habitatge després del desnonament d'aquest dimecres de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a Madrid, que s'ha convertit en tot un símbol. El president del govern espanyol no concreta quan el portarà al Consell de Ministres, però demana responsabilitat política als grups parlamentaris per evitar casos com aquest. Sánchez ho ha dit des de l'Assemblea General de l'ONU, on també ha responsabilitzat de la tragèdia el govern de l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid. D'altra banda, 12 persones han hagut de ser ateses pel servei veïns mèdics del Congrés després que una diputada del Partit Popular portés un esprai de gas pebre al ple. Ana Vázquez Blanco ha brandat l'objecte durant la sessió de control al govern, criticant la falta de llibertats que pateixen les dones a Ceuta, i Francina Armengol l'ha fet fora. Ara una treballadora d'una cafeteria de la Cambra està de baixa mèdica i una altra ha presentat una denúncia per l'episodi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Ha passat aquest dimecres a la tarda i hi ha una persona ferida. L'home, del qual no estem per la seva vida, ha arribat pel seu propi peu a l'hospital als voltants de 6:45 de la tarda. Els esports. Victòria del Barça en el seu debut a la Champions. Les blaugranes han guanyat per 5-2 contra el París Futbol Club. I avui Xavi Hernández s'estrenarà com a seleccionador dels Països Baixos. Després de més de 2 anys lluny de les banquetes, el de Terrassa té l'encàrrec de portar els neerlandesos al Mundial del 2030.
2: Moltes gràcies, Paula. Són 6:02 de 7 del matí. Bon dia.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Cuando el colega entre por aquí, por llamar, bueno, colega no, invasor. Y el que no sepa el significado de la palabra invasor, que la busque en el diccionario de la Real Academia.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.
5: Ella ya. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
6: Hola, soy Quevedo.

0: Jo.
1: La Graciosa, amb Quevedo.
0: Elvis Crespo, ni més ni menys, eh? El de Fuquita, per exemple. O el de tantes altres. O el de Suavemente, Bésame. Us en recordeu de Suavemente? Quantes vegades l'heu ballat a la discoteca? Lladres, Suavemente. La Graciosa, des del Baifo, que és el nou àlbum de Quevedo.
2: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Has anat mai a La Graciosa, Carles?
3: Sí.
0: Ah, sí? Sí? Ja has estat, sí? Sí?
3: No, no hi he estat, no, la veritat és que no.
0: Vale, vale, dic, mira quin tio. La, escolta, t'estic trucant del matí la mare que el va parir de part de la Susana, sí. Què et sembla?
3: Molt bé.
0: Em fa 50, et desitgen tota la família moltes felicitats, que tinguis un bon dia i que aprofitis sí, cada moment, perquè tot passa volant, molts petons. Vale, Carles?
3: Vale, perfecte, moltes gràcies per tot.
0: Que tinguis un gran dia, Carles.
3: Gràcies.
0: Adéu-siau. Bueno, anem al rajòmetre, el rajòmetre primera hora, edició primera hora del matí. La mare que el va parir, perquè avui és dijous.
4: Atento, que te lo meto al rajòmetre.
0: Rajeu del que vulgueu al 628-414-029. 628-414-029. Tot i que abans hem fet una prèvia, seguim amb rajòmetre. Diu, bon dia, diu, jo vull rajo de la gent que quan vas a sopar en grup vol dividir el compte al cèntim. Diu, tu has pres aigua, jo una cervesa, tu no has tastat les braves, etc, etc. Diu, mira, de veritat, som 8 persones, dividim entre 8 i cap a casa. No puc estar més d'acord. Sí que és veritat que sempre hi ha algú que es demana un xuletón i que dius, home, però jo he menjat una amanida d'un xuletón. Sí, hi ha alguns casos d'aquests, però si vas en grup es divideix entre els que sou i punto. I visums cap aquí, visums cap allà. Més rajades. Diu, vull rajar de la gent que et parla amb massa confiances de seguida quan et coneix, que et diu rei, amor, carinyo, de primeres, i no tenim cap confiança. Diu, això d'estar reservat per la gent amb qui sí que tinc confiança. I mola molt al final d'aquest missatge. Diu, no sóc el teu cari. També bastant d'acord. Ah, i m'afegeixo a la gent que s'apropa massa quan et parla. És a dir, que està envaint el teu espai personal. Perquè hi ha gent que ho fa, això. Per tant, també el podríem posar en aquest grup de persones. Més rajades al 628-414-029. Diu, bon dia. Diu, m'estic estrenant això d'anar al parc infantil amb el meu fill. Té 2 anys i estic tota l'estona vigilant que no prengui mal. El tema és que venen altres nens i nenes que són una mica més grans a jugar amb ell, cosa que m'encanta. Diu, però això s'acaba convertint en cada cop estic fent-me responsable de 8 nens al meu voltant mentre els seus pares estan mirant el mòbil. Diu, no sóc un cangur. I és que dono fe. Dono fe d'aquestes coses. Vull dir, jo que vaig al parc sovint també amb la meva filla, amb les meves nenes, ho veig. Vull dir, ho palpo. Que hi ha pares que automàticament es converteixen en cangurs i dius, home, però si ets aquí, una altra cosa és que demanis un favor i diguis, mira, marxo un moment aquí, torno i me la cuides un moment, vale. Però si ets aquí, estigues pel teu nano o per la teva nena, no? En fi. Però rajades al 628-414-029, que és dijous. Dijous de rajòmetre al matí i la mare que el va parir. Va, vinga.
5: A Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.

0: Flowers, On My Soul, sonant a Flashback.
1: Rasca't la mandra matinera amb el despertador de Catalunya. Al matí la mare que el va parir, cada dia quan es fa de dia.
0: I ara mirem al cel, cop d'ull al temps amb el Jan Ponsa. Hola, Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Avui farà sol.
0: A veure, un altre dia sol, tranquil·litat i fins i tot una mica de calor com aquests últims dies al migdia.
2: Correcte, estem aquí immersos amb l'anticicló i una advecció d'aire del sud que ens porta doncs, temperatures molt altes.
0: Has dit advecció?
2: Sí.
0: Una... El tanto, el tanto paraula, tecnicisme.
2: Bueno, una entrada de vents del sud amb aires del nord d'Àfrica, amb aires del nord d'Àfrica, amb una bassa d'aire del nord d'Àfrica que ens porta doncs, temperatures poc habituals per l'època de l'any. De fet, avui les temperatures màximes tornaran a superar els 30 graus a les comarques interiors, 33 graus a l'interior de les comarques de Girona, 28-29 graus a bona part del litoral. Per tant, temperatures força altes al migdia, en un dia, doncs, com has dit, acompanyat amb estabilitat meteorològica, sol tant al matí com a la tarda, i al matí com a molt algun núvol decoratiu a punts de les Terres de l'Ebre, on ara se'n veu alguna amb el satèl·lit Meteosat, però vaja, temps molt estable i sembla ser que els propers dies també seguirem amb aquesta mateixa tònica.
0: Molt bé. Feia temps que no sentia la paraula satèl·lit Meteosat.
2: Satèl·lit Meteosat, això deia molt a TV3, eh?
0: Bueno, és que abans era un clàssic. Sí, abans sí. Era fent-me un cop d'ull al satèl·lit Meteosat, no sé què, sí. Tal i qual. Vull dir, era un clàssic, sí. Déu-n'hi-do. Anem a fer una volta per Catalunya. Temperatures ara mateix.
2: Ara mateix a l'Ametlla de Mar tenim 17 graus i mig, a Santa Coloma de Caral 14 graus, a Barcelona 22 i a Guardiola al Berguedà 8 graus i mig.
0: Perfecte. Doncs, escolta, anem a connectar amb el Marc Casanovas, que està arribant cap a la ràdio. Hola, Marc Casanovas, què tal?
4: Hola, hola, què tal, com va això?
0: Bé, bon dia, molt Marc. Bé, bon dia.
5: Bon dia, Marc. Hola, Marc.
0: Hola, Marc.
5: Hola, Marc.
0: Hola, Marc.
5: Hola, Marc.
0: Però què dius, Marc? Que bé, molt bé, molt bé. I tu?
2: Com va el passeig?
4: Bé, home, bé, Barcelona avui és una ciutat totalment diferent, eh? Sí. Molts pocs cotxes en comparació a aquesta normalment.
6: Sí, és veritat.
4: I són escenes apocalíptiques, ja. Hi ha molta moto al terra. Jo tinc comprovadíssim que aquests dies...
6: Ai,
4: sí, aquests dies semifestius, bueno, festius a Barcelona, cauen les motos, estan cansades, cauen, molta gent en condicions estranyes, molta gent asseguda a les voreres i també doncs, gent seminua. Bueno,
0: carai, bueno, quina estampa, no?
4: Sí, és divertit.
0: Hosti, Déu-n'hi-do. Escolta,
4: estic per sumar-m'hi, eh?
0: Abans, bueno, això cadascú. Abans d'anar a l'actualitat, deixa'm saludar el David, que el tinc al telèfon. Que...
4: Ah, sí, home.
0: Sí, home, i tant. David, hola.
7: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Escolta, moltes felicitats. Et truquem des de Ràdio Flashback, David.
7: Moltes gràcies.
0: Em diuen que el dia 25 és demà, faràs 42 anys, que portes 13 anys amb la Mícia, sí? És així?
7: Sí, correcte.
0: Diu, creant una vida amb dos nens increïbles i tant els petits com ella t'estimen molt, et volen agrair tot el que fas per ells i esperen que la sorpresa t'hagi agradat. Vale, David?
7: Pues moltíssim, m'agrada moltíssim.
0: Ets dels que avui treballa o ets dels que fas festa?
7: No, ara mateix estic de baixa, així que...
0: Ah, baixa, home. Vale. I qui riu de fons?
6: Sí, eh?
7: La culpable de la trucada.
0: Vale.
4: L'amant.
0: T'imagines?
2: L'amant malalta.
0: Però escolta una cosa, s'està partint la caixa, no, David?
7: Sí.
0: Mira-la.
7: Sí.
0: És aquell riure que encomana, eh? No està malament.
8: És que em vaig equivocar i el seu aniversari és avui, no demà.
0: Ah, però... Ah,
4: molt bé.
0: Val, però tu has posat que era demà, no? Per tant, és avui, en principi.
4: 13 anys junts, eh?
6: Sí. Sí.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, res, moltes felicitats, David, que vagi bé.
7: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, maco.
7: Adéu.
0: Bueno, aquí tenim el David i la Mícia, que estaven aquí passant-s'ho... Molt bé, a 6:45 del matí.
4: Jo trobo que com a parella has d'estar extremadament bé per passar-t'ho també tant d'hora.
0: Sí, jo també.
4: No?
0: Sí.
6: I que s'equivoquin el dia del teu aniversari i segueixis així
0: de riure.
4: Totalment. Increïble, molt bé.
2: Bueno, és que no ha rectificat, jo, a part.
4: No, l'és igual.
0: Exacte. Sí, jo li he dit, demà és el teu cumple? I diu, sí, dic, ui.
4: Sí,
0: també. Vale. Bueno, anem a l'actualitat d'aquest dijous, dia 24 de setembre. Marc, què t'ha cridat l'atenció avui?
4: Mira, una cosa que passarà a Barcelona el dia 3 i 4 d'octubre, el que passa que crec que ni tu, Carles, ni tu, Najet, ni jo, Marc, hi podrem anar. El Jan, potser sí. Jan,
0: atenció,
4: quan jo... medeixes tu? Quina alçada de temps?
2: 1,83.
4: Hòstia!
0: Tampoc. Per 2 centímetres.
4: T'has quedat fora, nen. Sí, per 2 centímetres,
0: tio. Bueno, no sé, dic números rodons. No sé de què parles, però números rodons, dic, bueno...
4: Estem parlant d'alçada, eh? Doncs el tema...
0: Marc, ja ho havíem entès. Per què has matisat?
4: a la ràdio s'ha de redundar, això m'ho van dir la facultat. És l'única cosa que recordo d'aquells anys tèrbols de la meva vida.
2: Tèrbols.
4: El tema és que hi ha un noi que es diu Eloi, que té 24 anys i fa 2,4 metres, d'acord?
6: Hòstia,
4: Eloi. I sí, i està bastant tip, doncs, dels típics comentaris de quin temps fa aquí dalt i aquestes coses, no? Perquè és molt alt.
0: Sí.
4: I el que ha organitzat és una espècie de trobada barra festa de gent alta. Vol fer una festa amb només gent alta i llavors les noies que feu més de 1,74 hi podeu anar i els nois que feu a partir de 1,85 també.
2: Merda.
4: D'acord? Això ja no publicarà...
0: No, ets alt.
4: Ets només, gairebé alt.
0: Només
4: gairebé.
0: Del grup Flash només hi pot anar Armand Maravalle, de
6: sí.
0: Flash FM, que fa 4,20 metres.
6: Total.
0: I l'Oriol Dalmau, que fa... O sí. Deu fer un 90, no?
6: I potser Plana d'Avall.
0: Sí. Plana d'Avall també, sí. Plana
6: pot ser que
0: segur.
6: També hi sigui aquí, eh?
0: Sí,
2: el Didier no.
0: No, el Didier no.
6: Cap de programa.
4: Potser el Plana, però jo crec que fregant el llistó, eh?
0: Sí.
4: No? No, crec que faci un 90 el Plana.
6: Després el comprovem.
0: El Plana d'Avall és més alt que tu? Ah, clar, no coincidiu.
2: Sí, sí que coincidim, però no m'he fixat suficient.
0: Vale, és semblant.
4: El tema és que si feu més de 2 metres, en aquesta festa encara no té emplaçament, no sabem el lloc, ja sí. Ho publicaran al seu Twitter o Instagram, que és Tal Clubsman o alguna cosa així, d'acord? Sí. Doncs, si feu més de 2 metres, teniu xupito gratis.
0: Ah, que guai.
4: D'acord?
6: Molt bé.
4: Clar, també hi haurà...
0: Un parell o tres, no? Perquè la gent alta, abans que li arribi a l'estómac...
4: Ja... No li fa res.
0: Clar, evidentment.
4: I els que sigueu més alts de la festa, doncs tindreu un premi, un val de 50 euros per anar a comprar roba de talles grans.
0: Sí.
4: I sereu el rei o la reina de la gent alta de Barcelona. Es veu que la iniciativa està tenint tant èxit que ja es farà alguna festa a Madrid i també a Lisboa.
0: Hola,
2: mare de Déu, quina passada.
6: Fan gira, eh?
2: Em sento molt exclòs, aquesta festa, la veritat.
4: Però és que, Jan, m'ha sabut tan greu, perquè jo estava convençut que hi podries anar.
2: És molt fort, tot
4: plegat. Però, bueno, et posa una mica de plataforma i ja ho tens.
0: Ja, sí, home.
2: Tenim a tocar.
4: Que ja està.
0: Molt bé, em sembla una iniciativa molt original i està molt bé, està molt xulo.
4: És divertit.
0: Que s'ho passin bé, aquells que tenen l'oportunitat.
4: No hi volem anar nosaltres,
2: ens ho mirarem de lluny.
0: Ah, exactament, i des de sota.
4: Sí, exacte.
0: Bueno, Marc Casanovas, fins aquí... 13 minuts.
4: Pues la Mercè, no cal venir avui, no?
0: No, 13 minuts no, 11 minuts.
4: Hòstia, ja tinc molta feina, va.
0: Apa, fins ara.
4: Adéu.
1: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir.

0: m'agrada aquesta cançó, és boníssima. És el més nou d'Ariana Grande i, a més, atenció a la pujada important de 8 llocs a la llista Flashback. Es col·loca a la posició número 21, més o menys a la meitat de la llista, i jo crec que està cridada a ser important. No sé si arriba al número 1. Jo penso que sí, però com a mínim el podi segur. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, així es diu aquesta cançó, que sona al matí la mare que el va parir de Radio Flashback. Just ara que crec que estem anant a despertar el Pere. Hola, Pere.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, rei. Ah, ja estaves despert, no? Que et veig així molt, molt fresc.
1: Sí, és que m'acabo de despertar.
0: Vale, vale. Despertes ja a tope, així m'agrada. Escolta'm una cosa, moltes felicitats que fas 9 anys, oi?
1: Sí, avui faig 9 anys.
0: Molt bé. Com ho celebraràs, això, Pere? Què faràs? A veure, explica'm.
1: M'agradaria que poséssiu...
0: Ah, bueno, sí, també et posem cançons. Digues la,
1: una
0: la que
1: cançó
0: vulguis.
1: Que sí. M'agrada molt.
0: Quina?
1: Mambo Number 5.
0: En sèrio? El Mambo Number 5, home?
1: Però, sí.
0: Ostres, que bo, que bo, que bo, que bo. A veure si la tinc per aquí, no sé si és això. Mira, te la posem per tu, vale?
1: Gràcies.
0: Una abraçada a part dels papes i del teu germà, eh?
1: Adéu,
0: adéu, gràcies. Xato, adéu, adéu, adéu.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu. Hòstia, ara m'ha trencat un xaval de 9 anys demanant el Mambo Number 5, Lou Vega. Ah, evidentment que soni, sí, sí, que soni per ell. Bueno, anem amb rajades, que és dijous, dijous de rajòmetre. 628-414-029. 628-414-029. Foteu-li, gas.
2: Bon dia, gent de Flashback. Avui, rajòmetre.
0: Vinga.
2: Avui rajo del Xato i de la Xati.
0: El Xati.
2: Perquè estic fins als nassos. No tot és IA, ni tan intel·ligent ni tan artificial. Nois, people, sisplau. Tenim una mica de sentit comú, que sabem és el més comú de tots els sentits.
0: Almenys, sí.
2: I posem una mica de seny a tot el...
3: Hola, bon...
0: Perdó, que seguim amb la nota.
2: Fem una mica només, eh? Una mica. Està bé que ens ajuda i hauríem d'aprofitar-lo quan sigui necessari,
0: sí.
2: I que ens foti un cop de mà.
0: Sí.
2: Perquè ni el Xato ni la Xati que mani la nostra vida, vale?
0: Xati.
2: Que tingueu molt bon dia.
0: Bon dia, gràcies. Ara sí,
3: dia,
0: més.
3: Jo vull rajar de la gent que va al transport públic,
0: sí.
3: Sobretot l'autobús, que és el que jo agafo, sense auriculars.
0: Ah.
3: I escoltant l'Instagram, escoltant música, escoltant sèries. I jo penso, si, no sé, les 40 persones que anem a l'autobús féssim el mateix...
0: Imagina't.
3: De vegades dic, m'agradaria comprar auriculars d'un euro i regalar a tothom. De vegades és impossible. Vull dir que la gent pensa una mica en els altres. Que ni jo posant-me auriculars aconsegueixo escoltar el que jo vull. Però bueno, també escolto receptes de cuina, escolto reels, música que no m'interessa... Bueno, cultura.
0: No està malament, escoltes el que fan els altres. Com a treball sociològic, està bé un dia. Cada dia hi ha ratlla d'això. 628-414-029, més rajades avui. Vinga.
4: Hola, bon dia, matinegros. Mira, jo voldria rajar de mi mateix perquè em faig ferides i no sé com me les faig.
0: Carai.
4: Un dia em vaig obrir el cap quan dormia i no vaig saber com ho havia fet.
0: Home.
4: Bueno, radical. Adéu, Flashback.
0: Hòstia.
4: Guapos i guapes.
0: Gràcies. Obrir-te el cap és difícil quan dorms. Bueno, a no ser que caiguis i te la fotis contra la tauleta de nit, que podria ser això. Però el més curiós és que no sàpigues com t'ho fas. Carai, tu, revisem-ho, això, eh? Més!
5: Hola, bon dia, Radio Flashback.
0: Què passa?
5: Doncs mira, doncs jo rajo de tota aquesta gent que fingeix baixes, que fingeix que s'ha fet mal a la feina, que fingeix que està malalt, li agafen la baixa i van al metge i els donen, i sobretot d'aquest país que permet que la gent estigui de baixa sense comprovar què tenen, i els metges i la gent fan el que els dona la gana. És una vergonya, això.
0: Quedat claríssima la teva rajada, eh? 628-414-029, que és dijous i que es noti, per favor.
6: Atento, que te lo meto el rajómetro, eh?
7: Bon dia, Flashback. Què tal? Que tingueu un bon dia de la Mercè.
0: Hola.
7: Jo volia rajar de Barcelona.
0: Mm.
7: Precisament, millor dia avui, el dia de la Mercè, Barcelona. Hòstia, podria ser tots els dies de l'any la Mercè, no? Perquè com està el mes de la Trinitat?
0: Sí.
7: Vas sol, no hi ha gent. Això o que agafin, perquè no ho entenc, totes les carreteres, tot el que ve del Vallès, tot el que ve de Tarragona, tot el que ve de Girona, ha d'entrar a Barcelona per anar a qualsevol lloc. Les persones aquestes que pensen, enginyers de carreteres, ajuntament, veïtat, etc., mai s'han plantejat realment treure tot el tràfic d'aquí del nus de la Trinitat i evitar aquests embussos. I al mateix temps, el tema de la contaminació, vull dir, el que es traurien de sobre, tots els veïns.
0: Ah,
7: vull dir, jo crec que estaria bé que s'ho pensessin de veritat i que no pensessin en fer desviaments d'aquí 20 anys i coses així, perquè la solució es necessita ara, no d'aquí 20 anys. Vale? Serà difícil, perquè, clar, com dieu vosaltres, a vegades, amb els diners de la pública...
0: Hombre.
7: Es gasten malament.
0: Hombre.
7: I no molt encertadament. Vinga, que tingueu bon dia, macos.
0: Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. Mira, tot sigui per tornar a escoltar aquesta cançó de Paret. Sí, senyor.
8: Al matí, la mare que el

0: Flashback. Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir a primera hora de la tarda es donava ja per extingit l'incendi de la Carola d'Ordino, segons va anunciar la ministra Conxita Marsol, que ahir va fer de portaveu del Consell de Ministres. El foc es va tancar sense danys personals ni afectacions al bosc, tot i que encara surt una mica de fum d'alguns punts del complex. Dels 7 blocs, els 6 i el 7 no han resultat afectats i el 5 només presenta danys parcials, mentre que els edificis de la part superior han patit les conseqüències més importants. Un cop finalitzada aquesta extinció, els treballs se centren ara en valorar els desperfectes i determinar les causes de l'incendi. Més temes. El govern i els comuns impulsaran un programa d'incentius per afavorir que els propietaris privats construeixin o rehabilitin habitatges destinats al lloguer a preu assequible. L'executiu subvencionarà el 10% del cost dels projectes i ha negociat amb els bancs un finançament preferent a Euríbor més del 0%. Els comuns, per la seva banda, renunciaran a cobrar taxes i impostos vinculats a la construcció, així com altres figures relacionades amb els rendiments immobiliaris o la propietat. A més, aquests projectes podran continuar tramitant-se encara que hi hagi una suspensió de llicències urbanístiques. Fer referència al programa E-Engega 2026 va tancar ahir dimecres la convocatòria d'ajuts després d'esgotar la partida disponible. S'han presentat un total de 180 sol·licituds que han permès comprometre íntegrament els 500.000 euros previstos per al programa. En successos, el treballador de 39 anys ferit a l'accident laboral d'ahir a la carretera de Montau, Pecanillo, va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona pels serveis d'emergència d'Andorra. L'accident es va produir durant les tasques de càrrega i descàrrega de peces de ferro en una obra quan part del material li hauria caigut al damunt. L'home va patir afectacions al rostre. I en cultura, la temporada de teatre d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria tornarà el dia 8 d'octubre i fins al 6 de gener amb 9 propostes repartides entre el Teatre Comunal de la Capital i els auditoris Claró i Rocafort del Centre Cultural Lauradià, reoberts aquest estiu després de l'incendi del novembre del 2022. La programació inclou noms com Roger Coma, Maria Molina, Danfis Balduz, Joan Pera, Jordi Buixaderes i Ramon Madaula, a més de Mariona Esplugues i l'andorrana Aina Sánchez. El cicle tornarà a incloure els Pastorets. Les entrades es posaran a la venda a partir del 29 de setembre, amb preus que oscil·len entre els 10 i 24 euros.
1: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Flashback.
3: Flashback.
4: Flashback.
5: Flashback.
6: Flashback.
7: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra, al 96.0.

0: Doncs aquesta cançó es diu Petitó. És Anna Mena i Lola Índigo, que jo crec que anaven fent en solitari, i un dia van dir, home, però si estem aquí l'un al costat de l'altre, per l'amor de Déu, com pot ser que no col·laborem?
1: Jo les confon bastant, he de dir.
2: Què dius?
1: L'Anna Mena, a mi em passa.
2: Ja, això li passa a gent, a mi no em passa gens, i penso, com pot ser que us passi?
1: Però hi ha tipus de persones que confons amb una altra.
0: Sí, està clar, està clar.
1: Hi ha com Pax, sí. Hi havia el Bill Murray i el Robin Williams, sí, que eren dos actors.
0: Claríssim.
1: Jo mai sé, sé que el Robin Williams és mort, però no sé... Si me'l trobés el Capravo, sí, no sabia dir-li qui és.
0: Bill Murray. Ara mateix Bill Murray.
2: Pots arriscar.
0: Però estic d'acord. Sí.
1: Hi ha gent que passa.
0: Sí, i Tom Hanks javen una mica els dos.
1: Aquí no estic tan d'acord, però vale, cadascú té el seu.
0: Ja, és veritat.
1: I ahir comentàvem fora d'antena que l'Enric Auqué i l'Ivan Massaguer per mi també són intercanviables.
2: Jo aquí... intercanviables
0: mi,
2: sí. No, home.
0: Per mi un és més...
1: Més què?
0: Pip que l'altre.
1: Més pip?
0: És que no puc dir,
2: sí,
0: perquè
2: ja
0: queda
2: ho
0: fatal.
2: Sabem, ja ho sabem.
1: Sí.
0: O sigui...
2: A mi un m'encanta i voldria que siguéssim nòvios. L'altre, no.
1: Però si són
2: gens.
1: Iguals.
0: Ah, ja sé qui.
2: Home, clar, suposo que és evident, no?
0: Però es pot dir o no?
2: Sí, clar.
0: L'Enric Auqué és el que voldries com a nòvio.
2: És el creix de tothom, l'Enric Auqué.
0: Bueno, el meu no.
2: De tothom, menys vostre.
1: No, menys acaba d'agradar.
0: A mi tampoc. Tot i que fa uns... És un actoràs de cap a peus, eh? I l'Ivan Massaguer estava guai. Jo el vaig descobrir al Cor de Ciutat, que feia d'un personatge raríssim, però... He de dir que m'ha anat guanyant perquè ha sortit Escape Room i tal, i m'ha anat guanyant, i ara que surt a la sèrie del Bulli, escolta, està, però impecable.
1: La vaig començar ahir.
0: En sèrio?
1: Una miqueta.
0: No hagués dit mai que Marc Casanovas...
1: Normal, bé.
0: Normal!
2: Però no te l'has acabat. O sigui, no has fet dos capítols sencers?
1: No, vaig fer 10 minuts.
2: Jo 20, em porto.
1: Oh, sí, molt bé. Anem mica en mica.
0: Anem mica en mica, exactament. A mi em passa que confonc coses que no s'haurien de confondre. Per exemple, Mireia i Cristina, aquests dos noms, els he confós tota la meva vida. Sí.
2: Què dius?
0: És a dir, tu em pots dir, em dic Mireia, vale? I et puc dir Cristina.
2: De veritat?
0: Sí, perquè tinc dues cosines que s'hi diuen i mai sabia, de petit, eh? No, que va. Però de petit jo mai sabia qui era qui. I jo mai sabia qui era una i l'altra. I des d'aleshores em passa que les Mireies i les Cristines, que dius, són noms diferents, no tenen res a veure.
1: Però molt a més.
0: Però jo, si tu em dius, em dic Mireia, pot ser que jo després et digui Cristina. Sense cap problema. Sí, sí, coses rares, tu. Coses rares, que té la vida. Sí, exacte. Dijous 24 de setembre del 2026. Mireu, avui fa... Espera que trec aquesta sintonia horrorosa. Ara sí. Avui fa 274 anys que a Barcelona es va inaugurar l'enllumenat públic de la ciutat.
2: Sí, molt bé.
0: Sí, tal dia com avui, dia de la Mercè, de l'any 1752. Imagino que la Mercè se celebrava aleshores, també, o no? Perquè no sé d'on ve això de la Mercè. Sí. Anem a posar que sí. Es va posar en funcionament l'enllumenat públic, amb llums d'oli, eh? Amb llums d'oli a Barcelona.
1: Sí, anant-se nene pagant.
0: Sí, no? I déu-n'hi-do. Avui fa 78 anys, també un barceloní il·lustre, Jaume Sisa. Avui fa 20 anys que es va emetre el primer programa de l'Hormiguero a la televisió. I avui fa 69 anys que es va inaugurar el Camp Nou.
1: Oita.
0: El dia de la Mercè de l'any 1957 es feia una gran sardana al mig del Camp Nou i s'inaugurava el Camp Nou.
1: No estàvem per punyetes, eh? Una sardana i a jugar a futbol, nen, ja està.
0: Sí que sí.
1: A mi és el que m'agrada.
0: A mi també m'agrada bastant.
1: Sí,
0: I a més, crec que la primera pedra del Camp Nou es va posar amb una pedra del Camp de les Corts, ja. Es va agafar una pedra del Camp de les Corts i d'això. Dit això, Naixet, a veure, què ens expliques avui?
2: Doncs qui era la Mercè.
0: Exacte, a veure.
2: Perquè la patrona original de Barcelona no era pas la Mercè, sinó que era la Santa Eulàlia. Exacte. Des del segle IX, però anys més tard, la Mare Déu de la Mercè també es va convertir en patrona de Barcelona.
0: Val.
2: De fet, encara es considera que les dues són patrones, com copatrones.
1: Però es poden matar, eh?
2: Home, i tant, perquè l'Eulàlia anava primer.
1: Home.
2: Però clar, quan entra la Mercè en aquesta història?
0: Ara.
2: Arriba en un moment clau, el 1687, que es diu que Barcelona va patir una plaga enorme de llagostes.
1: Hosti.
0: Val.
2: Llavors els barcelonins van pregar-li a la Mare de Déu de la Mercè perquè els ajudés a acabar amb aquella plaga, i com que la va acabar, llavors la ciutat va atribuir aquesta protecció
0: a la Mercè.
2: Va dir, vale, gràcies per tot, vam embogir amb la Mercè, i llavors va ser proclamada llavors copatrona de Barcelona.
1: Mira.
2: De fet, es diu que quan plou per la Mercè, són les llàgrimes de Santa Eulàlia, trista i una mica gelosa, perquè
0: senyor.
2: La Mercè li va acabar robant una mica el protagonisme d'aquest dia.
0: Veus que bé? Hosti, tu.
1: Quina lluita de gates, eh?
0: Sí, una era primera i l'altra l'ha avançat per la dreta i s'ha col·locat com a la famosa.
1: Sí, perquè Santa Eulàlia, al final...
0: Jo no ho sé, però d'aquella manera. Però
2: podries no saber-ho.
1: Aquella... Hi ha l'himne.
0: Podria no saber. Santa Eulàlia.
1: Gloriosa. Sí,
0: sí, sí. I tant, jo recordo però... Maragalla cantant-lo, sí, per exemple. Avui, que és el dia de la Mercè, vull reivindicar una cançó de Joan Manuel Serrat, que és una meravella i que jo escoltava de petit a casa, perquè el meu pare ficava el vinil, que es diu Barcelona i jo.
1: Pensava que era Sila de Badalona.
0: No! Oh! Estaria bé, estaria bé. Mira, escolteu.
3: Mira que perd la vida, es va omplint de presoners, de Robinsons, d'estar per casa, nàufrags enmig del merder.
0: Relata el que és Barcelona, bueno, el que era els anys 80 Barcelona, i ho fa d'una manera excel·lent, a més amb aquest so d'aquesta gralla o tenora de fons, que a mi em sembla...
3: Barcelona i jo.
0: Mira com puja.
3: Mil perfums i mil colors, mil cares de Barcelona, la que encerrà somiar, la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els colors, la que es remulla la platja,

0: l'endemà si fem un nen.
1: Aquí teniu aquesta meravella que es diu A la fresca de Figaflaues des del matí. La mare que el va parir de Ràdio Flashback. 7 i 18 minuts. A veure, anem a repassar l'actualitat del dia. I l'actualitat del dia avui ens parla d'un cas de Madrid que normalment hauríem de tocar en una secció nostra que es diu Idea Trista i que fem els dijous a les 9 del matí, però que avui avançarem aquesta secció perquè resulta que l'actualitat parla d'això, d'un tema que és un cas concret, però que es pot extrapolar a un cas més general, malauradament, sí, que és el tema de l'habitatge.
2: Comprar-se un pis o una casa és avui molt més car.
3: Impossible trobar un pis sent jo una noia de 22 anys.
4: La firma d'hipoteques està disparada.
5: Han convocat una marxa de país per reivindicar que l'habitatge és un dret.
6: El preu mitjà del metre quadrat supera els 2.400, un 11,4% més.
1: Si voleu viure a Barcelona, és impossible. Si voleu viure a Catalunya, és bastant impossible. La cosa està molt malament, la cosa dels pisos i tal, de la vivenda.
7: Està fatal. I avui comencem amb un àudio on escoltareu una multitud que criden para Mari Carmen, el ático de Ayuso. Després explicarem qui és la Mari Carmen i una mica tot plegat, però escolteu.
8: De Ayuso. Para nada. La gente no tiene ático. Tiene pisos para poder vivir tranquilamente. Con su familia, con su equipo. Un poder para alquiler. Y no le des nada a nadie. Ayuso se puede quedar con su ático donde le quepa.
7: Estàvem escoltant una concentració de molta gent aquí, multitudinària, va tenir lloc al centre de Madrid fa pocs dies, davant del pis de la Mari Carmen, que és una senyora de 87 anys. Atenció, 87 anys.
1: Vinga.
7: Que portava 71 anys vivint al seu pis i patia el seu quart intent de desnonament, un quart intent que finalment, i per desgràcia, doncs ha estat efectiu, és a dir, està al carrer a dia d'avui.
9: 87 anys, eh?
7: Sí, 87 anys. Expliquem d'on ve la cosa. La Mari Carmen vivia doncs al barri del Retiro i tenia un lloguer de renda antiga. Moltes persones grans se n'estan sortint ara gràcies a aquesta figura legal que es va esgotant a mesura que es va morint.

0: 50 euros de lloguer mensual. La Mari Carmen, la dentadora postissa, li surt volant, no? Fins al llac del Parc del Retiro. Aquella té una pensió que tampoc està malament, té una pensió de 1.400, però sí, clar, no. A veure com paga 2.600, ja em diràs, no? I pensaràs, com és possible que li pugin si les rendes antigues en principi són vitalícies? Doncs clar, perquè es veu que el contracte el va firmar fa molts anys, l'any de la tos, el seu pare,
1: sí.
0: I es va passar del pare a la mare,
1: sí.
0: I de la mare a ella.
1: A ella.
0: Els pares, evidentment, morts.
1: Molt bé.
0: I es veu que la llei diu que quan és la segona subrogació... Aleshores, ella ha al·legat discapacitat.
1: Sí.
0: Va amb cadira de rodes.
1: Hosti.
0: Però per evitar el desnonament seria necessària una discapacitat del 65% i li han atorgat una discapacitat del 50%.
1: La mare que...
2: Carmen,
0: jo crec que es trenca un dit i ja ho tindria, però no. Ha estat desnonada sense cap alternativa habitacional.
1: Riem perquè l'Oriol fa gracieta.
0: No, però és que
1: és això, però és molt, molt, molt lamentable.
0: Penseu que era una mani de més de 600 persones, hi havia policia, hi havia famosos, hi ha passat Ana Belén, sí. Juan Diego Volto, Ignatius Ferrai, se l'ha desnonat igual. Parlant de famosos, acabem com començava, i aquí som, recordem l'àtico d'Ayuso, del que en parlàvem.
1: Home, i tant.
0: Aquest és un àtic al barri de Chamberí, a una setena planta, 176 metres quadrats, dues places de garatge, terrassa gegant, un preu de 1,1 milions d'euros que li han permès pagar amb un lloguer en opció compra com amb ella li ha anat millor, només perquè tingueu totes les dades.
2: Déu-n'hi-do,
1: Com sempre, aquesta secció que mai ens deixa indiferents i sempre ens toca bastant, malgrat això passi a Madrid, una dona que ni coneixem i tal, però és que això pot passar a qualsevol lloc ara mateix. Està la cosa fatal, fatal.
0: Ara mateix ella és al carrer, que ho sapigueu. La Ayuso no, l'americana.
1: No, sí, esclar.
3: Cada dia, quan es fa de dia...

0: aquí teniu Pharrell Williams, Happy, des del Va Parir.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: La Casa Blanca ha creat Trump TV, un canal propi de televisió.
3: He hagut d'obrir Trump TV perquè els mitjans només dieu fake news. Per exemple, la CNN ha dit Donald Trump ataca Iran, Iraq i Nigèria.
4: Bueno, i no és veritat?
3: That's not true.
2: Ah, no?
3: No és veritat, perquè ha atacat Iraq, Iran, Nigèria, Somàlia, Síria, Venezuela, el Iemen, Mèxic, Panamà, Oman i Groenlàndia, perquè no he tingut temps.
1: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Andorra.
5: 96.0.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrals de Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: Flashback Andorra. Només èxits.
9: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
12: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Flashback Andorra. De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Aquesta setmana, a

0: de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0
1: Flashback.
3: Bon dia, són 8:15. Pedro Sánchez es compromet a tirar endavant un decret urgent d'habitatge després del desnonament d'aquest dimecres de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a Madrid, que s'ha convertit en tot un símbol. El president del govern espanyol no concreta quan el portarà al Consell de Ministres, però demana responsabilitat política als grups parlamentaris per evitar casos com aquest. Sánchez ho ha dit des de l'Assemblea General de l'ONU, on també ha responsabilitzat de la tragèdia el govern de l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid. D'altra banda, 12 persones han hagut de ser ateses pels serveis mèdics del Congrés després que una diputada del Partit Popular portés un esprai de gas pebre al ple. Ana Vázquez Blanco ha brandat l'objecte durant la sessió de control al govern, criticant la falta de llibertats que pateixen les dones a Ceuta, i Francina Armengol l'ha fet fora. Ara una treballadora d'una cafeteria de la Cambra està de baixa mèdica i una altra ha presentat una denúncia per l'episodi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Ha passat aquest dimecres a la tarda i hi ha una persona ferida. L'home, del qual no estem per la seva vida, ha arribat pel seu propi peu a l'hospital als voltants de 6:15 de la tarda. Els esports. Victòria del Barça en el seu debut a la Champions. Les blaugranes han guanyat per 5-2 contra el París Futbol Club. I avui Xavi Hernández s'estrenarà com a seleccionador dels Països Baixos. Després de més de 2 anys, lluny de les banquetes, el de Terrassa té l'encàrrec de portar els neerlandesos al Mundial del 2030.
4: Moltes gràcies, Paula. 2:15 d'avui. Bon dia.
5: El matí i la mare que el va parir.
6: Un estrambótico manifiesto con el que este personaje pretende ahora plantar cara a la ultradrecha en Reino Unido.
1: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir.

0: És el nostre número 1 de la setmana. Estarem atents el diumenge a la llista amb el Jordi Quadres, que agrairà poder fer el seu programa de 4 hores habitual.
1: Perquè... No sabrà fer-lo.
0: No sabrà fer-lo, perquè últimament entre el Bada Barça, el Tardeo, el Suqueo i l'Esmorzeo...
1: Però aquí he de venir?
0: Sí. Aquest diumenge veurem si aquesta cançó revalida a la primera porció de la llista de Flashback. 24 Ultra... perdó, 54 Ultra, amb la... N'he posat 30 de menys. 54 Ultra, amb aquesta cançó fabulosa. Talk to you des del matí, la mare que el va parir. Deixeu-me felicitar a la Berta, que la tenim al telèfon. Hola, Berta.
2: Hola.
0: Que fa 13 anys. Com estàs, Berta?
2: Bé.
0: Truquem del matí, la mare que el va parir, de part dels teus pares i les teves germanes, la Carla i la Laia. També la Sandra, la Dara i l'Aran, que et feliciten per aquests 13. Et desitgen que passis un dia esplèndid i que et diuen que t'estimen moltíssim. Vale, Berta?
2: Vale, gràcies.
0: Una abraçada des de Flashback, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Adéu. 4:05 de 8. És dijous, ja sabeu què toca.
3: Ara mateix, al matí, la mare que el va parir. El rajòmetre de Catalunya. El termòmetre de la mala llet.
0: Dijous de rajòmetre, 628-414-029.
4: Ei, bon dia, matineros. Doncs mira, jo ara mateix que vaig camí cap a Tarragona, vull rajar d'aquests camioners que fiquen l'intermitent i automàticament es fiquen al carril. És igual si vens tu darrere, si estàs passant...
0: Són més grossos.
4: Tens dues opcions, o claves els frens i, o t'enclastes contra ells, però clar, si has de canviar de cop de carril i ve un altre cotxe per l'altre carril, no pots fer res. Per tant, hòstia, fica l'intermitent, si veus que ve un cotxe, doncs, tio, espera't un moment i ja canviaràs de carril. Pues no, la carretera és d'ells. Apatxatos, que tingueu bon dia.
1: Bon dia.
0: Superen en volum, són més grossos.
1: Sí. Això és, tu veus un tauró a l'aigua i t'apartes tu.
0: La llei de la selva, exacte.
1: És
0: una mica això, sí. Què més?
5: Bon dia, Flashback. Avui vull rajar dels treballadors aquests que van amb el camionet aquest petitó de los cepillitos,
1: de tot neteja.
5: Fora, amb les mànegues mullant també per les aceres i tal.
1: Mira.
5: Escolta, podeu tindre una miqueta de consideració de quan teniu 2, 3, 4 o 5 cotxes al darrere, fer-vos a un costat. A veure, si, al llarg del temps sí que m'he trobat algun que un altre que sí que ho fa, té aquesta consideració de dir, hòstia, me hago un lado y los dejo pasar. Només deixeu passar quan teniu un autobús al darrere. Aleshores sí, no sé què passa, que podeu fer-vos al costat, però si només som cotxes que ens donin pel cul, no? Sí, vull rajar d'això, de la poca consideració que tenen molts d'aquests que treballen en els cotxes aquests rentant els carrers. Vinga, adéu, bon dia.
0: A mi m'ha agradat la falta de respecte. El carro del cepillito.
1: El cepillito.
0: M'ha encantat. Que són uns carros que tant poden anar pel carrer com per la vorera, com per tot arreu, eh?
1: I els fans ja com si fossin cotxe-xoques d'aquells.
0: Sí, home, i tant. Jo sempre he tingut la fantasia de posar-m'hi en un d'aquests i de fins i tot tenir-lo per casa, en lloc de passar el motxo o la rumba, pots tenir una rumba que t'hi puguis pujar a sobre.
1: Fantàstic.
0: Què més?
6: Doncs mon pare tota la vida ens havia dit que ell és de la Barceloneta, o no era, que es va passar a ser la patrona, la verge de la Mercè, perquè va haver una pesta molt forta, molt forta, que moria molta gent, no sé quin any, perquè ja no ho recordo, i el dia de la Mercè va haver unes fortes inundacions i gràcies a aquestes inundacions es va netejar tota la pesta que hi havia, la gent va poder recuperar.
0: Clar.
6: I aleshores doncs, van canviar el dia de la patrona perquè la Mercè va salvar Barcelona.
0: Sí.
1: Rajava del que has explicat tu abans,
7: sí.
1: Aquest.
0: Bueno, però
7: tinc una teoria sobre llagostes.
0: Ah, val, que era
1: en
0: diferent.
1: En català correcte, sí. Saltamontes.
0: Val,
7: exacte. És el mateix.
1: És el mateix, una llagosta i un saltamontes.
7: I un saltamartí?
0: Crec que també.
1: No, un saltamartí és com un bitxo més petit, no?
0: Ah, sí? Ah, val.
1: Sí.
0: No
7: hi entenc. Què és en castellà un saltamartí?
1: No,
0: no ho sé. Obriu portes molt estranyes en aquest programa. Què més diu la gent?
8: Bon dia, Flashback. Doncs mira, jo vull rescatar d'una cosa que no sabia que ho he descobrit l'altre dia.
7: Vale.
8: És de les ambulàncies. L'altre dia anava pel túnel de la Vidriera i vaig veure pel retrovisor una ambulància d'urgències i a l'altura del peatge jo porto teletac. No, darrere meu, doncs va tenir que parar-se a pagar.
1: Què dius?
8: com no porten teletac? És un servei d'urgències? O obrir-li la barrera, o no ho sé. No ho entenc. O sea, si portes un pacient a darrere que li ve al millor de minuts, té que fer cua. No entenc. No entenc res. Vinga, bon dia.
1: Que fessin pagar el pacient. El pacient busca la cartera. Un moment, la targeta.
7: Sí, va deixant. Eh? Sí,
0: estaria molt bé, estaria molt bé. Estaria molt bé. De seguida, més rajades, que avui, evidentment, és dijous.
9: Atento, que te lo meto el rajómetro, eh?
3: Andorra. 96.0.
10: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
11: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
10: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
11: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
12: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
13: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
3: Flashback. Andorra.
14: 96.0.
3: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
15: Vol millorar la seva tarifa?
16: No.
15: Segur?
16: Sí.
15: Sí que la vol millorar?
16: Que no.
3: La trucada del pare que vol saber on ets?
15: On ets?
16: Aquí.
15: Aquí? Aquí on és?
16: Doncs aquí.
15: Ai.
3: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
15: Ei, tio, què fa?
3: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
14: Escolto Flashback!
3: Flashback, l'emissora que sents. Flashback. Ivan Herzog.

0: aquí teniu aquesta cançó de Gil que es diu Moving to the Sun i la veu és d'Ultranet, una llegenda de la música soul, la música house i bàsicament la música negra. Hola, Verònica.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, hola. Ah. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Mira, som l'equip del Matí, la mare que el va parir, que hem dit, calla, anem avui a la ràdio a trucar a la Verònica.
2: No diem res més a fer.
0: Exactament. I ho farem, a més, de part de la Candela, de la Blanca, de la mama, del Rubén, de la Natàlia, que et desitja que tinguis un bon dia pel teu aniversari, que serà dissabte, és veritat. Diu que t'acompanyaran per fer una bona festa i diuen que t'estimen molt.
1: Oh, que bé, quina il·lusió.
0: Quants anys fas, Verònica?
1: 44.
0: Toma, molt ja, bé. Molt bé. A celebrar-los fort dissabte, que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Avui és dijous de rajòmetre, al matí la mare que el va parir.
3: Atento, que te lo meto el rajòmetro,
4: Bon dia, Rebequerus. Salutacions de setmanat.
0: Hola.
4: Jo volia rajar de la incompetència, perquè no puc dir una altra paraula, perquè està en meu horari de l'anús. Perquè aquí hem tingut la festa major. I com és possible que muntem barraques per guanyar-nos quatre calés per les associacions?
0: Sí.
4: I en un descampat, i l'Ajuntament de bon matí envia un tio a bufar el terra, a pujar una pulsadera de Déu, de Senyor Nostre, i ficar-nos totes les parades de merda cap amunt.
0: Olo.
4: Però mira, en quin cap... En quin
0: cap,
4: quin cap. Pensa això? Lo normal és que muguis al terra, però no has de capots, però ara amb un bufador i muntar una pulsadera de Déu, Senyor, que això ni al desert? Vinga, home...
0: O sigui, que pel que entenc, tenien les barraques muntades i per netejar els gots que cauen a terra i tot això ho van fer amb bufadors.
2: Sí, clar, tot a la pols.
0: Però clar, el que diu ell és lo lògic. Primer ho regues.
2: Clar, que no s'aixequi.
0: I després bufes, si vols. Saps?
2: Sí,
0: però, en fi. Però, bueno, és el que tinc. És el que
2: tinc. Mana.
0: Exactament. Mana. Què més?
3: Bon dia, doncs jo vull rajar del Marc. El saltamartí és el saltamontes. Saltamontes és una paraula en castellà. I no és el mateix un saltamontes que una llagosta. Apali, bon dia.
0: Però
2: anem
0: a aclarir el tema.
2: No, però no, si val. Ella ha d'acreditar el títol de biòloga. No?
0: Sí, bueno, a veure, no ho sé. O sigui, el debat quin era?
5: No, perquè hem parlat d'una llagosta, que en català es diu llagosta i en castellà es diu langosta.
2: Vale.
5: I tu m'has dit, no, llagosta en castellà es diu...
0: En català és saltamontes.
2: En català correcte, fent la broma, que és saltamontes.
0: Sí.
2: Però bé, si el mateix. Saltamontes és una llagosta... És igual, és a dir, potser és com un polo i un golf, són Volkswagen els dos, no? Doncs vindria a ser una mica el mateix. Llagosta, saltamontes...
0: Però tenen la mateixa pinta.
2: Els entomòlegs,
5: però
2: la gent que estudia...
5: Però si són de colors molt diferents...
2: No.
5: Saltamartí és verd.
0: Però un saltamartí és un saltamontes?
5: Sí.
0: Val. I una llagosta és una langosta,
5: clar,
0: en castellà. Però una langosta no serà la de mar.
2: No.
5: També ho pot ser.
2: Però no, però no em referia a aquesta.
0: No, ja ho sé, ja ho sé.
2: Ah, sí, que és de color verd una. Però jo crec que hi ha diferents tipus.
0: No sé.
5: Bueno, tampoc, saps? Si està, disculpa't i ja està.
0: Ja està.
2: No, no, disculpa't.
0: I llavors hi ha el grill, que també s'hi assembla una miqueta,
5: el grill, que són cosins, tots aquests.
0: El grill és el cosí que ve a dinar.
2: Però què us dic, que són del grup Volkswagen tots.
0: Anem a més rajades, vinga, va.
6: Bon dia, plageros.
0: Hola, què passa?
6: Aquí dalt a Pagès, d'un saltamontes, hi ha un llengot.
0: Vinga, ja hem obert el meló del dia amb la tonteria del saltamontes. El llengot, perfecte, doncs mira, tot això que sabem. Sí, senyor, llengot.
2: Llengot.
7: Perdoneu-m'ho, però us ho he de dir. Ni llagosta, ni saltamontes, vale. Un saltamartí és un tentetieso, amics.
0: Ah, a mi? Ui, ui, ui, ha obert un altre meló. Tentetieso.
5: Quants noms té, això?
0: Anem a buscar el tentetieso.
5: A mi, si poso tentetieso, em surt una joguina per nens.
2: També.
0: Vale.
5: I no m'agrada.
2: No.
5: Bueno.
0: No us acaba fer el pes. Bueno,
2: no.
0: A veure si hi ha més rajades o tots van en aquest sentit.
8: Hola, bon dia.
0: Hola, hola.
8: Jo volia rajada als bufadors.
2: Ah, bueno.
8: Aquests aparells que es fan servir per netejar els carrers. El judió ha mort.
2: Un altre?
8: Tu vas, surts de casa a primera hora, dutxat, net, roba neta.
2: És veritat.
8: I vas caminant pel carrer i bueno, i t'omplen de pols. Encara que creuis el canviïs de vorera, t'omplen de pols. I si no vas caminant i agafes el cotxe, et trobes el cotxe amb una capa de pols, de filets de les boletes dels plataners, que bueno, el tema dels plataners també és un altre tema, un altre,
0: sí, però aquí,
8: otro melón, cobrir.
0: Plàtans.
8: I et deixen el cotxe ple d'això i llavors quan obro la porta, doncs vinga. I jo que sóc al·lèrgica, doncs ho passo fatal.
0: Sí, sí, mira, és curiós, eh? Els bufadors per segona vegada ha sortit a la secció del rajòmetre. Un per la festa major i l'altre pels carrers.
2: Déu-n'hi-do.
0: Exactament. 7:51 minut. Aneu enviant rajades al 628-414-029, que és dijous.
8: Te lo pondré a rajòmetre.
0: La nova cançó d'Olivia Rodrigo, que la tindrem l'any que ve al Palau Sant Jordi de Barcelona en concert, es diu Drop Dead. I know.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Van a fer un últim bloc de rajòmetre, que encara hi ha missatges que no hem posat i em sabria greu. 628-414-029. Rajeu del que vulgueu, al matí la mare que el va parir, que és dijous. Vinga.
1: Jo vull rajar dels col·legis, que posem allà la policia als passos de peatons perquè puguin passar els nens, que no, es veu que no són capaços de passar sols. No són capaços. I hem de tallar els carrers perquè puguin anar... puguin entrar i sortir del col·legi tranquil·lament.
0: També rajant de tot, eh?
1: Com animalons, que no saben sortir anar per la vorera, sinó que han de sortir i ocupar tot el carrer, perquè, clar, anem al col·legi. A veure què estem fent.
2: Què estem fent?
0: Val. Home, a mi em sembla... A mi em sembla bé que hi hagi un policia.
3: Sí, no? I que hi ha molt de trànsit en aquests llocs.
0: Sí, sí, no. Sí, clar, si hi ha pàrquings normalment a les escoles i tal, i a part, els nens, és que, clar, al ser menuts, pot ser que no els vegis tant. Sí, per tant,
3: sí, surten corrents, s'escapen.
0: Molt de compte, molt de compte. En això, les càmeres que porten als cotxes van molt bé, però molt de compte.
2: O nens amb corretja, una de dues.
0: Mira, doncs...
3: Està escolta, bé, no?
0: Sí, clar que sí. Què més?
4: Hola, bon dia, Flashback. Jo em volia queixar de que no entenc com en ple 2026 estem enviant imatges des d'I a Mart, però quan vaig per la C32 i passo Calella, ja no us escolto. Vull dir, si vaig de camí o per exemple, per les zones de Blanes, de Lloret, i poso la ràdio i l'únic que escolto és oli fregint. Es pot saber per què?
0: Estan fent llagosta.
2: No sé si...
3: És el tema.
0: Bueno, doncs mira, no, la veritat és que no ho sé. El cap de missions d'aquesta casa suposo que ja està treballant vendu.
2: Sí, ho veig.
0: Com això. Sempre, d'altra banda. Més rajades.
5: Bon dia, Flashback. Pel senyor rajador dels policies o...
0: Hòstia, un altre meló.
5: Agents cívics que estan en els passos de vianants de les escoles, explicar-li que no és pels nens i nenes que han de creuar, sinó és pels gamarusos que van en cotxe i no saben frenar els passos de vianants. Apa, que tingueu molt bon dia i vigileu amb els passos de vianants.
0: Bueno, més clar l'aigua.
2: No,
0: més clar l'aigua.
6: Comença el dia amb la millor energia. Carles Pérez te la dona cada dia. Al matí i la mare que el va parir.
7: Ràdio Flashback Andorra.
8: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
9: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
10: Les millors braves d'Andorra?
11: No vagis al Barra Mars.
10: Un bon bacallà al Pil Pil.
11: No el demanis al Barra Mars.
10: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic?
11: Oblida tant del Barra Mars.
10: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
11: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
10: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
12: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
13: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
14: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876 555.

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir a primera hora de la tarda es donava ja per extingit l'incendi de la Carola d'Ordino, segons va anunciar la ministra Conxita Marsol, que ahir va fer de portaveu del Consell de Ministres. El foc es va tancar sense danys personals ni afectacions al bosc, tot i que encara surt una mica de fum d'alguns punts del complex. Dels 7 blocs, els 6 i el 7 no han resultat afectats i el 5 només presenta danys parcials, mentre que els edificis de la part superior han patit les conseqüències més importants. Un cop finalitzada aquesta extinció, els treballs se centren ara en valorar els desperfectes i determinar les causes de l'incendi. Més temes. El govern i els comuns impulsaran un programa d'incentius per afavorir que els propietaris privats construeixin o rehabilitin habitatges destinats al lloguer a preu assequible. L'executiu subvencionarà el 10% del cost dels projectes i ha negociat amb els bancs un finançament preferent a Euríbor més del 0%. Els comuns, per la seva banda, renunciaran a cobrar taxes i impostos vinculats a la construcció, així com altres figures relacionades amb els rendiments immobiliaris o la propietat. A més, aquests projectes podran continuar tramitant-se encara que hi hagi una suspensió de llicències urbanístiques. Fer referència al programa E-Engega 2026 va tancar ahir dimecres la convocatòria d'ajuts després d'esgotar la partida disponible. S'han presentat un total de 180 sol·licituds que han permès comprometre íntegrament els 500.000 euros previstos per al programa. En successos, el treballador de 39 anys ferit a l'accident laboral d'ahir a la carretera de Montau, Pecanillo, va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona pels serveis d'emergència d'Andorra. L'accident es va produir durant les tasques de càrrega i descàrrega de peces de ferro en una obra quan part del material li hauria caigut al damunt. L'home va patir afectacions al rostre. I en cultura, la temporada de teatre d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria tornarà el dia 8 d'octubre i fins al 6 de gener amb 9 propostes repartides entre el Teatre Comunal de la Capital i els auditoris Claró i Rocafort del Centre Cultural Lauradià, reoberts aquest estiu després de l'incendi del novembre del 2022. La programació inclou noms com Roger Coma, Maria Molina, Danfis Balduz, Joan Pera, Jordi Buixaderes i Ramon Madaula, a més de Mariona Esplugues i l'andorrana Aina Sánchez. El cicle tornarà a incloure els Pastorets. Les entrades es posaran a la venda a partir del 29 de setembre, amb preus que oscil·len entre els 10 i 24 euros.
1: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
3: Andorra, 96.0.
4: Flashback.
3: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.
3: Al matí la mare que el va parir.
5: El despertador de Catalunya.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims. Bon dia, Judit.
1: Bon dia.
0: Hola, hola, com estàs?
1: Molt bé.
0: T'estem trucant en directe des de Ràdio Flashback. Què et sembla?
1: Ah, molt bé.
0: De part del Roger, diu que avui és dijous 24, això vol dir que només falten dos dies perquè... Ai. Us caseu.
1: Correcte.
2: Que guai.
0: Com van els nervis?
1: Doncs mira, ja comencen a notar-se, eh?
0: Sí. Ho fareu allò por todo lo alto o serà una cosa més continguda?
3: Només la família.
1: No, por todo lo alto. Ja que hi anem, anem amb tot.
0: Bé, sí. Clar que sí, clar que sí. On us caseu, si no és molt demanar?
1: A Vilanova del Vallès.
0: Mira, a Sant Lleí, no? No a Sant Lleí, no?
1: No, al Miravent.
0: Vale. L'altre.
2: És l'altre, no?
0: És que a Vilanova n'hi deu haver dues, que és Sant Lleí i el Miravent.
1: A l'altre,
0: el Miravent, perfecte. No, és que jo tinc un casament al Sant Lleí el mes d'octubre, també, aquí a Vilanova del Vallès, que deu ser el poble dels casaments.
3: Estaria molt bé que estiguessin molt a prop i anessin com insultant a mitja boda uns i altres, com un Barça-Madrid, no?
0: Exactament.
2: Competència.
0: Bueno, escolta, diu el Roger que vol donar-te les gràcies per aquests gairebé 10 anys junts, per tots els moments compartits, per tota la felicitat que has donat. Diu Gra que comença una nova etapa, una nova aventura i que no pot estar més feliç de viure-la amb tu, que t'estima molt, futura dona.
1: Ai, oh. Mare meva, jo també l'estimo molt.
0: Escolta, Judit, una abraçada, que vagi molt bé el casament.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu, bon dia.
3: Adéu.
0: Es casen al Vallès Oriental, cosa que és una garantia de felicitat,
3: sí, home,
0: evidentment.
3: Sí, n'hi ha tot
0: bé. Només faltaria. Però avui, mira, del Vallès Oriental al barcelonès, perquè avui és la patrona de Barcelona.
3: Creo que sí. I està.
0: És la Mercè, festivitat de la Mercè a Barcelona.
3: Sí, exacte, la Mercè, la patrona de Barcelona, però que també té dret a celebrar la seva festa... Seria com una festa aniversari, això,
0: home,
3: no?
2: Sí, una mica sí.
3: Doncs ens hem imaginat com seria si li fessin una festa sorpresa...
0: Amb ella, la Mercè.
3: Amb la Mercè, tota la gent de Barcelona, els barcelonins típics de Barcelona,
0: sí.
3: Li fan una festa sorpresa a la Mercè. Doncs la cosa és així.
4: Silenci.
5: No li diem sorpresa, eh? Collons, quants candaus que té, no?
6: Ai, això és Barcelona, és per seguretat.
3: Ara, si et volen entrar...
6: Entra.
5: Que quasi estava.
7: Hola.
8: Sorpresa!
5: Ai, ja us he sentit i em pensava que ja m'havien tornat a ocupar el pis.
6: No, no, Mercè.
9: Hòstia, pues yo venía para eso, perdón, que m'he equivocado.
10: Adéu, adéu.
9: La ocupació és en el segundo o tercera.
5: Oh, però quina il·lusió, però si sou tots, els alemanys,
9: da.
5: Els anglesos, bye. Els suecs,
9: Ikea.
5: Els argentins,
9: sí, mate.
5: Els catalans...
9: Felicitats, Mercè, només quedo jo.
5: I el que més em flipa és que hi cabeu tots al meu pis de 30 metres quadrats a l'Eixample.
9: Ja, no entiendo por qué vives en piso tan pequeño, Mercè.
5: Jo tampoc, Frederic. No creo que tenga nada que ver que tú pagues 3.500 euros de alquiler y te parezca barato.
9: Ah, muy barato.
11: ¿Qué onda con la música? Está chévere, ¿eh? ¿Y la sardana?
5: No, Matías, esto no es música, son las obras, típica al Barcelona.
11: Está lindo.
9: Da, Mercè, ¿eh? ¿Qué es ser esta línea en suelo, eh? Gaudí.
5: Esta línea, no, es el carril bus que pasa por el mig del menjador. ¡Vigila!
9: Hòstia!
5: Ojo, patinete. El bici.
11: Este mira, sale la tarta, Mercè.
5: Ai, no hacía falta.
9: La tarta de cumpleanos. Sopla bé la pide deseo.
5: Ho tinc claríssim.
9: Hòstia, què ha passat? Si per la finestra no veig la Torre Agbar, que veig la Castellana. O si veig des d'aquí el Bernabéu, què has desitjat, Mercè? Ser madrilenya?
5: Mercedes, a partir de ahora, Mercedes. Libertad. Ai, que descanso i que bonito és Madrid.
0: Sí, senyor. Aquí teniu com seria la festa d'aniversari de la Mercè.
3: Clar.
12: El matí, la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. A Flashback. Andorra.
13: 96.0.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Bon dia. Doncs des d'ara destaquem trànsit dins a la carretera General 1 a l'Avinguda Saló amb dos sentits de la marxa. Això és tot en el moment des del Centre Nacional de Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
17: Ràdio Flashback.
18: Flashback.
19: Ràdio Flashback Andorra.
2: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
2: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
2: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
4: Torna l'Octoberfest d'Anyós Park.
1: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
4: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
1: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
4: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
12: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Aquesta setmana, a

0: Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
1: El matí i la mare que el va parir. Qui té boca s'equivoca.
3: Haig de fer un incís del partit d'ahir, eh?
4: No ho sé.
3: A l'Idiazábal aquest em va agradar molt el gol que va fer.
4: Oyarzábal. Idiazábal, no sé si és un restaurant o...
5: Sembla un medicament.
6: És un formatge.
1: Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
7: Ja comença a fer-se clar.

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Gràcies, Catarres. Obrim el joc de les paraules, així que mira, ara mateix obro línies. La primera persona que truqui, 935475050, juga amb nosaltres amb aquest joc de les paraules, com sempre, gràcies al nou Aquarium de Barcelona.
3: El matí i la mare que el va parir arriba.
4: Senyores i senyors.
3: El joc de les paraules.
4: El joc de les paraules.
2: I això vol dir que tenim premi doble perquè amb dues coincidències la persona que jugui amb nosaltres s'endurà la samarreta del matí i la mare que el va parir, amb tres coincidències, unes entrades familiars per l'Aquarium. I avui jugarà amb nosaltres l'Olga. Bon dia, Olga. Olga? Sí? Elga. Olga? Olga, Olga? Sí.
5: L'Olga el tenim a la línia.
2: Olga, hola. Ui. No sé si no en sent o s'ha tallat el telèfon o...
6: M'he sentit molt de fons.
7: Bon dia.
2: Hola, ah, sí. Olga, em sents bé?
7: Hola. Sí, em
2: val.
7: Sento bé.
2: Val, val. Crec que estàs una mica amb els mans lliures així, Olga, o què?
7: Sí, correcte.
2: Tu podries, per exemple, treure els mans lliures? Tu para aquí la cuneta i treu els mans... Això es pot fer o seria difícil?
5: Ara.
2: Ara, perfecte.
5: Ara.
2: Molt bé, doncs, Olga...
6: Si no, són 6 punts només.
2: Cap problema. Avui jugaràs amb la Paula Montes, la nostra dona d'informatius de Flashback. Hola, Paula, què tal?
5: Hola, què tal? Hola,
7: bon dia, Paula.
2: Bueno, ja sabeu, heu de fer com a mínim dues coincidències. Si en són tres, a més, hi hauria les entrades per l'Aquarium. Paula, ja pots marxar de l'estudi. I comencem a jugar amb l'Olga al joc de les paraules d'avui. Olga, la teva primera paraula és ni més ni menys que maleducat.
6: Ota, sí.
7: Persona.
2: Persona. Ferida.
7: Sang.
2: Sang. Fàstic.
7: Menjar.
2: Menjar. Tutxana.
7: Casa.
2: Casa. I finalment, maresme.
7: Mar.
2: Mas?
5: Mar.
2: Mar. Mar.
7: Mas.
6: Mas.
7: Sí.
2: Mas o mar? Mar, no?
7: Mas, mar.
2: Mar, perfecte. Doncs mar. Maresme, mar, perfecte.
5: Crec que ha dit mas, en realitat.
2: Ah, mas o mar?
5: S o R?
7: R.
2: R, perfecte, perfecte, perfecte. Doncs mar, ja pots entrar, Paula, que no sé què està fent la Paula. On ha anat la Paula?
6: Ha anat?
2: Ha anat. A Paula, on t'has fotut?
6: Que estaves a l'hospitalet, ara.
5: Nois, he marxat per no fer trampes.
6: No, però
2: has marxat molt lluny. Bé, anem a buscar les dues o tres coincidències. Estàs a punt, Paula?
5: Sí, Olga, et demano perdó.
2: Però com vols demanar perdó abans?
5: És el segon cop i el primer ja va anar una miqueta així.
2: El primer cop que vas jugar vas veu perdre. No veu,
5: no
2: veu aconseguir cap regal, eh?
6: Bueno,
2: va, vinga. Doncs vinga, anem amb les cinc paraules. A veure si trobem coincidències. Primera paraula, Paula. La primera és mal educat.
5: Ai. Bueno... A una persona maleducada, càstig.
2: Càstig?
5: Fatal. Ja no és fatal, veus? És que la
2: cosa és molt curiós, perquè en la teva reflexió has dit la paraula, que és persona.
6: Persona.
5: Ai, veus?
2: Havia dit persona, sí, la Olga.
6: No passa res.
2: Cap problema. Atenció, la segona es pot fer. A veure, Paula, la paraula és ferida.
5: Clar. No es poden dir noms...
6: No,
2: Bueno, es pot dir el que sigui, però que no sigui de la mateixa arrel. Com ferir, no ho podries dir, ferir.
5: Vale.
6: Feridura.
5: No sé si està ben dit en català, però... Tirita?
2: Tirita. Ah,
5: no, eh?
2: Sang, havia dit l'Olga.
5: Jo anava a dir si no, neget. Exacte.
2: Anem pel pedregà, de moment. Paula,
5: no, fatal, Olga, perdona.
2: Atenció. Tercera paraula, fàstic.
5: Vòmit? Oi, mare meva.
2: Atenció, perquè entrem en les dues últimes que hauries d'encertar-les, perquè si no, ni samarreta, ni entrades, ni res.
6: Era menjar.
2: Era menjar, sí. Era menjar.
5: Fàstic, menjar.
2: Quarta paraula. Atenta, que es pot fer. Paula, la quarta paraula és tutxana.
5: No sé, no tinc ni idea.
2: Tutxana. A veure. Un totxo, una tutxana. Marc, no facis
5: pis. Casa.
2: Sí.
5: Bé. Bé, Paula, bé.
2: Atenció.
5: Ai, ara.
6: Quan ens juguem al tot pel tot, eh?
5: Mare meva. Ui. Ui.
2: L'última paraula, Paula, és...
5: Ai, ui, que fatal.
2: Maresme.
5: Ai.
6: Ah, ja sé què estàs pensant.
5: Ja.
2: L'última paraula és maresme.
6: Ho donem per bo.
2: Ho donarem per bo.
0: Perquè no hem...
2: Si et vols, si et vols saltar les normes, salta-te-les.
8: Però, sí, però potser tampoc és...
5: Nois, no, no us estic entenent.
2: Bueno, tu digues el que ets... El que, o sigui, Maresme, la primera paraula que et vingui.
0: Oh, que et ve el cap.
2: La primera que et ve el cap. A veure, què diries?
8: Sense normes, ara. Vinga.
2: Paula, sense normes.
5: Lliure.
2: Lliure.
5: I tropical.
8: I tropical, no?
2: No, va, fes-ho bé, sisplau, Paula, vinga.
5: Palmera.
2: Palmera. Què collons ha de ser palmera?
5: El Maresme està ple de palmeres.
2: De palmera? Però que no he anat mai al Maresme, tu.
8: Diuen que el Maresme lliure i tropical.
2: Home, per l'amor de Déu, havia dit mar.
5: Mar, veus?
2: Mar.
5: Olga, perdona, més que sóc horrible.
7: No passa res, Paula.
2: Escolta, 0 de 5, Paula.
0: No, una de 5, una.
2: A una. Ah, sí, casa.

0: Compra amb el codi Mercè i podràs visitar-nos fins a final de mes.
1: Això sí que és celebrar la Mercè.
0: Reserva a aquariumbcn.com.
2: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir.

0: Bueno, un clàssic d'Eminem i Rihanna del 2010, Love the Way You Lie. Bon dia, Oriol.
1: Bon dia.
0: Bon dia, felicitats, nano. Escolta, truquem de part de Lu. Lu Aroca, que et diu que ets la millor parella, amic i espòs del món galàctic, galàctic fins i tot, eh?
2: Uala.
0: Per 4 anys de parella, gairebé el primer mes de casats i per estar sempre junts en aquesta bogeria anomenada amor i friquisme. Friquisme de què, Oriol?
1: Bueno, una cosa que ens agraden, l'anime i tot això.
0: Tot plegat, no? Molt bé. Doncs diu que t'estima sí. molt el seu tamalito. Tamalito. Veus que bonic? Bueno, escolta, una abraçada ben forta, que vagi bé.
1: Vinga, bon dia.
0: Adéu, Oriol, bon dia. Des del matí la mare que el va parir, que vagi bé.
3: Al matí la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
4: A Catalunya va haver-hi un eclipsi total.
5: Sí,
4: ja sabeu que és un eclipsi, nens i nenes. És quan la lluna tapa el sol i tapa el que ha passat a Ceuta, el preu de l'habitatge, la invasió de turistes i tot el que hi ha hagut de tapar durant tot l'estiu.
0: Molt bona, aquesta. Sí, molt bona.
3: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Andorra.

0: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
1: En futbol, la selecció andorrana s'enfronta avui a Malta a les 6 de la tarda a Encamp, en l'estrena de la 5a edició de la UEFA Nations League. El nou format de la competició, que passarà de 4 a 3 lligues de 18 seleccions cadascuna, deixa Andorra sense opcions d'ascens a la Lliga C. Des de l'equip es destaca que una victòria ja representa una motivació especial pels jugadors. Diumenge, el combinat andorrà visitarà Gibraltar en la segona jornada. Parlem de Jean-Baptiste Pau i Roberto Carballés, que es van imposar en la categoria Formentor, corresponent a la primera masculina de pàdel en la quarta i última prova de la fase regular de la Copa Cupra Andorra, disputada a Caldea. En categoria femenina, Juditi Alexia Cartanyà van aconseguir la victòria en categoria Born de primera femenina. I en motor, Fran Porter va debutar en la categoria de prototips amb un tercer lloc al circuit Spa-Francorchamps. El pilot va pujar al podi en la cursa de 4 hores de l'Ultimate Cup European Series amb CD Sport i es va mostrar molt satisfet amb la seva estrena amb l'equip. Tot i aquest debut, Porter no descarta continuar competint també en la categoria GT.
0: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
2: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
0: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
3: Flashback. Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
3: Flashback.
8: Bon dia, són 8:45. Pedro Sánchez es compromet a tirar endavant un decret urgent d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys de Madrid, que s'ha convertit en tot un símbol. El president del govern espanyol no concreta quan el portarà al Consell de Ministres, però demana responsabilitat política als grups parlamentaris per evitar casos com aquest. Sánchez ho ha dit des de l'Assemblea General de l'ONU, on també ha responsabilitzat de la tragèdia el govern de l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid. D'altra banda, 12 persones han hagut de ser ateses pels serveis mèdics del Congrés després que una diputada del Partit Popular portés un esprai de gas pebre al ple. Ana Vázquez Blanco ha brandat l'objecte durant la sessió de control al govern, criticant la falta de llibertats que pateixen les dones a Ceuta. Ara, una treballadora de la cafeteria de la cambra està de baixa mèdica i una altra ha presentat una denúncia per l'episodi. I la terapeuta de Jonathan Andic ha denunciat a través del seu advocat els atacs que està rebent per les especulacions que la vinculen amb el cas Andic. Recordem que un testimoni, l'ajudant de la terapeuta, va assegurar el juliol d'aquest any que ella va proposar la ruta Collbató com a teràpia de confrontació. Els esports. El Barça ha començat amb bon peu la defensa del títol de la Champions justament el dia que fa 4 mesos que les de Pere Romeu van guanyar l'anterior títol. Les blaugranes van aconseguir ahir la primera victòria per 5-2 contra el París Futbol Club. I en bàsquet, el Barça debuta avui a l'Eurolliga contra l'Efes d'Istanbul. Al Palau serà el debut europeu dels blaugrana, un partit que els hi arriba després de perdre la final de la Supercopa contra el Joventut.
9: Moltíssimes gràcies, Paula. 2:02 de nou, bon dia.
3: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
10: Busquem un lloc que té 31 anys, la seva alçada màxima 100 metres, es veu des de molt lluny i té...
11: Sí.
3: Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: aquí teniu Elvis Crespo, Quevedo, la Graciosa, des del matí, la mare que el va parir, que avui no sé com ho estarà celebrant el nostre amic Hans, que és un expat que viu a Barcelona.
1: Guten Tag, como decimos los catalinos, feliz día de...
2: Catalanos.
1: No, bueno, sí.
2: Catalinos
1: no. Hi ha declinació que avui no...
2: Catalanes, no, no, no, no,
1: en català és difícil. Però bueno, como decís los catalanes, feliz día de la Barcelona, no?
2: No, de la Mercè.
1: Sí, bueno, és lo mismo.
0: Però a més no és los catalanes, perquè a
1: més... No me digues, ni ells.
0: És només de Barcelona, la festa, que vol que li digui.
1: Bueno,
0: llavors, tota la gent que ens escolta segurament ningú serà de Barcelona avui.
3: Barcelona no és Catalunya.
1: Però hi ha gent important de Barcelona, com el senyor Fornet, el senyor Quinaona, el senyor Francesc Macià, el senyor Elenou, que estan
2: celebrando.
1: Poco és Mercè, però que...
0: Avui és la Mercè, sí.
1: És curioso, perquè és patrona de Barcelona, però també és patrona d'Alemanya.
0: D'Alemanya?
1: Claro, perquè Mercedes-Benz...
2: Això és un cotxe.
1: No, és patrona de Mínia, de Buren, de Buren, de Buren, i además és patrona de Barcelona.
2: No, además no.
0: És que sap què passa, que és molt curiós, perquè és la festa de Barcelona, on vostè viu.
1: I además és Stuttgart, no?
0: Bueno, Stuttgart no ho sé, però és la... Aquest cap de setmana ha començat l'Oktoberfest a Alemanya.
1: Todo se mezcla, no? Entonces yo creo que aquí se va a acabar comiendo comida típica alemana.
0: Sí?
1: Porque...
0: El xucrut i tal.
1: Xucrut, el pretzel... Sí. Però a mi se me hace raro. Yo estoy acostumbrado a comer ya calçot.
2: Ah, sí?
3: Ah,
2: molt
3: bé.
1: A costa catalana, como batidos, mus i...
2: No, no és català, això.
1: Helado Ben & Jerry. Sí. Però he pensado que mi amor por Barcelona es tan grande.
0: Sí.
1: Que quiero hacer poema para la ciudad.
0: Ah, m'està dient que farà un poema. Que
1: bona. Para la ciudad y para la Mercè.
0: Ah, sí?
2: Ah, molt bé.
0: Doncs vinga, el Hans, que és un expat, com ens hem de veure...
1: Bueno, català, ja, eh?
0: No, català, català, sí.
2: Sí, parla molt bé català, eh?
0: Li fa un poema a Barcelona i a la Mercè, quan vulgui, va.
1: Què?
0: Què està fent?
2: Què diu?
1: No, estoy aclarando la garganta.
2: Ah, passa que...
1: No, no, és alemán.
2: Ah, val.
1: La Mercè és el mejor pan para alemán y para catalán.
2: Hòstia.
1: Me gusta que en la Mercè hay conciertos y gente la ve.
2: Sí.
1: Pero mientras estás viendo concierto, persona detrás que espera.
2: Sí.
1: Y te despistas y te coge la cartera. Entonces te giras y gritas, paguen a esa persona.
2: Sí.
1: Y te contestan, bienvenido a Barcelona. Lo mejor de Mercè es el piro musical.
0: Home, el piro musical.
1: Que el petardo y la música no encajan, pero da igual.
0: Sempre ho he pensat, sí, li dono la raó.
1: Jo pensava que era una cosa catalana. Buena Mercè, buena fiesta mayor.
2: Sí?
1: Compraré muchas cervezas porque solo alemán es mejor.
0: Un aplaudiment. Bona festa de la Mercè. I bon Oktoberfest, també.
1: Feliz dia de Barcelona.
0: Gràcies.
1: A tota Catalunya.
4: Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez. Andorra.
5: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
6: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors a la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes els caps de setmana i festius.
5: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Ràdio Flashback Andorra.
7: Ràdio Flashback. Flashback.
8: Més èxits. No te'ls acabes.
4: Ràdio Flashback.
9: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
9: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
11: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
11: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
11: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Andorra 96.0.
8: Flashback.
4: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: Si sona Flashback, és un èxit.
5: Andorra.
8: Andorra.
5: Flashback. 96.0.
12: El matí i la mare que el va parir.
13: ¿De dónde volvemos en televisión si han salido unos anuncios antes? ¿De dónde volvemos?
14: De orinar.
4: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback.

0: Aitana i Sant Giovanni, Mariposas, des del matí, la mare que el va parir de Flashback. Bon dia a tothom, a punt d'arribar a 9:15 en aquest meravellós dijous, dijous 24 de setembre, que hem de felicitar l'Eva, Eva. Poso lletres on no tocaria. Eva, hola.
1: Hola, bon dia.
2: Hola.
0: És que dir Eva, hola, em costa.
1: Eva, hola.
0: Estic en un moment ja, estic fatal. Bueno, felicitats, de part del Xavi.
1: Merci.
0: Sí, sí.
1: Merci, merci, moltes gràcies.
0: De part del Xavi i de la seva filla Laura, que et feliciten pels 46 que fas, que t'estimen moltíssim, que t'envien 1.000 petons i 1.000 abraçades, vale?
1: Moltes gràcies.
0: Que tinguis un gran dia.
1: Merci, bon dia. Adéu,
0: Eva. Adéu-siau. I ara arriba el torn dels més petits del Va Parir. Vinga.
3: Hola, ja són aquí els més petits del Va Parir.
0: La pregunta d'avui és molt fàcil, molt fàcil. I, a més, la pregunta d'avui ve amb premi, inclús.
2: Què dius, ara?
0: Sí, entre tots els que, participeu, d'acord? Us regalarem, atenció, 5 entrades familiars per anar a veure la pel·li infantil La família Dino als Cinemes Texas de Barcelona. Hola? A qualsevol sessió del dissabte 26 o diumenge 27. D'acord?
2: Molt bé.
0: Que és aquest cap de setmana.
4: Sí,
0: vale?
4: Guai.
0: No estan encara publicades, crec, les sessions, però les entrades són per aquests dos dies, o 26 o 27.
2: Que xulo.
0: Què vol dir? Que podeu participar tothom i que si us toquessin les entrades i no podeu anar, ens ho dieu, no podem anar i tal, i li diuen a una altra persona, no passa res. La pregunta que us fem avui és, quan aneu al súper, petits i petites que ens esteu escoltant, amb els vostres pares, què és allò que sempre els demaneu?
2: Ai, bueno.
0: Què és aquella, normalment, la marranadeta?
2: Uf.
0: Que sempre, per exemple, la meva filla sempre em demana galetes.
4: Sí.
0: Sempre.
4: Galetes, eh?
0: Sempre. Altra cosa que els hi compri o no.
2: A mi em passa que vaig a fer la compra sempre amb ella i ara ja està en aquest punt que ja sap què vol i em té unes ullades que he de girar el cotxet de tal forma
0: que no les vegi.
2: Sí, sí.
0: Quines són els seus fetitxes?
2: Smilitos. Smilitos. Són unes galetes que diuen smile.
0: Ah, Smilitos. Vale. Ah, sí, crec que ja sé quines són.
2: Lo blau, la bossa.
0: Sí, mítiques. Neget, tu què demanaves de petita? Te'n recordes?
4: No gaire, però crec que sí, com alguna marranada de galetes.
2: I abans d'ahir, això,
4: típics bollicaus, una cosa d'aquestes.
0: Ah, home!
4: De tant en tant. I ho fotia dins del carro sense que s'enteressin.
0: Llavors,
4: a la caixa, tens a ta mare que està allà amb un compromís de dir, ara què t'he de dir?
2: Nou Kinder, una cosa d'aquestes.
0: Ah, exacte. Anem amb missatges, va.
5: Hola, Flashback. Tinc 9 anys, em dic Guillem. Jo el que sempre li demano són xutxeries o coses de xocolata. Adéu.
0: Clar, la xutxe, és que és un clàssic.
2: Sí. És que el xutxe...
0: És que al supermercat hi ha una prestatgeria tota plena de llaminadures. Hi ha, més, unes capses que ja són tàpers, que tenen directament amb tot un combinat.
4: Bueno. Allò,
0: això és la perdició. I quants pares diuen, va, t'ho compro, i ja pensen en que ells li fotran mà.
2: I tant.
4: I tant.
0: A la galeta o a la xutxe.
2: Jo m'he arribat a tancar el lavabo. Jo dic en sèrio.
4: Sí o no?
2: Sí, sí.
4: Per vergonya.
2: No, perquè no em vegui, perquè no li vull donar.
4: Per egoista.
0: Sí. Què més?
6: Hola, Flashback. Hola. Soc l'Oriol, tinc 10 anys. Jo, quan vaig al supermercat, els meus pares sempre els demano si em poden comprar Nutella.
0: Sí. També un clàssic, la Nutella.
4: Funciona.
0: Sí, sí, que compres ja el pot petit, però dius, mira, per comprar el pot petit, compra el pot gros.
2: Ah, ja. Som 3 a casa.
4: Un got més gros tindré després. Clar, exacte.
0: Sí, sí.
2: Pel got.
7: Hola, Flashback. Jo li demano moltes coses, com per exemple, a vegades, no sé, xicles o coses del Lego que hi ha, per exemple.
0: Bueno, esclar, si entres a aquests supermercats que també hi ha joguines...
2: Estàs mort,
4: No surts d'allà.
0: Exactament, sí, sí.
2: No.
0: Què més?
8: Bon dia, sóc en Marcel Sala i sempre li demano un ou Kinder.
0: Això és un clàssic, també, l'ou Kinder, que ja te'l fiquen a la caixa.
2: És que
0: te'l fiquen allà al costat de la caixa, justament amb altres 3.000 xocolatines.
2: Agafa-ho.
0: Fantàstic.
9: Hola, Flashback. Em dic Adam i tinc 11 anys.
2: Molt bé.
9: Jo sempre quan vaig al Mercadona li demano a la meva mare que me compri tequeños.
4: Tequeños.
0: Els tequeños són com una mena de rotllet, de farcit.
4: De pasta de full o
0: sí,
4: alguna cosa així.
0: Tipus això, que van farcits a vegades de xocolata.
2: Molt bo, això.
4: I de formatge, també.
0: I de formatge. Són tipus fingers.
4: Exacte.
0: Jo ho he tastat i és una delícia. No aquests del supermercat, sinó uns d'una hamburgueseria. que en fan és, són una delícia. Hosti, sí, sí. Una delícia absoluta. Què més?
10: Hola, Flashback. Hola. Soc el Roger, tinc 10 anys.
0: Què passa, Roger?
10: Soc de Caldes de Montbui.
0: Sí, m'agrada.
10: Jo sempre que vaig al supermercat amb el meu pare o la meva mare, sempre el que els demano és alguna xocolata o el iogurt de la trufa de la lechera. Gràcies.
4: Marca i tot, eh? El car, eh?
2: Hòstia, sí, sí.
0: Ja saps fins i tot on és, eh? La prestatgeria del súper, no? Que bo.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Quin crac, sí, senyor.
11: Hola, Flashback.
0: Hola.
11: Soc el Jofre. I jo, al súper, sempre quan vaig, demano xiclets. Adéu.
0: Sí, xiclets, un altre clàssic, sí, senyor.
2: Sí,
0: sí, senyor. Em fa molta ràbia perquè el gust s'acaba molt ràpid.
2: Sí,
0: sí, de la majoria.
4: És veritat. No, els de maduixa, sobretot, res.
0: Jo trobo que s'ha de... No sé, tanta i més de que implantem en altres coses. Mm. Amb el món del xiclet, és que sí, dura sí. Res.
2: Jo crec que me'n menjo uns 8 o 10 al dia.
0: Al dia?
2: Sí.
0: Al dia, eh?
2: I de quin gust? De maduixa, normalment, de maduixa. O regalès.
0: I no et fot mal al cap?
2: Sí, però per altres coses.
12: Anem als nostres pares. A vegades són xutxes, cereals. També
0: cereals,
12: li demanem patates Pringles. I ara la meva germana i a mi ja volíem comprar un caldo de sopa. Ja te como.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Quant de producte, eh?
2: Quina llista de la compra fet.
0: Totalment. Va, un últim missatge, vinga.
13: Hola, Flashback. Jo em dic Roc i soc de Reus. I jo, la veritat, no demano res, la veritat. Jo sempre he sigut un noi de no demanar. Adéu.
0: De no demanar, eh? El Roc ha sigut sempre un noi de no demanar.
2: No
0: hi ha ningú que els demani un fuet, per exemple.
2: No.
0: És el que demanaria els dos pares. No. Una mica de fuet, sisplau, saps? D'aquells, i a més, aquells que te'l tallen a la xarcuteria.
2: Uf, aquell, allò
0: no arriba a casa, eh?
2: Aquell
0: fuet no arriba ni a casa.
2: Que va.
0: Ni a la porta de casa. Molt bé. Entre tots els que m'han enviat missatges, sortejarem 4 packs d'entrades perquè aneu a veure aquesta pel·lícula als Cinemes Texas de Barcelona. Entrades són entrades familiars per anar a veure la família Dino. Merci a tots els que heu enviat missatges. I ara us demano, petits i petites, una última cosa.
2: A veure.
0: Us diré dues cançons.
2: Ah.
0: El primer WhatsApp que rebem, triant una d'aquestes dues, la poso.
2: Tothom ràpid, va.
0: Puc posar o bé Golden o bé Segurament t'estimo. Trieu, va. WhatsApps 628 414 029. Ara mateix, el primer WhatsApp que rebi... Najet, és...
4: Golden.
0: Ah, no es podia saber. Golden. K-pop, sonant de nou al matí i la mare que el va parir.

0: Golden, K-pop de Monhunters. Per cert, entre tots els que ho han enviat missatges a la secció Els Més Petits del Va Parir, s'enduen les entrades per anar a veure la pel·lícula del Dino, els Cinemes Texas de Barcelona. 5 guanyadors que s'enduran un pack de 4 entrades cada guanyador.
1: Exacte.
0: Que són?
1: Mira, l'Arnau, la Cristina, l'Olga, el José i la Ainhoa.
0: Molt bé, doncs enhorabona perquè us aneu a veure una pel·li fantàstica aquest cap de setmana que es diu La família Dino. D'acord? És un adolescent que no està passant pel millor moment de la seva vida. Els companys de l'escola se'n riuen, la noia que li agrada l'ignora i el seu somni de convertir-se en veterinari s'esmicola davant de la tradició professional de la família Dino. Volen que sigui paleontòleg, d'acord? La seva vida canviarà radicalment quan, per accident, obre un portal cap a l'era mesozoica. I aquí ho deixo perquè té molt bona pinta aquesta pel·li que anireu a veure. 5 per 4, no? 5 packs de 4 entrades cadascú. Oients del Matí la mare que el va parir, que la gaudiu molt. Nosaltres cap a la terrassa.
2: El Matí la mare que el va parir presenta L'home que brama.
0: Home que brama.
3: Hola, hola.
0: Com està Barcelona des de la talaia de la terrassa?
3: I amb un cotxe contradirecció que ha fet una giravolta aquí al mig del Passeig de Gràcia.
1: Està bé, està bé. És el dia, per
3: sí,
1: això.
3: Sí, ja es pot fer trompos aquí, no hi ha ningú.
0: Cap problema. Doncs va, m'agafo un l'home que brama, Marc, fot-li.
3: Catalunya! Everybody, listen to me. Frost, merci, fest, jua, merci, juh, lala, feine, merci, fest, dag, happy, merci, festival, bon fet de la Mercè, bona festa de la Mercè, feliz fiesta de la Mercè. Doncs au, ja hem felicitat el dia de la Mercè a tota la gent que viu a Barcelona. Els barcelonins un altre dia. Apa, adéu.
0: Gràcies, Marc.
3: Adéu.
2: Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Andorra. 96.0.
4: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
5: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
6: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
7: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
6: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
7: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
8: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
9: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Flashback.
7: Andorra 96.0.
2: Ràdio Flashback.
7: Flashback.
2: Els més top sempre passen pel backstage.
10: Núria Marín, benvinguda.
1: Si haguessin intuït dins de Casa Reial que hi havia veus crítiques amb el comportament del rei, tota la gent que hi treballa li hauria dit, relaja la raja. Saps que, bueno... Literalment, Majestat, relaja la raja.
11: Bueno, vale, la relaja.
2: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
7: Andorra, Andorra. Flashback. 96.0.
2: Flashback.
9: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir a primera hora de la tarda es donava ja per extingit l'incendi de la Carola d'Ordino, segons va anunciar la ministra Conxita Marsol, que ahir va fer de portaveu del Consell de Ministres. El foc es va tancar sense danys personals ni afectacions al bosc, tot i que encara surt una mica de fum d'alguns punts del complex. Dels 7 blocs, els 6 i el 7 no han resultat afectats i el 5 només presenta danys parcials, mentre que els edificis de la part superior han patit les conseqüències més importants. Un cop finalitzada aquesta extinció, els treballs se centren ara en valorar els desperfectes i determinar les causes de l'incendi. Més temes. El govern i els comuns impulsaran un programa d'incentius per afavorir que els propietaris privats construeixin o rehabilitin habitatges destinats al lloguer a preu assequible. L'executiu subvencionarà el 10% del cost dels projectes i ha negociat amb els bancs un finançament preferent a Euríbor més del 0%. Els comuns, per la seva banda, renunciaran a cobrar taxes i impostos vinculats a la construcció, així com altres figures relacionades amb els rendiments immobiliaris o la propietat. A més, aquests projectes podran continuar tramitant-se encara que hi hagi una suspensió de llicències urbanístiques. Fer referència al programa E-Engega 2026 va tancar ahir dimecres la convocatòria d'ajuts després d'esgotar la partida disponible. S'han presentat un total de 180 sol·licituds que han permès comprometre íntegrament els 500.000 euros previstos per al programa. En successos, el treballador de 39 anys ferit a l'accident laboral d'ahir a la carretera de Montau, Pecanillo, va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona pels serveis d'emergència d'Andorra. L'accident es va produir durant les tasques de càrrega i descàrrega de peces de ferro en una obra quan part del material li hauria caigut al damunt. L'home va patir afectacions al rostre. I en cultura, la temporada de teatre d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria tornarà el dia 8 d'octubre i fins al 6 de gener amb 9 propostes repartides entre el Teatre Comunal de la Capital i els auditoris Claró i Rocafort del Centre Cultural Lauradià, reoberts aquest estiu després de l'incendi del novembre del 2022. La programació inclou noms com Roger Coma, Maria Molina, Danfis Balduz, Joan Pera, Jordi Buixaderes i Ramon Madaula, a més de Mariona Esplugues i l'andorrana Aina Sánchez. El cicle tornarà a incloure els Pastorets. Les entrades es posaran a la venda a partir del 29 de setembre, amb preus que oscil·len entre els 10 i 24 euros.
7: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
11: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.

0: Shakira i Burna Boy, Dai Dai, des del Vapari, 9 i 5 minuts. Que, bueno, l'Àlex Huguet, que ha arribat avui, super d'hora. Hola, Huguet, què tal?
1: Què tal? Bon dia al matí. Bueno, és que he dit, Barcelona està tan buida que sortiré a passejar tota una estona.
2: Sí,
1: clar
2: que sí. Que bé.
0: Avui passa una cosa, que és que Xavi Hernández debuta amb la selecció dels Països Baixos.
1: Sí. Ai,
0: com a seleccionador.
2: I és, Xavi ens està donant grans moments a la sala de premsa i també quan arriba a la ciutat esportiva de la selecció holandesa, perquè sí. Xavi Hernández no seria la persona més alta del món.
0: No.
2: Els Països Baixos, curiosament, tenen la gent més alta del món.
0: Clar.
2: I és una mica un meme en potes, el Xavi, perquè és molt cunyat, però molt entranyable.
0: Sí.
2: És aquest típic que passa màquina i que et dona un cop a l'esquena, doncs entra allà i s'abraça tothom, però ha de posar-se puntetes a tothom, perquè si no, no hi arriba. I també està intentant fer esforços per aprendre holandès. De moment només s'ha dit Guten Morgen, que això al principi no li costa gaire, però bueno, aquí tenim la primera prova.
3: Guten Morgen.
4: You're improving in your Dutch, learning a little.
3: Step by step.
2: Step by step.
5: Ell esperava una reacció de la gent, potser.
2: Sí,
5: com un riures o un...
2: No l'hem comprat. El que m'ha flipat el Xavi és que ell mateix s'ha sorprès de la puntualitat que tenen els holandesos en comparació a la resta d'estats, o en aquest cas els espanyols, perquè ho destaca la sala de premsa, ho escoltareu en anglès, però parla un anglès tan de Terrassa que ho podeu escoltar bé, sí. Ja ho veureu.
3: You are very well organized, because we say that 10 o'clock meeting is not 2 minutes... before and 2 minutes later is 10 o'clock, so, okay. That's good, in Spain we are a bit different.
6: Mañana.
3: Exactly, maybe mañana, maybe 3 minutes. No, here is, you know, it's well organized everything, okay, we will adapt.
2: Ens adaptarem a això, no? A que sigueu puntuals, home, Xavi.
5: Molt sorprès, eh?
2: Si quedes a les 10 l'entrenament, hauria de ser a les 10.
0: És fantàstic, aquest últim tros de We Will Adapt.
2: Sí.
0: O sigui, ens adaptarem a ser puntuals.
2: És igual. Són els vostres costums, ho haurem de prendre.
1: El tio es fa estimar, eh?
2: Es fa estimar molt.
1: Sí, des d'allà ja l'estimen molt, jo crec.
2: Va marxar una mica malament, una mica molt malament del Barça, perquè a més, sent una llegenda com era del club, l'etapa d'entrenador no va acabar de convèncer.
5: Una mica decepció.
0: Per dir-ho suau, sí.
2: Sobretot per la sala de premsa, estava una mica agra, tot plegat, no? Les excuses.
0: I tant.
2: I ha tornat a agafar aquest punt de tiet divertit.
5: Sí.
2: Que no te l'agafes en sèrio, perquè el primer dia que el presenten, clar, diuen com s'ha de pronunciar aquest nom de Xavi Hernández, no?
0: Clar.
2: Doncs ell posa un exemple molt fàcil perquè els holandesos puguin practicar amb el seu nom.
7: Pronunciation of your first and last name.
3: Xavi Hernández.
7: Xavi. Okay.
3: Yeah. So I heard the... Xavi like chocolate.
7: Yes, okay, thank you very much.
2: Xavi like chocolate.
5: És molt divertit,
2: és molt divertit. És molt divertit. I va haver un moment en la seva presentació de seleccionador holandès o dels Països Baixos,
0: sí,
2: que com el seu jefe explica davant d'ell que era la tercera opció.
0: Olo.
2: Sí, que no, ni tan sols era la primera. Però el Xavi ho rep perfectament i diu que mira, com a mínim estic al podi.
7: And how does it feel for you to be a third choice coach?
3: Well, it's not a bad position after Guardiola and after Slot, no? Third one, third position, at least we are in the podium.
5: Sí, està bé, eh?
2: Això està molt bé.
5: És molt bona actitud.
0: Àlex Huguet, que les seves cançons a vegades li posem un 4 i diu, bueno, no està malament.
1: Està bé. No, amb un 4 no, però amb un 6 sí que... Vosaltres feu cara de, bueno, és un 6 i jo, bueno, ja, és un 6, no està tan malament, no?
2: Però fiquem-nos a la pell de Xavi, que t'estan dient a la cara de, bueno, no et volíem a tu. Ens van dir que no aquest, l'altre també va dir que no.
0: Clar.
2: Bueno, doncs tu.
0: No està malament, no està malament, diu.
2: Que una mica comença així malament, eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, que passi.
0: Que li vagi molt, molt bé. Avui juguen contra Alemanya, per tant, escolta,
2: sí,
0: molta sort.
2: 3:15.
0: Als Països Baixos.
2: Ah, mira.
8: Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Bon dia. Doncs a les d'ara destaquem trànsit dins a la carretera General 1 a l'Avinguda Saló amb dos sentits de la marxa. Això és tot en el moment des del Centre Nacional de Trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
11: Ràdio Flashback.
12: Flashback.
8: Ràdio Flashback Andorra. Andorra, 96.0.
13: Radio Flashback.
14: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
12: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
15: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
16: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
15: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
17: Ivan Herzog, et promet...

0: donant-ho tot, eh? Teddy Swims, Stones and I, David Guetta, Gone, Gone, Gone. Benvingudes, benvinguts al matí, la mare que el va parir. Un quart de deu ara mateix, encara fins a les 11 amb vosaltres. Amigues i amics, anar al súper és un drama. És caríssim, és...
1: I diuen que pujarà, eh?
0: I diuen que pujarà.
1: Després dels carburants que ja han fet aquesta pujada...
0: Encara pujarà més?
1: El següent és el supermercat.
0: Però si ja puja... Ja està, pensava que estava al límit.
1: Ara estem bé.
0: Em pensava que estava al límit.
1: Ja veureu el gener, quin riure.
0: Bueno, anar al súper és un via crucis, de debò.
1: Sí, i per tant hem d'intentar agafar-nos-ho bé.
0: Sí,
1: porto una idea...
0: Amb humor.
1: Exacte. Per fer-ho més interessant, ja que és un mal moment, doncs de fer una espècie de concurs amb les coses que et passen dins del supermercat, i així tu t'ho agafes ja com un joc.
0: Sí.
1: En aquest cas seria el saber i comprar.
0: Ah, saber i comprar m'agrada molt.
1: Tinc un petit teaser d'aquest concurs del supermercat, que seria aquest.
2: Hola, hola, benvinguts a Saber i Comprar, el concurs de fer la compra al súper. Amb nosaltres tenim el Xavi.
3: Hola.
2: 6 anys estalviant per poder fer la compra.
3: Quins nervis.
2: Primera prova, el carrito loco.
3: No, el carrito loco no.
2: Has d'intentar conduir el carro de la compra, però hi ha una roda torta. Temps!
3: Mira, no entra la moneda. Ara, ara.
2: Concentra't, Xavi.
3: Bueno, encara puc.
2: Vas bé, vas bé.
3: Quin fred, el passadís dels congelats.
2: Tens els mugrons com dos penjarrobes. Vinga, Xavi, última recta, passadís dels vins i els licors. Gira, gira, gira, gira.
3: No puc, no! Oh! No!
2: Acabes de provocar un terratrèmol al Nepal, desgraciat.
3: Però escolta,
2: Carlo... Segona prova, la peixateria.
3: Ai.
2: Has de demanar a la peixateria fent veure que saps què estàs fent. Temps!
4: Hola, què posarem?
3: Ah, bé, aquest és fàcil. Salmó.
4: No ens en queda.
3: Què? Hòstia!
2: Sembla que el Xavi només sabia el nom d'un peix.
4: Què vol? Un peix. Quin peix?
2: Ràpid, Xavi. Barat,
4: gallineta, rodaballo, daurada, emperador, congre, missa, marlana, escorpora, corball... Tinc el comodí de la mama.
2: No, Xavi, tens 46 anys.
4: Patraci!
2: No, això és una granota. Acabes de quedar com un idiota.
4: Que no menjo peix, que no el puc pagar.
2: Anem a la prova final. La caixera bolera. La caixera et llença els productes com si jugués als bolos. Temps!
4: No!
2: Coca-Cola! No! Water! Burr! Ai, llons! Lleixiu! Ous! No tinc temps! No has posat la compra a les bosses a temps. El Xavi és un inútil. Tornem la setmana que ve a Saber i Comprar.
0: Sí, senyor, saber i comprar, home.
1: Molt més divertit.
0: Home, i tant, s'ha de fer, s'ha de fer.
5: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
6: Let's go.

0: El matí i la mare que el va parir. Andorra.
1: 96.0.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: El matí i la mare que el va parir.
7: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
8: Hola, Flashback.
9: Hola, què tal?
0: Backstage.
10: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
11: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
12: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
12: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
12: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
13: Flashback.
0: A Ràdio Flashback, i sonen tots.

0: sona Flashback. És un èxit.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Cada dia de 6 a 11, el Maté i la mare que el va parir, a Flashback i amb Carles Pérez.

0: Alex Warren, Fever Dream, temazo a Flashback, sí senyor. Hola, Joan. Bon dia, bon dia. Escolta, felicitats, eh?
1: Gràcies.
0: De part de la Marta, truquem en directe des de Flashback, que diu que, tot i que heu trigat a trobar-vos, ets el millor que li ha passat, diu que espera que tingueu l'oportunitat de gaudir-vos durant molts anys, perquè t'estima moltíssim i et dona, finalment, les gràcies per ser-hi, d'acord?
1: Gràcies.
0: Que tinguis un gran dia, Joan.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, maco.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Si t'has de despertar cada dia, almenys fes-ho amb alegria. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. L'alegria matinal essencial amb Carles Pérez. Això és un èxit. Flashback.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai. Flashback.
5: Bon dia, són 9:45. Pedro Sánchez es compromet a tirar endavant un decret urgent d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a Madrid que s'ha convertit en tot un símbol. El president del govern espanyol no concreta quan el portarà al Consell de Ministres, però demana responsabilitat política als grups parlamentaris per evitar casos com aquest. Sánchez ho ha dit des de l'Assemblea General de l'ONU, on també ha responsabilitzat de la tragèdia el govern de l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid. D'altra banda, 12 persones han hagut de ser ateses pels serveis mèdics del Congrés després que una diputada del Partit Popular portés un esprai de gas pebre al ple. Ana Vázquez Blanco ha brandat l'objecte durant la sessió de control al govern, criticant la falta de llibertats que pateixen les dones a Ceuta. Ara, una treballadora de la cafeteria de la cambra està de baixa mèdica i una altra ha presentat una denúncia per l'episodi. I la terapeuta de Jonathan Andic ha denunciat a través del seu advocat els atacs que està rebent per les especulacions que la vinculen amb el cas Andic. Recordem que un testimoni, l'ajudant de la terapeuta, va assegurar el juliol d'aquest any que ella va proposar la ruta Collbató com a teràpia de confrontació. Els esports. El Barça ha començat amb bon peu la defensa del títol de la Champions justament el dia que fa 4 mesos que les de Pere Romeu van guanyar l'anterior títol. Les blaugranes van aconseguir ahir la primera victòria per 5-2 contra el París Futbol Club. I en bàsquet, el Barça debuta avui a l'Eurolliga contra l'Efes d'Istanbul al Palau. Serà el debut europeu dels blaugrana, un partit que els hi arriba després de perdre la final de la Supercopa contra el Joventut.
0: Gràcies, Paula.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així?
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: És una os.

0: cantar, s'ho va menjar tot amb aquesta cançó, el colombià Sebastián Yatra. Tacones rojos, sonant al matí, la mare que el va parir de Radio Flashback. 2:45 de 10. Encara fins a les 11 serem amb vosaltres. I ara fem les coses bé, saludem com es mereix l'Àlex Huguet. Hola, Àlex Huguet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, anem a descobrir nova música, com sempre, o potser no, potser ja la... ja coneixeu les cançons que ens porta l'Àlex, i anem a votar cada una de les seves cançons, a veure quina nota treus avui, Àlex.
1: Avui anem a despertar Barcelona des de Flashback, perquè està tothom dormint encara.
0: Sí, és veritat. És veritat.
1: Ja que estem en plena festes de la Mercè, que sembla que els únics que treballem avui som nosaltres, anem a recomanar artistes que hi haurà aquests dies a la ciutat de Barcelona, perquè venen moltíssims artistes.
0: Home, imagina't.
1: Sí, i us podria dir, evidentment, doncs, Búhos, el Nil Moliner, la Pegatina, el Miqui Núñez, però tot això, diguéssim que ja ho coneixem molt.
0: Hem sobrat, sí.
1: Llavors, anem a mirar què més us puc recomanar avui. Comencem el panorama internacional que ens visita.
2: El bo.
1: A la plaça Catalunya, demà a la mitjanit, són The Slates.
2: Hòstia.
1: I la cançó es diu Calling Up. Som-hi.

0: Bueno, molt bé, anem a votar-la. A veure, Marc.
1: Mira, m'ha anat guanyat amb el pas dels segons.
0: Sí.
1: Un 7.
0: 7.
2: No està mal, no està mal.
0: Neget.
3: Mira, i un 7 i mig, m'ha agradat.
1: Bé.
0: Jo em quedo amb el 7 i mig, també, perquè, mira, escolta, m'ha sonat molt a...
1: Està bé.
0: A Tudor Cinema Club.
2: Sí, és molt d'aquest indie 2010.
1: Vale,
2: sí, aquest rotllo de Cooks, no? Aquests grups. Sí. Les tres següents són en català, ja us vaig avisar.
1: Ah, molt bé.
2: Home, ja que fem país una mica.
0: Sí, home, sí.
2: I començo, atenció, és que és un dels descobriments que a mi més m'han agradat per aquests pròxims dies. Elles són un grup que es diu, de noies, que es diu Juny del 99.
1: Val.
2: Es defineixen com a indie pop d'estar per casa, d'acord?
3: Perfecte.
2: I llavors, jo crec que no hi podria estar més d'acord. Ja veureu, aquesta cançó es diu Casa Nostra i sona així de bé. Tu

0: Anem a votar-la, Marc.
1: Molt agradable, un 7 i mig.
0: 7 i mig,
2: sí, senyor. Sí, senyor.
3: Jo també, un 7 i mig. No les coneixia, cosa que és molt estranya. Molt bé.
2: Són mega emergents, eh? Aquestes
1: mega emergents.
0: M'agrada, està ben fet, s'entén la lletra. Sí. 7 i mig també, és que...
2: Està bé.
1: Avui no hi ha polèmica, eh?
0: No, bé.
2: Espereu-vos, ara venen les al·lèrgiques al pol·len, d'acord? Es coneixen una mica més, aquesta gent.
1: Bé.
2: Toquen el dia 26, tenen cançons amb artistes del moment, com són Figaflaues o el d'en Peralbo,
0: vale.
2: Però a mi aquesta que es diu Que sí, que no, a mi és de les meves favorites. Som-hi. Fins i tot que...

0: Aviam, la Najet està somrient.
1: No, m'encanta.
0: A mi ja m'ha fet el matí una mica, això, eh?
2: No, ja ho tens.
3: Penseu que hi veig una mica de semblança amb una cançó del Guillem i Gisbert, no sé quina, però...
2: Hòstia, sí?
3: De la melodia, eh? Evidentment no té res a veure, però... Sí, sí. Marc, què li poses?
2: Com que sé que la Najet la puntuarà molt bé, li poso un 7,5.
1: Marc!
2: Vull dir, no. No cal ara,
1: avui. Igual que juny del 99.
2: Sí. Vale. M'ha agradat bé, normal.
0: Es pot jugar amb això, també? Escolta, no, perquè... no hi ha cap norma que prohibeixi fer el que ha fet el Marc.
3: Najet.
2: Perquè la tornada estava bé, però hi ha hagut un moment que se m'ha tornat massa infantil.
0: Ja.
3: És, sí, que, és que...
1: És juvenil.
3: Najet.
2: Sí. Infantil.
1: Jo els hi poso un 8,5.
3: 8,5, perfecte.
0: Sí, sí. Bé, Najet, bé.
1: Tenen altres coses de nou, per tant...
3: Està bé. La meva nota és aquesta.
0: Ai,
1: què sonarà ara?
0: No.
2: Jackie, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Mica el rotllo, eh?
0: Els mateixos que dieu, que no hi havia polèmica fins al moment.
3: És clavat a la cançó de Jackie i Nuca, El bosque de talla, con una sèrie d'ositos de quan jo era petit. És, què és això? Mira. No obstant això...
0: Pobres al·lèrgiques.
3: Però la melodia m'ha encantat. Jo et fico, Àlex, un 8.
0: Ah, què dius?
3: Sí.
0: Ah, jo pensava que amb el Jackie, bueno, dic, això va cap avall.
3: És que, a veure una cosa, és que no he dit que la cançó de Jackie no m'agradés. M'encanta. I a la melodia aquesta infantil a mi m'agrada molt. El que potser no m'agrada tant és el seu timbre de veu, que potser és més, és massa, potser és, sembla que li hagi pujat el pitch.
1: Bueno, és com una mica Macedònia.
2: Sí.
0: Estic d'acord amb això, veus? Sí. Però aviam, no ens enganyem, gent. Quan la gent surt de festa major...
2: Estàs traient massa bona nota, crec, ara, eh?
3: Sí, bueno, és que ens hem passat.
0: Aquesta és l'arriscada de la secció,
3: vale,
0: d'acord?
3: Jo
0: crec que moltes vegades la gent el que busca és el mamarratxeo.
2: Mamarratxeo.
0: I aquest any els més brutals són, sens cap mena de dubte, és Svetlana. El dia 26 a la platja del Bogatell, i la cançó d'avui es diu Toy Pegao. Em criden

0: Serà el millor concert de la Mercè. Sense ho sabem tots, això, eh?
1: És així.
2: Marc.
3: Com que serà el millor, un 6.
2: La Jet.
1: Un 9.
0: Gran, nena, Jet.
1: Que són increïbles.
0: Són increïbles, són increïbles.
1: Però no, és, o sigui, no tothom ho pot entendre, no esteu preparats.
2: Què vols dir?
1: No esteu preparats per aquesta conversa.
0: És
1: no
0: que escoltar-ho quarts de 10 del matí tampoc és l'habitual, eh?
1: A mi m'entra tot.
3: Jo, el meu llindar és, això sonaria el meu cotxe ara?
1: El meu sí.
3: Crec que no. Doncs ja està.
0: No creiem.
2: Jo no hi en, no hi en.
0: Va, Carles, va.
2: No, què vol que et digui?
0: Open your mind.
2: No, ja, ja ho sé.
3: És a dir, per la Gresca està bé.
0: Sí, clar.
2: Doncs ja està.
1: És el que és, la Mercè.
2: Doncs, jo em sumo el 6 del Marc.
0: Escolta, dos 6-os. Tornem amb el que hem dit abans fa una estona, però no està tan malament, dos 6-os.
2: No, perquè té una base de música electrònica del 2010, sí, però és igual. Està bé, música electrònica, ja m'agrada.
0: Està fet expressament.
2: Hi ha un 6, un 6, sí. Va, vinga.
3: Jo entenc que aneu borratxos pels llocs i que us agrada tot. Ja ho entenc, jo, això.
2: Bueno, va, escolta, Àlex Jornet...
0: Estic bastant content, avui, eh?
2: Tenim la nota ja de l'Àlex o no? L'estem fent, l'estem generant.
1: Ai, un moment, que m'he equivocat.
2: Home, Najet, és que també...
1: És que he començat a sumar coses i no he posat cap signe entremig.
2: Najet, a la que li poses és Betlana...
3: No parlis i concentra't.
2: Perd el nord. Perd el nord.
1: No, m'he posat nerviosa. Mira.
0: Acaso
1: vinga,
0: ho tens. Va.
2: Ja el tenim. Avui l'Àlex treu...
1: Un 7,45.
0: Bé.
1: Aquests dos pisos t'han baixat, perquè si no...
0: Ens mantenim forts.
2: Àlex Huguet, que vagi molt bé, gràcies.
0: Bona Mercè, qui la celebri.
2: Bona Mercè, gràcies.

0: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
1: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
2: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
1: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
2: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
1: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Aquesta setmana, a la...

0: de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Si sona Flashback, és un èxit.
1: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96. Flashback.

0: A cançó del salami pan, a Geli Solto, amb Jamaican Bam Bam, des del Bàpari, bon dia.
1: Salami pan, salami pan.
0: Però encara fins a les 11 amb vosaltres us hem de regalar la tassa del nostre programa, això passarà de seguida. Però abans, avui aquí, com que és festes de la Mercè a Barcelona, hem saludat a un expat que es diu Hans, ha vingut aquí al programa. Escolteu, escolteu.
2: Guten Tag, como decimos los catalinos, feliz día de
3: habla. Los catalanos.
2: No, bueno, sí.
3: Catalinos no.
2: Hay declinación que aún no...
3: Catalanos, no hay declinación.
2: Catalanos es difícil, pero bueno, como decís los catalanes, feliz día de la Barcelona, ¿no?
3: No, de la Mercè.
2: Sí, bueno, es lo mismo.
0: Però a més no és los catalanes, perquè a més...
2: Bueno, no me li, me, ni, ells,
0: que és, no, és només de Barcelona, la festa, ah, que vol que
2: sí.
0: Li digui.
2: Bueno,
0: llavors, tota la gent que ens escolta segurament ningú no, serà de Barcelona
4: no,
0: avui.
4: Barcelona no és Catalunya.
2: Però hay gente importante de Barcelona, sí. Como el señor Fornet, el señor Quinaona, el señor Francesc Macià, la señora Elenou, que estan sí, ara celebrando. Poco es Mercè, però que...
0: Avui és la Mercè, sí.
2: És curioso, perquè és patrona de Barcelona, però home, també sí. És patrona d'Alemanya.
0: De l'Alemanya?
3: Ah, sí?
2: Claro, perquè Mercedes Benz.
3: No,
2: però és patrona de Mijegitmijegitstürka, de Buren, Baden, de Buren, Saren, Buren.
3: Sí?
2: I, además, és patrona de Barcelona.
3: No, sí. Además, no.
0: És que sap què passa? Que és molt curiós, perquè és la festa de Barcelona, on vostè viu.
2: I, sí. Además, és Stuttgart, no?
0: Però, bueno, Stuttgart no sé, però és la... És la aquest cap de setmana ha començat l'Oktoberfest a,
2: también, también.
0: A Alemanya.
2: Todo se mezcla, no?
0: A Baviera.
2: Entonces, yo creo que aquí se va a acabar comiendo comida típica alemana.
0: Sí?
2: Porque...
0: El xucrut i tal.
2: Xucrut, el pretzel...
3: Sí.
2: Però a mi se me hace raro. Yo estoy acostumbrado a comer ya calçot.
3: Ah, sí?
4: Ah,
2: molt bé. A cosa catalana como batidos, mousse...
3: No,
2: però
3: això... No, sí, és català, això.
2: Helado Ben & Jerry.
4: Sí.
2: Però he pensado que mi amor por Barcelona es tan grande
0: sí.
2: Que quiero hacer poema para la ciudad.
0: Ah, no, m'està dient que farà un poema.
4: Que bueno.
2: Para la ciudad y para la Mercè.
0: Ah, sí?
3: Ah, molt bé.
0: Doncs vinga, el Hans, que és un expat, com ens hem
2: bueno,
0: de veure...
2: Bueno, català, ja, eh?
0: No, català, català, sí.
3: Sí, parla molt bé català, eh?
0: Li fa un poema a Barcelona i a la Mercè, quan vulgui, va.
2: Ara...
0: Què està fent?
3: Què diu?
2: No, estoy aclarando la garganta.
3: Ah, passa que...
2: No, no, es alemán.
3: Ah, val.
2: La Mercè es el mejor pan para alemán y para catalán.
3: Hostia.
2: Me gusta que en la Mercè hay conciertos y gente la ve.
3: Sí.
2: Pero mientras estás viendo el concierto, persona detrás que espera.
3: Sí.
2: Y te despistas y te coge la cartera. Entonces te giras y gritas, paguen a esa persona.
3: Sí.
2: Y te contestan, bienvenido a Barcelona. Lo mejor de Mercè es el piro musical.
0: ¿Cómo el piro musical?
2: Que el petardo y la música no encajan, pero da igual.
0: Siempre lo he pensado, sí, le doy la raó.
2: Yo pensaba que era una cosa catalana. Buena Mercè, buena fiesta mayor.
3: Sí.
2: Compraré mucha cerveza porque el sueldo alemán es mejor.
5: Al matí la mare que el va parir.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
5: Ràdio Flashback Andorra. Si sona Flashback, és un èxit.

0: 96.0. Flashback.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Ahir a primera hora de la tarda es donava ja per extingit l'incendi de la Carola d'Ordino, segons va anunciar la ministra Conxita Marsol, que ahir va fer de portaveu del Consell de Ministres. El foc es va tancar sense danys personals ni afectacions al bosc, tot i que encara surt una mica de fum d'alguns punts del complex. Dels 7 blocs, els 6 i el 7 no han resultat afectats i el 5 només presenta danys parcials, mentre que els edificis de la part superior han patit les conseqüències més importants. Un cop finalitzat aquesta extinció, els treballs se centren ara en valorar els desperfectes i determinar les causes de l'incendi. Més temes. El govern i els comuns impulsaran un programa d'incentius per afavorir que els propietaris privats construeixin o rehabilitin habitatges destinats al lloguer a preu assequible. L'executiu subvencionarà el 10% del cost dels projectes i ha negociat amb els bancs un finançament preferent a Euríbor més del 0%. Els comuns, per la seva banda, renunciaran a cobrar taxes i impostos vinculats a la construcció, així com altres figures relacionades amb els rendiments immobiliaris o la propietat. A més, aquests projectes podran continuar tramitant-se encara que hi hagi una suspensió de llicències urbanístiques. Fer referència al programa E-Engega 2026 va tancar ahir dimecres la convocatòria d'ajuts després d'esgotar la partida disponible. S'han presentat un total de 180 sol·licituds que han permès comprometre íntegrament els 500.000 euros previstos per al programa. En successos, el treballador de 39 anys ferit a l'accident laboral d'ahir a la carretera de Montau, Pecanillo, va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona pels serveis d'emergència d'Andorra. L'accident es va produir durant les tasques de càrrega i descàrrega de peces de ferro en una obra quan part del material li hauria caigut al damunt. L'home va patir afectacions al rostre. I en cultura, la temporada de teatre d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria tornarà el dia 8 d'octubre i fins al 6 de gener amb 9 propostes repartides entre el Teatre Comunal de la Capital i els auditoris Claró i Rocafort del Centre Cultural Lauradià, reoberts aquest estiu després de l'incendi del novembre del 2022. La programació inclou noms com Roger Coma, Maria Molina, Danfis Balduz, Joan Pera, Jordi Buixaderes i Ramon Madaula, a més de Mariona Esplugues i l'andorrana Aina Sánchez. El cicle tornarà a incloure els Pastorets. Les entrades es posaran a la venda a partir del 29 de setembre, amb preus que oscil·len entre els 10 i 24 euros.
0: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
3: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Ràdio Musical d'Andorra.
0: 96.0.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
1: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir amb Carles Pérez.
0: Hola, hola, bon dia a tothom. Bon dia també a la Rosa. Hola, Rosa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Escolta'm una cosa. Quina sorpresa, clar, ai, ai, clar, ai. Perquè et truquem de part del Diego, què et sembla?
2: Home, bueno, és que a més m'han enganyat, perquè els tinc aquí.
0: Sí, què t'han dit?
2: No m'han dit res, m'han dit que m'invitaven a esmorzar i han vingut aquí, mira, però, i m'he trobat la sorpresa.
0: I t'han invitat a esmorzar o no?
2: Sí.
0: Aleshores no t'han enganyat.
2: No, bueno, l'han portat ells i han vingut a casa meva a esmorzar.
3: Ui, que ah, bueno, vale.
4: No. Han vingut, eh?
3: No, a cases... No, no, home.
0: Bueno, està bé, que vinguin a casa a esmorzar.
4: Però no tocava, perquè la Rosa té feina.
3: Clar, igual tenia brut.
0: Però escolta'm una cosa, sou uns d'això. Sí, home, sí, els hi fa... Et fa il·lusió no que hagin vingut, Rosa?
2: Moltíssima.
0: Bueno, doncs ja està, clar.
3: Casa meva no vingueu.
0: Clar. Escolta,
2: que... Moltíssima, moltíssima.
0: Mira, el Diego i la Míriam diuen que estan molt orgullosos, que demà en faràs 65, d'acord? Que saben que no et perds mai el programa, que et truquen avui perquè demà no tindràs ni un minut lliure, que t'han preparat una celebració molt especial. Saps què fareu o no? Perquè jo sí, Rosa?
2: No, jo no.
0: Ah, tu no? Vale. Doncs mira, t'ho dic. La cosa començava amb un spa. Un spa, un massatge, un dinar i una festa familiar a la nit. Tot això és el que tindràs demà, Rosa!
2: Què dius?
4: Un gran dia, eh?
0: Bueno, què et sembla? Ostres. No està malament, no?
2: Gens.
0: Clar que
2: gens,
0: sí.
2: Que
0: clar
2: jo també els estimo moltíssim en ells i, bueno...
0: Bueno, escolta'm, Rosa...
2: La meva vida envolta per ells.
0: Ah, i què sou, de Lleida o de l'Ebre, que teniu aquest accent? O de Lleida
2: són o de l'Ebre? Són de les Terres de l'Ebre, de Tortosa.
0: A Tortosa, perfecte. Doncs, Rosa, una abraçada ben forta a Tortosa i que tinguis uns grans 65 anys amb els teus fills.
2: Molt bé, i el meu net.
0: El teu net també, perfecte, perfecte. Doncs tota la família, què més volem? Una abraçada forta.
2: Que vos escolto cada dia, eh?
0: Ah, només faltaria la família escoltant, clar que sí.
2: Home, que sou molt divertits tots i molt bé.
0: Gràcies, Rosa.
2: Vos felicito pel programa.
0: Un petonet ben fort, que vagi bé.
2: Una abraçada ben forta.
0: Adéu.
2: Gràcies.
3: Que et truquin al matí, a les 8 del matí.
0: Però a veure, Marc, ets un clen, clen. Nubarrones.
3: Hola, venim a esmorzar. No.
4: És que, però jo entenc que hi ha hagut algú
0: però
4: de
0: si
4: casa
0: il·lusió.
4: Seva que ja ho deu haver preparat tot.
0: Però què us molesta que vinguin a esmorzar?
4: Home, però has de tenir moltes coses.
0: A mi m'encantaria que vinguéssiu vosaltres un dia, us presenteu. Un dissabte, diumenge.
4: Aquest dissabte?
0: Si us presenteu a casa aquest dissabte...
3: Ja no és sorpresa, ara netejaràs.
0: Esmorzar? No netejaré, m'és igual.
3: No tinc res a la cuina.
0: Ja farem una cosa allà al porxo, que ho tinc molt arreglat.
4: Però que això ho farem,
0: Fes-ho.
4: Però és que...
0: No, si ho fas, Najet... Va, mira,
4: T'ho puc prometre, si vols.
0: Vine,
4: ho fem un dia.
0: No, dissabte
4: no, que no hi ets.
3: Jo no vindré,
0: Sí, dissabte al matí sí que
4: sóc. Dissabte sí.
0: Però si tu et presentes dissabte a casa, amb una mica de croissant i tal, jo...
4: Amb una mica de croissant l'he de portar jo?
0: No, és igual, sense croissant. T'asseguro que me'n vaig al forn i compro tot el que cal per esmorzar. Però t'ho asseguro.
3: Ja m'ho explicareu com us va.
4: No, hi hem d'anar tots, eh?
0: Hi hem d'anar tots. Aquí està la trampa. Sí, un bo, com allò...
4: Un team building.
0: Team building.
4: A Can Carles.
0: Això que és tan important. Bé, anem a la tassa del matí i la mare que el va parir. L'últim team building que vam fer, vas acabar amb un dit trencat. Només t'ho recordo.
3: Sí, et convé, gaire.
0: Anem a la nostra tassa. El Marc té una història per vosaltres i heu d'encertar de qui parla o de què parla. La història d'avui és aquesta.
3: Els tenia ben quadrats i era normal amb la que estava caient. Ell, que no s'havia mogut durant anys i anys, ara tothom el buscava. Tenir-lo s'havia convertit en un tresor. Era una caixa que, per petita que fos, hi cabia de tot. Somnis, rialles, petons, crits, llàgrimes, disgustos... Ara havia de vigilar amb segons quins ocells, especialment els carronyaires. Què busquem avui?
0: Quan idea, Has posat molt difícil això, Marc,
3: Sí? Difícil?
0: Sí.
3: Es té quadrat.
0: Bueno, per mi, que no. jo justejo.
4: Mira,
3: no.
4: Hi ha oients que diuen a veure si és una caixa de música,
3: no,
4: a veure si és el Pedro Sánchez.
3: Tampoc.
4: Si és el Nodo.
3: No és el Nodo, tampoc.
4: A veure si és un dau.
3: No.
0: Ja sé que... Ja l'habitatge.
3: No és l'habitatge.
0: Pot ser que els oients hagin donat una pista amb una, la seva resposta?
3: Mm-hmm. Amb una de les últimes, sí.
0: És que jo crec que sé què és.
4: Hi ha oients que diuen a veure si és la Mari Carmen...
3: No és la Mari Carmen.
4: A veure si és un caset, un desnonament...
0: És una persona, no? És una cosa,
3: És una cosa, és un què busquem avui.
0: És un què que es pot tocar,
3: Sí, es pot tocar, els té quadrats, tenir-los un tresor, és una caixa... Una caixa és una metàfora, això, És una caixa que, per petita que sigui, hi cap tot, els somnis, les rialles, les llàgrimes, els disgustos...
0: L'han encertat.
4: Sí, l'han encertat.
0: Pot ser que sigui les joies de Zapatero?
3: No.
0: Ai, és que jo anava per aquí, no. Vaig equivocat, eh?
3: Quins ocells carronyaires coneixes tu?
0: Doncs els voltors.
3: Molt bé.
0: Un pis
3: per tota aquesta merda que és el que li ha passat a la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys de Madrid que l'han fet fora de casa seva perquè hi ha hagut un fons voltor que ha comprat l'edifici i l'han fet fora.
0: Li ha triplicat el preu de lloguer. Sí. Pagava 500, ara hauria... No, 400, diria? O...
3: 500 i poc, i ara...
0: Ha de pagar 1.600, crec que és.
3: 1.600 euros, haurà de pagar hauria de pagar la Mari Carmen, perquè... que ja està fora, que l'han hagut de treure amb llitera de casa.
4: Total, l'ha arrencat.
0: La Mari Carmen ha passat la primera nit... És que això, és molt greu, això, eh? És que fins i tot Pedro Sánchez se n'ha referit en seu de l'ONU, eh? O sigui, imagineu-vos, el cas és gravíssim i posem-nos-hi ja, eh? Amb aquestes coses.
3: Pedro Sánchez diu que farà un decret urgent, sí. No sé què. El que passa que el cas de la Mari Carmen és només la punta de l'iceberg de tots aquests casos que hi ha cada dia i que no es veuen i que sovint aquests casos el que fan la policia que ha d'executar aquesta ordre de desnonament ho fan de matinada. Com si ja no fos prou porc tot plegat com fer-ho a aquestes hores ja per acabar de fer-ho tan fastigós.
0: Suposo que és per evitar manifestacions i històries d'aquestes.
3: Perquè la gent no pugui...
0: No el justifico, perquè és
3: però...
0: sembla vomitiu.
4: I que ara el Pedro Sánchez cuito corrents, ara correm-hi tots.
0: Com sempre.
4: Hem d'esperar que passi una cosa així tan grossa, que passa cada dia. No, però
0: que ja fa molts anys que passa.
4: Que s'ha fet tan conegut, hem d'arribar fins a aquest punt per posar-nos-hi.
0: És increïble. La Mari Carmen ha passat la primera nit a l'hospital envoltat dels seus familiars i crec que amb un quadre no massa esperançador, produït, quadre d'estrès...
3: Mm-hmm. Bueno...
0: i d'angoixes produït, evidentment, pel desnonament, que estava pagant un lloguer, que no és algú que s'ha aprofitat, que porta 4 anys d'ocupa, aprofitant... No. És una persona normal pagant un lloguer... Bueno, normal no, una persona gran, pagant un lloguer normal. Hòstia, la mare que els va arribar a parir.
3: Doncs, en fi.
0: Bueno, aquestes són... Així estan... El país ho permet, ja està. Perquè al final, mira, el fons voltor, evidentment, té la culpa, però per mi la culpa és que el país permeti això, que les lleis ho permetin.
3: S'ha de regular.
0: S'ha de regular ja, però en fi... Total, qui s'endú una jet la tassa del matí, la Marc el va parir?
4: El Ferran.
0: Ferran, que la gaudeixis en hora bona. Arriba Marc Ronson, Bruno Mars, això és una garantia, evidentment, del 2015. Uptown Funk.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Andorra.
2: 96.0.
3: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
4: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
1: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Lola Índigo, Anna Mena, Petito. Bon dia, Carlota.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Felicitats a part de les filles, eh? Et truco.
1: De les filles?
0: Sí, de l'Ariana i de la Clàudia. Tota la família et feliciten, et desitgen un feliç aniversari, d'acord?
1: Oi, sí, doncs moltíssimes gràcies. I, bueno, que el missatge que dona la meva família, que són... Bueno, que són potents, eh, les meves famílies.
0: Potents, potents, sí, senyora. Una abraçada ben forta, que vagi bé, Carlota.
1: I moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Fins després.
0: Adéu, reina.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu. Mireu, l'altre dia vaig anar a dinar a un lloc que em va sorprendre perquè no el tenia ubicat a Vic, però a la plaça de Vic hi han posat un racó. Sí, sí, el racó Pizzeria Mediterrània. Vaig anar a dinar l'altre dia, em vaig fotre un pastrami boníssim, per cert, perquè no només fan pizzas, fan amanides, pastes, carns, creps i, evidentment, pizzas, les millors pizzas. Tota la info a l'Instagram de El Racó Pizzeria Mediterrània. Busqueu-los, arroba El Racó Pizzeria Mediterrània. Visita'ls a qualsevol dels seus restaurants. El Racó Pizzeria Mediterrània, amb moltes emes de... boníssim.
2: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. El matí i la mare que el va parir. La bateria de cada dia. Amb Carles Pérez.
0: Tot glamour, tot classe, Olivia Dean, So Easy. Bon dia.

0: Escolteu James Blunt, la nova Taste Like Summer, entrada a la llista més important de Catalunya. Evidentment, la llista Flashback, en la seva part baixa, entra per fer coses, jo crec que molt grans. Si ara mateix, parlant d'entrar, entreu a la web de Flashback o a la nostra aplicació, ja trobareu penjats els millors moments d'avui, del matí, la mare que el va parir.
1: Avui, al matí, la mare que el va parir.
2: Catalunya! Everybody, listen to me! Frost, merci, fest, you are merci, you lala, feine, merci, fest, dag. Happy Merce Festival, bon fet de la Merce, bona festa de la Merce, feliç fiesta de la Merce. Doncs au, ja hem felicitat el dia de la Merce a tota la gent que viu a Barcelona. Els barcelonins un altre dia. Apa, adéu.
1: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
0: Doncs ja teniu els millors moments penjats al nostre web i a la nostra app. Bon dia, Dani.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia i felicitats a part de l'Irene.
3: Ah, moltes gràcies.
0: T'estem trucant en directe des de Ràdio Flashback. Diu que ets el seu company de vida d'aventures que vol compartir molts més moments amb tu. Que ben aviat sereu un mes a la família i segur que t'adorarà tant com ho fan la Daniela i ella. D'acord?
3: D'acord.
0: Una abraçada, Dani, que tinguis un gran dia. Adéu, xato.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu. Anem al 2012 amb l'Orin. Adéu.

0: echaste pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: I anem a explicar una mica aquesta realitat dels hospitals. Quines coses? El pàrquing de l'hospital públic és privat, nens i nenes. 3,50 € l'hora. Per tant, si us heu de posar malalts, millor que parqueu al carrer Fur, la Maquinista, l'Esplau o el Mataró Parc, que, pel que sigui, els centres comercials a Catalunya, aparcar és gratis.
1: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.

0: I'm Good és la versió de la cançó Blue de Badí d'Eiffel 65, any 1999. Doncs la versió és de David Guetta i Bebe Rexha. I'm Good, al matí la mare que el va parir. Hola, Clàudia.
1: Hola.
0: Què tal? Escolta, que em fas 21, Clàudia.
1: Sí, sí, vale. Això sembla.
0: Estem trucant de Catalunya, de part de la teva família. El papa, la mama, el germà Eric, que diuen que ets meravellosa, que esperen que tinguis un dia molt bonic, que troben molt a faltar i que estan molt orgullosos de tu, que em diuen que ets a Itàlia, no?
1: Sí, a Bolònia, d'Erasmus.
0: Ah, i què tal? Com va la cosa?
1: Molt bé, molt sí. Bé, molt guai, l'experiència.
0: Tu estàs passant bé?
1: Sí, molt, molta pizza i molta pasta.
0: Ai, que no falti. Que tinguis un gran dia d'aniversari a Itàlia. Records des de Catalunya, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Clàudia.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. 10:52, recta final del matí, la mare que el va parir, una cançó extraordinària de Karol G i Bruno Mars. Això es diu Still i és una petita meravella.

0: aquí teniu Sugar, gran cançó de Jonas Brothers, que serà l'última que sonarà avui al matí la mare que el va parir. Arriba el moment d'entregar la medalla del programa. Per qui serà avui?
1: A veure, ja nervis.
0: Se l'emporta el Marc Casanovas, perquè és la persona de l'equip més sana que tenim entre nosaltres.
1: Ah, sí, sana,
0: sí, perquè menges molta fruita, concretament melons, bàsicament els obres. Escolteu aquest moment d'avui del Rajòmetre.
1: No és veritat.
2: Teoria sobre llagostes.
1: En català correcte, saltamontes. Sí.
2: Del mateix,
1: una llagosta és un saltamontes.
2: I un saltamartí?
0: Crec que també.
1: No, un saltamartí és com un bitxo més petit, no?
0: Ah, sí?
3: Jo vull rajar al Marc. El saltamartí és el saltamontes. Saltamontes és una paraula en castellà. I no és el mateix un saltamontes que una llagosta. Apa-li, bon dia.
4: Bon dia, pageros.
0: Hola, què passa?
4: Jo de la pagès, d'un saltamontes i tenim un llengot.
5: Perdoneu-m'ho, però us ho he de dir. Ni llagosta, ni saltamontes, un saltamartí. És un tentetieso, a mi!
0: Ah, doncs per això el Marc Casanovas avui s'emporta la medalla del programa.
1: Així m'he quedat jo, tentetieso.
2: Tentetieso.
0: Sí. La medalla i una copeta de vermut Izaguirre.
1: Home,
0: escolta,
1: sí, sí,
0: per celebrar-ho, va, pel Plans també. Plans, a veure, quin tipus de vermut vols? Negre, blanc, rosat...
6: El blanc.
0: Vinga, blanc per tu. Tu, Neget?
2: Jo el rosat.
0: Rosat és molt
2: avui
0: bo,
2: fa rosat,
0: punt d'agulla, sí. Estava molt bé.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs, escolta...
1: Jo...
0: Tu ja... Ah, no t'anem
2: demanat. No has triat.
0: Mira, a tu, com que tens la medalla, et dono el de 130 anys de vida.
7: Sí,
0: aquest és el...
1: Bueno, nota que avui és dia gros. Eh?
0: Home, i tant, molt i tant.
1: Bé.
0: Ah, nosaltres som el 2 de mai, tornem a les 6. Adéu, Neget, que vagi
2: bé.
0: Adéu, Marc Casanovas.
1: Adéu.
0: Hola, Jordi Plans.
8: Hola.
0: Bueno, demà hi tornem. Salutacions d'en Carles Pérez. Gràcies per escoltar-nos i...
9: Sou tots molt macos!
10: Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
11: Flashback. Són les 11.

0: Producció és de Ugel. Momento de Sant, la cançó que agafa el relleu al Salami Pan. A les 11 i pràcticament 4 minuts d'aquest dijous 24 de setembre, festiu a Barcelona, però no a la resta del país, i per tant, evidentment, la programació de Flashback no s'altera. Només faltaria. Només faltaria que s'alterés i que, evidentment, doncs, us deixem sense tots els èxits. La seguida del so de Damiano David o de DJ Goya i Jason Derulo per Michiko o, evidentment, el 2008, anant a recuperar a Katy Perry amb Mike Stagel. Abans, atenció, Germán Serra Solses, ben acompanyats, Daniel Moliner.
1: Amb Jordi Blanes.
0: Després dels companys del matí, la mare que va parir, sona això que es diu Amb qui estaràs. Benvinguts i bon dijous. Això és Flashback.

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

va decidir deixar de forma momentània Måneskin. Ell n'era el vocalista i Damiano David va iniciar la seva trajectòria musical en solitari. Li ha anat força bé, Born with a Broken Heart, la cançó que ens ocupa l'antena de Flashback i que dona pas a Katy Perry amb I Kissed a Girl, que és la que sona de seguida. Abans, i ja el sentiu de fons, DJ Goya, Melody i la veu de Jason Derulo. Michiko. Yeah.

És el número 1 de la setmana, el so d'Anodar i de 54 Ultra. Talk to You és la cançó que ocupa el primer lloc d'una llista que trobareu entrant a flashback.cat i que, a més, doncs, podeu votar de forma gratuïta. A seguida, Manuel Turizo, o Marc Melo. Abans, ja sabeu que aquest estiu hem pogut gaudir de la cançó dels Tallets, evidentment, com cada estiu, i en aquest cas, la d'aquest any és aquesta. Era això.

Taylor Swift, de Fate of Ophelia, a l'antena de Flashback. I atenció perquè camí de 3 quarts de 12 del migdia, aquí desfila per aquí Justin Bieber. Viuria Navid, bon dia.

D'enhorabona, Shakira i Barnaboy, en aquest cas amb Dai Dai, que és la cançó del Mundial i la cançó també que ens ocupa en aquest migdia de dijous. 24 de setembre, el so de Tiesto i de Karol G per Don't Be Shy, Shy Shy. I abans, la pujada més forta de la llista la protagonitza Ariana Grande. Ha pujat 8 llocs i ja és a la casella número 21. Parlem d'això que es diu Hey Dad, I Made You Love Me.

0: Lucra, la Morocha, que està buscant algú que la tregui a ballar i de moment doncs no ha tingut fortuna, pel que sembla. Quedarà enrere aquesta cançó per fer camí cap a les 12 en punt del migdia. Arribarà Lady Gaga, també Bruno Mars al seu costat i també la nova cançó de Sidherland. Es diu L'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Viu l'autèntic so Flashback. No és èxit. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Un Teddy Swims que està d'enhorabona perquè la seva cançó es converteix en l'èxit de la setmana, entra al top 10 de la llista, i és això que escoltes de fons i que es diu Mr. Know It All. 12 i 4 minuts, què tal, com esteu? Benvinguts. Anem per feina, que hi ha un munt d'èxits que esperen ja al seu torn. De seguida, Stromae, anem a buscar el so de Papa Uté, de la França. També Bad Bunny, o per exemple, Tame Impala.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Aquesta es diu Dràcula.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Flashback.
0: Andorra.
8: Flashback.
0: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. El matí i la mare que el va parir.
9: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
10: Hola, Flashback.
9: Hola, què tal?
0: Backstage.
11: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
12: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
12: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
12: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
12: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
13: Flashback.
0: Aquesta setmana, a

0: de Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

mica de salami pan, Ugeli Solto. Aleshores, si és salami pan, deu ser una mica el vermut, no? Entenc. En tot cas, un quart tocat d'una del migdia, de seguida Stromae. Anem a buscar Papa Ute. Abans, els Amics de les Arts, que, poca broma, acumulen ja 20 anys de trajectòria. Això s'anomena Segurament T'Estimo.

0: Bunny. Atenció, perquè ja sabeu que Aperol Spritz presenta el vermut de Llucià Ferrer i aquest proper dissabte pujaran al cor de la Cerdanya a la plaça Santana de Puigcerdà amb la col·laboració de la Diputació de Girona. Allà hi haurà Joan Dausà, un dels grans noms de l'estiu de Flashback, evidentment. Després de convertir Julieta en una de les cançons imprescindibles dels darrers mesos i que, evidentment, a Flashback doncs, l'anem recuperant. També conversaran amb en Sergi Mas, tota una icona dels mitjans de comunicació, que en aquest cas el tindrem allà parlant de la seva trajectòria, del nou projecte que està desenvolupant doncs, fora del país, en aquest cas des d'Andorra. I tornarà a la secció diari d'una It Girl, de la Maria Vallespí, tot plegat amb la presència de la food truck del Bonària Tour. Per anar-hi de públic, ja ho sabeu, vermut@flashback.cat. Cada dissabte de 12 a 2 en directe a Flashback, el vermut de Llucià Ferrer, amb el suport de Bonària i la col·laboració d'Aperol Spritz, de Frit Ràbic, de l'Espanyola, de Sant Aniol, de Formatges Entremont, de Galetes Tries, de Heidut i també de Can Duran. Tot plegat al vermut de Llucià Ferrer.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: I atenció a la cançó que sona de fons, una de les novetats que hem incorporat a la nostra programació. Kelly Isaiah, la música en català. He perdut el nord.

Les veus d'Anna Mena i de Lola Índigo en un mateix projecte és aquesta cançó que es diu Petitoa, que sona Flashback. 12 i pràcticament 40 minuts d'aquest matí d'aquest dijous 24 de setembre. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: A mi és que ja em pots fotre aquesta cançó 48 vegades més cada dia, que jo, escolta, me la seguiré menjant. Quevedo, Elvis Crespo. És el so de la graciosa.
1: Échate pa acá.
0: Échate pa acá, diu Elvis Crespo.
1: De nou la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Deixem enrere la cançó de l'estiu a Flashback per donar la benvinguda a Chris de Sarandí. Cuto.

Aquesta va ser la cançó del gran départ del Tour de França d'aquest any. Doctor Prat, són els protagonistes d'aquesta que es diu Energia. Pràcticament arribarem a l'una en punt del migdia d'aquest dijous. Això vol dir que Bruno Mars apareix per aquí, amb una de les cançons que formen part del seu darrer disc, segurament la més coneguda, I Just Might, a Flashback.

0: per fer la cançó que és el número 1 del moment, número 1 de la llista, la 1 i 3 minuts. Per cert, podeu fer un cop d'ull a la llista, si així ho considereu, a través de flashback.cat. A través de flashback.cat, allà trobareu la llista, trobareu 45 cançons que ara mateix ocupen el nostre chart. I atenció, perquè de seguida Caigo i Ava Max, però abans Miley.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Precisament ha entrat a la llista pel número 36, Bass Persuades. Let's go.

0: 96.0. No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Crean llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Crean. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a crean.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
6: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback.
7: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
8: En futbol, la selecció andorrana s'enfronta avui a Malta a les 6 de la tarda a Encamp, en l'estrena de la 5a edició de la UEFA Nations League. El nou format de la competició, que passarà de 4 a 3 lligues de 18 seleccions cadascuna, deixa Andorra sense opcions d'ascens a la Lliga C. Des de l'equip es destaca que una victòria ja representa una motivació especial pels jugadors. Diumenge, el combinat andorrà visitarà Gibraltar en la segona jornada. Parlem de Jean-Baptiste Pau i Roberto Carballés, que es van imposar en la categoria Formentor, corresponent a la primera masculina de pàdel en la quarta i última prova de la fase regular de la Copa Cupra Andorra, disputada a Caldea. En categoria femenina, Judit i Alexia Cartanyà van aconseguir la victòria en categoria Born de primera femenina. I a motor, Fran Porter va debutar en la categoria de prototips amb un tercer lloc al circuit Spa-Francorchamps. El pilot va pujar al podi en la cursa de 4 hores de l'Ultimate Cup European Series amb CD Sport i es va mostrar molt satisfet amb la seva estrena amb l'equip. Tot i aquest debut, Porter no descarta continuar competint també en la categoria GT.
7: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
9: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
7: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
0: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Gràcies a Stranger Things hem conegut també el so de Joe, End of Beginning, la cançó que sona Flashback. I atenció, perquè ja sabeu que Però les Frits presenta el vermut de Llucia Ferrer i que, evidentment, aquest proper cap de setmana els tindreu amb el Bon Aria Tour a Puigcerdà, dissabte al Cor de la Cerdanya, des de la plaça Santa Anna de Puigcerdà. I allà hi haurà en Joan Dausà, amb, en aquest cas, en Sergi Mas, i també la Maria Vallespí. Són els tres convidats del vermut d'aquest proper cap de setmana. Evidentment, la Maria Vallespí amb la secció Diari d'una It Girl, que no ens volem perdre, i tot amb la presència de la food truck del Bon Aria Tour. Si voleu anar-hi de públic, escriu a vermut@flashback.cat. Cada dissabte de 12 a 2 en directe a Flashback, al vermut de Llucia Ferrer, amb el suport de Bon Aria i també amb la col·laboració de Perol Esprits, de Frit Ràbic, de l'Espanyola, de Sant Aniol, de Formatges Entremont, de Galetes Tries, de Heidut i també de Can Duran.
1: Això és un èxit. Flashback.

Ugel, aquesta es diu Momento de Sant. De les cançons que més ens demaneu cada tarda al feedback. Atenció, perquè arribarem a 2:15 del migdia amb la nova de Joan Dausà. Papi, posa-la al disc. Maduixa també hi participa. Veus a la

La veu de Taylor Swift, aquesta es diu Opalite. 2:06 de dues del migdia, arriba Olivia Dean a Flashback i aquesta que s'anomena So Easy to Fall in Love. Una de les novetats importants també a la nostra antena. Benvinguts i bon dijous.

Dai Dai, Shakira, Burna Boy al seu costat per aquesta, que és, en aquest cas està també la cançó del Mundial. Arribaran Karol G i també Bruno Mars, atenció a aquesta unió amb una cançó que entra a la llista el 38 i podeu trobar això que es diu Still.

0: Una cançó que ha deixat també la seva empremta a les xarxes amb un munt de vídeos amb la coreografia d'aquesta cançó, signada per Sutherland, ni més ni menys que aquest tututurú que també va escalar fins al capdamunt de la llista de Flashback, ara mateix camí de les dues. Això vol dir que de seguida s'incorpora en Xavi Dalmau per acompanyar-te fins a les 4 en punt de la tarda. Abans d'arribar a les dues, Miles Smith amb Stargazing o, per exemple, la nova cançó d'Aitana.
1: Amb Jordi Plans.
0: Ha estat molt present a la ciutat de Barcelona els darrers dies amb un to de concerts i en aquest cas no hi ha faltat, a més del Superestrella. Aquesta és la nova d'Aitana, es diu Conexión Psíquica. Que vagi bé, bon dijous.

0: avui. Al matí, la mare que el va parir.
1: Catalunya! Everybody, listen to me. Frost, merci, fest, joan, merci, juh, lala, feina, merci, fest, dag, happy, merci, festival, bon fet de la Mercè, bona festa de la Mercè, feliz fiesta de la Mercè. Doncs au, ja hem felicitat el dia.
0: Flashback.
2: Són les dues, us parla Quim Barceló. Commoció dins de la societat andorrana. El coneixes, la defunció de Gabriel Ubach, el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra. Moria avui després d'estar ingressat els darrers dies a l'hospital a causa del càncer que patia des de feia uns mesos. Nascut el 1964 i jubilat, havia desenvolupat la seva trajectòria laboral a l'administració pública, al cos de duana concretament. Ubach va estar durant 21 anys al capdavant de la USDA i es va convertir en una de les figures més destacades del sindicalisme de el país. Inicialment va centrar la seva activitat en la defensa dels empleats públics abans que el sindicat ampliés la representació a diferents branques del sector privat. La seva mort ha generat una forta commoció amb mostres de reconeixement des de la patronal, el govern, el Consell General i altres sindicats, i també han començat a sorgir veus partidàries de retre-li un reconeixement públic. Recordem, doncs, avui la figura de Gabriel Ubach. Anem a altres temes. Salut ampliarà a partir del 28 de setembre la vacunació gratuïta contra el virus del papiloma humà als joves nascuts a partir del 1 de gener del 2002. Al mateix temps, se simplificarà la pauta per als infants de 12 anys que es vacunin aquest curs, que passaran de rebre dues dosis a una de sola. La metgessa de Salut Pública del Ministeri de Salut, Mireia García, ha explicat que el canvi respon a les noves evidències científiques. A Sant Julià de Lòria, el Consell de Comú ha aprovat una modificació de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial amb els vots favorables de la majoria i l'abstenció de l'oposició. La reforma incorpora el projecte per ordenació volumètrica, una figura amb la qual la corporació vol aportar més flexibilitat al desenvolupament de determinades parcel·les, mantenint alhora l'interès general. I recordem que el cap de govern, Xavier Espot, ha estat a Nova York defensant el respecte a la Carta de les Nacions Unides i al dret internacional humanitari en el seu darrer discurs davant de l'Assemblea General de la ONU. Espot ha marcat la seva intervenció en l'actual context internacional i ha advertit d'una crisi de confiança que, segons ha exposat, afecta les relacions entre els estats, les institucions i la ciutadania, així com la comunitat internacional. Recordem, doncs, que hem obert aquest informatiu destacant la malaurada defunció de Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra.
0: Andorra, 96.0.
3: Escaldes Engordany, Encap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: Flashback Andorra. Flashback. This is my station.
1: Freqüència d'èxits.
0: Només èxits.
2: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: Andorra.
1: 96.0. Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
2: Oktoberfest Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost! Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

Fenomen animat K-pop Demon Hunters amb Golden. Dels números 1 globals més enormes dels darrers temps. Die on the Hill, la flashback al debut de la britànica Sienna Spiro.

La Graciosa segueix donant guerra. Quevedo i Elvis Crespo a Flashback, només èxits. Oh, vinga, des de... als Estats Units.

Chiran. Sapphire. Des del seu últim àlbum, Play, camí de les 3 de la tarda amb Luis Capaldi, abans Brou. Aire fresc per la música del país amb aquesta que es diu De Colors.

0: Anna Mena, Lola Índigo, Patito A. Un must d'aquest darrer estiu per obrir nova hora d'èxit. Són les 3 i 3 minuts i al llarg d'aquesta hora, Olivia Rodrigo, Shakira, Ariana Grande, Miley Cyrus, Els Tiets, Bruno Mars, Sia.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Oh, poca broma, preparada Taylor Swift, abans Beauty and a Beat, a Flashback, Justin Bieber, bona tarda.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
0: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Andorra 96.0.
1: Flashback.
0: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Si sona Flashback, és un èxit.

La veu, l'ànima de la banda italiana Maneskin en solitari, Damiano David, Born with a Broken Heart. El que són les xarxes socials, s'ha recuperat aquesta cançó i torna a ser èxit de nou. Preparades ara Larson. Abans, Stupid Song, Olivia Rodrigo és la nova a Flashback.

productor francès Uixell, amb la veu de la històrica del house ultranaté, per aquesta que es diu Moving to the Sun. Èxit global a Flashback. Si et falta camp, Bonària te'l porta al vermut de Llucià Ferrer. Arriba el Bonària Tour amb la seva food truck, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. Aquest dissabte, si t'apuntes al vermut o fas una compra de 10 euros a la botiga Bonària de Puigcerdà, al carrer Agustí 3 de Puigcerdà, aconseguiràs un tiquet per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària aparcada a l'espai del vermut, que dissabte es fa des de Puigcerdà. Tota la info a bonaria-tour.com. Bonaria, patrocinador oficial del vermut de Llucià Ferrer. A Flashback, dissabte a les 12, des de Puigcerdà. Ariana Grande és la nova Flashback. Hate that I made you love me.

Ells també hi seran al costat de Búhos, els Catarres i Sopa de Cabra, els Tiets. 23 de desembre, Palau Sant Jordi, l'última gran festa de l'any, el 120è aniversari del RAC, amb flashback d'emissora oficial. I entrades ja a la venda, clippersmusic.org. No te la perdis. Tenim èxits de Sia preparada i també la gran cançó d'aquest darrer estiu, la del Mundial de Futbol amb Shakira. Abans, On My Soul, la flashback, Bruno Mars.

0: Vision, la base de la històrica Faithless, pel darrer èxit de la nord-americana. Ens acostem a les 4. A les 4, nova edició del Feedback a punt perquè facis la teva dedicatòria a qui vulguis, amb l'Albert Planadevall i la Cristina Càmara. Ara corre neta.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: El duet de l'Arnau i el Roger cantant a la Marta. Adéu.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

0: veieu, si ho podeu posar, ens agradaria.
1: M'agradaria delicar.
0: M'agradaria...
2: Com era la cançó, nois?
3: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback, amb Albert Plana de Vall i Cristina Càmara.
4: Sí, bona tarda, què tal? Com va tot? Espero que molt bé aquest dijous 24 de setembre. Cristina Càmara, com estàs tu? Bona tarda.
5: Sí, tu què tal?
4: Ai, espera, que no et sento com hauria de fer-ho. A veure, ara?
5: Ara?
4: Ara sí,
5: sí,
4: ara sí,
5: perfecte. Jo estic molt bé. I tu què tal, Albert? Com va aquest dijous?
4: De dijous, amb ganes que, ja ho sabeu, que comenceu a enviar les vostres dedicatòries. Avui ho regalem. Avui, atenció, perquè tenim un dia especial pel tema regals. I també pel contingut d'aquest programa. Tenim, per una banda, els àpats que us regalem al racó, i també tenim unes entrades per anar a l'Aquàrium amb una visita molt especial. Ja us explicarem de què va. Jo crec que us agradarà molt, perquè avui també començarà un espai que serà mensual amb la gent de l'Aquàrium, tots els treballadors de l'Aquàrium, els responsables que tot funcioni, el que tu no veus, els biòlegs, cuidadors, tota aquesta gent, doncs aniran passant un cop al mes aquí al Feedback i ens explicaran una mica doncs, la seva feina dins de l'Aquàrium i aquesta nova possibilitat de veure com funciona l'Aquàrium. Fins ara això estava amagat, no es veia. A partir d'ara es pot veure.
5: I a partir de quina hora? De 6:45 aproximadament.
4: Sí, a 6:45.
5: Vindrà aquí la biòloga, la Montse, i ens explicarà una mica què és això de l'Aquàrium des de dins, perquè l'Aquàrium que no es veu, perquè durant la tarda d'avui estarem regalant dues entrades per anar a l'Aquàrium, amb dues places per aquesta visita de l'Aquàrium que no es veu, la zona més aviat com tècnica. Una pel dissabte, dia 26 a la 1 del migdia, i l'altra per diumenge 27 també a la 1 del migdia.
4: La part interessant, allò que no es veu sempre sol ser més interessant.
5: Sí. Per tant, explicarà la Montse, però
4: jo crec que us agradarà molt, si voleu anar-hi ens envieu dedicatòria. 628-414-029 i també pel racó. Va, anem a escoltar Another amb 54 Ultra, la cançó que es diu Talk to You. Bona tarda.
3: WhatsApp 628-414-029 628-414-029 Feedback.

0: Lady Gaga, verà cadàver el que estava sonant ara mateix aquí al Feedback. I ara anem per Ginestar i Nil Moliner perquè tenim un text.
1: Diu, bona tarda, Albert i Cristina. Avui he fet el primer examen de batxillerat, de grec, concretament. Ha anat molt bé, la veritat. Tu em vas fer de
0: grec? Jo vaig fer un any de grec i em va encantar.
1: És que és molt guai. Bueno, m'encanta aquesta assignatura. Jo vaig presentar-me a la selectivitat i també molt,
0: molt guai. Després vaig canviar, ciències, però reconec que em va agradar molt el llatí, i el llatí sobretot, que m'encantava.
1: El llatí jo no em vaig fer, però grec.
0: I el grec també.
1: Molt guai, molt guai. T'agradarà, llavors, aquest curs. Em podríeu posar la nova cançó de Ginestar amb Nil Moliner, la que es diu Amb qui estaràs? Li dedico a la meva classe de batxillerat de grec i al profe d'aquesta assignatura, i també de llatí, l'Albert, que tot i ser nou, s'ha adaptat molt bé a les classes.
0: Està bé, això, important, eh?
1: També m'agradaria participar a tots els sortejos que hi ha actius. Gràcies, salut i molta música.
0: D'acord, important que s'adapti i que el deixeu adaptar, també, que a vegades... tenen complicat. Pobre, sí.
1: De part de l'Eloi, que vagi molt bé aquest curs.
0: Anem a escoltar Ginestar i Nil Moliner, la cançó que es diu Amb qui estaràs?

0: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
1: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
0: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
1: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Aquesta setmana,

0: Flashback és per a Nouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: La cançó de Billie Eilish, Birds of a Feather, des del Hit Me Hard and Soft. Sabeu què? Doncs mira, tenim més àpats per regalar-vos perquè us aneu al Racó. Pizzeries al Racó, amb un dels restaurants que tenen repartits per tot el país. La millor cuina mediterrània. I aquesta setmana doncs, et regalem la possibilitat de poder-la tastar. Una cuina fantàstica, amb pizzas, pastes, amanides, postres fantàstiques també, creps, carns... Bé, tot boníssim. Cuina mediterrània i restaurants per tot el país, a més, amb noves obertures.
1: Què heu de fer? Doncs enviar dedicatòria al 628-414-029. Simplement ens envieu una, ens demaneu una cançó que voleu participar sí. I nosaltres us apuntem al sorteig. Podreu anar a Girona, Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, Sitges, Vilanova i la Geltrú i el nou que han obert, per exemple, a Castelldefels, també.
0: Molt bé. Doncs si us ve de gust, teniu ganes de provar unes pizzas delicioses, 628-414-029, o el que us vingui de gust, eh? Apats per dues persones a través de dedicatòria. I ara arriba Joan Dausà i Mama Duixa amb Papi posa del disc.
2: Bona tarda, Feedback. Mira, m'agradaria dedicar la cançó de Julieta a la meva parella, la de Papi posa-me'l posa-me'l al disc o alguna cosa així, sí. No té cap sentit el nom. I participar a les entrades de lo del aquàrium sí. Per dins, el que no es veu. Que tinc un amic que vol ser biòleg i tal, que just acaba de complir els 18, i mira, seria un regalàs de 18 anys. Merci.
0: A tu, home, li encantarà, perquè segur. Veurà ben bé doncs, com treballant els biòlegs marins, veterinaris i les professionals, perquè l'aquàrium funcioni. Ja està molt bé. Us ho hem dit abans, eh? A 2:15 tindrem a una de les responsables de l'Aquarium que ens vindrà a parlar de tot això que està amagat darrere el que tu veus un cop entres, de tot el que s'amaga, i tindrem doncs, un espai mensual amb la gent de l'Aquarium. Fa molta il·lusió parlar amb qui cuida els taurons, eh? Jo t'ho dic ara.
1: Sí.
0: Hem de parlar-hi, eh?
1: A mi també. Em fa molta curiositat el cuidador de pingüins.
0: També.
1: Sí, perquè són unes bestioles bastant curioses, també.
0: Haurem de dir que vinguin. Veus a les...

낮은 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간도 결국엔 잠시니까

0: Coldplay i BTS en My Universe. Per cert, avui aquesta cançó fa 5 anys que es va estrenar, la col·laboració entre la banda de K-pop i els anglesos Coldplay. Dit això, anem escoltant a Mena i Lola Indigo, que tenim Pati Toa, amb una dedicatòria al 628-414-029, que també vol aquest àpat per anar al racó.
1: Hola, Flashback. Soc l'Òscar de Sabadell. Hola, i m'agradaria dedicar-li una cançó a la meva mare. M'agradaria dedicar-li la cançó de Pati Toa, de Lola Indigo i Anna Mena, i també participar per poder anar a menjar al restaurant El Racó. Aniria amb el de Sabadell, clar.
2: Ah, val. Sí.
1: Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: Igualment.
0: Adéu, adéu, company. Recordeu, 628-414-029.

0: Teníem una dedicatòria que ens demanen aquesta cançó, perquè és que ens ha sobtat moltíssim.
1: Què?
0: Cada matí sona a casa.
1: Es desperten amb Golden?
0: Es desperten amb Golden, aquesta gent.
2: Bona tarda, feedback. Doncs jo m'agradaria demanar una cançó per al Gerard, que avui és Sant Gerard, a part de la Mercè.
0: Dedicaré
2: una cançó, qualsevol que sigui de Queen. Si no es pot posar Queen, doncs les Golden, de les Hand Trips, que cada matí ens despertem amb elles, o de los Saja Boys.
0: Val.
2: I bé, també donaré una forta abraçada al Gerard, que es va trencar el tendó d'Aquiles,
1: wow,
2: maco ell, i participar en els sortejos del racó, que tenim un aquí a Vilanova i la Geltrú, i lo de l'aquàrium, quina flipada, ens encantaria. A naltros ja l'espec, ja sé que són dos, però algú es podrà fer, segur.
1: Alguna cosa trobarem.
2: Doncs bé, bona tarda, feedback.
1: Adéu,
0: bona tarda. Perfecte, clar, molt guai.
1: Si m'he de despertar entre Golden i Bohemian Rhapsody, no ho sé, tinc dubtes, Cristina? Tinc dubtes.
0: Jo també tinc dubtes. Jo no tinc gaires dubtes. Però sí que és veritat que acabaries avorrint la cançó 100%.
1: Qualsevol de les dues.
0: Sí, perquè cada cop que estàs de festa, escoltar aquesta cançó, de sobte i dius, ai, m'he de despertar.
1: Sí,
0: i et poses amb la llet.
1: Mira, parlant de cançons, ara, mira, l'altre dia amb la Cristina vam escoltar una cançó de Sombar, que és un cantant nord-americà, mira, conegut sobretot per aquesta cançó.
0: A veure.
1: Què és aquesta,
0: Sí, sona.

0: Cançó que es diu Back to Friends, que Sommer és un cantant de Nova York joveníssim, té 20 anys.
1: 21 anys. Té del 2005 i es diu, bé, Sommer no és el seu nom és Michael Bush i això, bàsicament, és molt conegut per aquesta cançó Back to Friends, que es va fer viral fa un any, cosa d'un any, dos anys.
0: I que precisament ahir en parlàvem, per què? Perquè aquest diumenge hi ha els MTV Video Music Awards, hi ha un homenatge que fan a George Michael, Teddy Swims, a la Ray i Sommer, que s'ha juntat els tres durant aquest homenatge a George Michael. I té una nova cançó que ens agrada molt, ens flipa aquesta cançó, espero que vosaltres també. Es diu My Body Isn't Ready, Sommer, i a veure quina cançó us recorda. Ens ho dieu al 628-414-029, eh? A veure, nosaltres ho tenim clar, que ens recorda una cançó. A veure si coincidiu vosaltres, eh? 628-414-029, eh? Ja veureu que hi ha un fragment que dius, ai, ai! Però bueno, escolteu-la, que és espectacular.

0: Efectivament, heu coincidit amb nosaltres, els missatges que hem rebut. Recorda, no és una còpia ni molt menys, però recorda el Yellow de Coldplay.
1: Sí.
0: Té una semblança, sobretot al moment de la tornada. Està bé.
1: I des de l'inici, bàsicament, el Look at the Stars, del principi.
0: Està molt bé. Sombar, el seu nou èxit.
2: Sona la teva, el feedback.

0: Hola.
1: Som la Sílvia i la Ingrid. I volem que poseu a PT de Bruno Mars i no sé qui més. Bé, adeu.
2: I de Rosella.
1: Adeu.
2: Adeu. Adeu. Adeu. Adeu, adeu. Escolteu, arribem nosaltres a les 5 amb Olivia Dean i So Easy to Fall in Love.

0: Anatomy, Frost Mercyfest, Jua Mercy Juchlala, Feine Mercyfestag, Happy Mercy Festival, Bon Fête de la Mercè, Bona Festa de la Mercè, Feliz Fiesta de la Mercè. Doncs au, ja hem felicitat el dia de la Mercè a tota la gent que viu a Barcelona. Els barcelonins un altre dia. Apa, adéu.
1: El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 5.

0: de 5 de la tarda i 3 minuts. Volem dedicatòries al nostre WhatsApp i, a més, dedicatòries que us poden fer guanyar. Per una banda, tenim els àpats als restaurants al Racó, pizzeries al Racó repartides arreu del país. Uh-huh. I aquí només ens heu d'enviar una dedicatòria, ens heu de dir vull anar al Racó i dedicar una cançó. I amb sort, doncs avui podeu acabar amb aquest àpat. Però és que, a més...
1: Uau, tenim un sorteig increïble.
0: Avui tindrem a 6:45 aproximadament... Inaugurem un nou espai amb la gent de l'Aquàrium, que després, a partir de les 6 i alguna cosa, us el presentarem. Us explicarem de què va. I, ja que venen, hem dit, regalem el que esteu anunciant. El que ens expliqueu, que és que deixeu que es vegi, que el públic pugui veure el que fins ara no es podia veure, que eren el que hi havia, diguem-ne, darrere de l'aquari. Mm-hmm. Doncs ara es pot veure, val? La zona tècnica, la zona on teniu tota la maquinària perquè tot funcioni, tots els biòlegs marins, els veterinaris, els cuidadors, tothom que treballa a l'aquàrium està aquí darrere. I podreu veure, doncs, quin és el seu dia a dia. I per això us regalem la possibilitat de poder-hi anar.
1: Per tant, estem regalant dues entrades per entrar a l'aquàrium, per anar a l'aquàrium de Barcelona, però, a més, aquestes dues entrades tenen dues places per visitar l'aquàrium que no es veu, que és això que acaba d'explicar l'Albert, la zona més tècnica, on està la zona de quarantena, on els peixos, si tenen una malaltia o qualsevol, si...
0: Bueno. S'han de vigilar.
1: Si arriben espècies noves, doncs com s'adapten allà. Però tot això ens ho explicarà la Montse, la nostra biòloga que treballa allà, l'aquàrium que no es veu. I aquestes entrades que regalem són pel dia 26, dissabte 26, a l'una del migdia, i també tenim entrades per diumenge 27 a la una del migdia. Per tant, dues entrades dobles.
0: Envieu dedicatòries, que ara arriba Doctor Prats
1: molt
0: amb energia.
1: I amb nota escrita. Diu, bona tarda, feedback, moltes gràcies pel vostre programa i m'agradaria participar a tots els concursos que tingueu i dedicar la cançó d'energia de Doctor Prats. Energia.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, èxit de la setmana aquí a Flashback i entrades al top 10 de la llista de Flashback, que pots, ja ho saps, consultar i votar i escoltar, evidentment, cada diumenge i consultar-la i votar-la 24 hores a través de flashback.cat. Bé, anem per Shakira, que tenim dues dedicatòries. En tenim més, però en posarem dues, eh?
1: Hola, m'agradaria dedicar una cançó per a la meva mama. I...
2: Molt bé.
1: Em dic Joan.
0: Hola, Joan.
2: Joana.
1: M'agradaria que em fiqués la cançó de Dai Dai. Au, adéu, gràcies. A partir de 5.
2: A partir de les
0: 5. A partir de 5.
2: Perfecte. I també teníem aquesta altra.
3: Hola, Flashback.
2: Hola.
3: Me dic Carlota. Vull la cançó de Shakira. Adéu.
4: I tu, Pol?
5: I tu, Pol?
3: Jo vull la cançó de... Los Trolls.
0: Los Trolls, ha dit?
5: Y queremos comer en el restaurant del racó.
0: Ara, ara. Ara, ara.
2: Doncs mira, ens ha dit Shakira, doncs hem quedat amb Dai Dai.
0: Posem Shakira.

0: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba a la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
1: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la vila medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
5: Aquesta setmana, a la...

0: Aitana, que la tenim en superestrella sonant aquí a Flashback i al Feedback i també amb connexió psíquica, eh? Dos dels seus èxits del seu disc, el Quart Azul.
1: Però aquí ens heu demanat superestrella.
2: Bona tarda, Flashback.
0: Bona tarda. Què tal?
2: Soc la Marina. Estem al cotxe tornant de l'escola amb
3: l'Aina i el Nil.
2: I ens agradaria participar als concursos, el de l'Aquari i el del racó.
1: Apuntat,
2: i que ens poseu, si us plau, la cançó de...
3: Superestrella.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu. Molt bé. Doncs mira, cançó posada i anem per una altra. Feina feta. Anem a escoltar els Figaflauas.
1: Mira, en aquest cas que ens demanaven fins i tot Superestrella, o, si no, a la fresca. Diu, bona tarda, Feedback. Voldria posar la nova cançó o d'Aitana, Superestrella, i li dedico a la meva família, o, si no, de a la fresca de Figaflauas.
0: Doncs mira.
1: Li hem posat les dues.
0: Fet i fotut, exacte, les dues.
4: T'has...

0: Que ara estem sortint de l'escola. Gràcies.
1: A tu.
2: Adéu, que vagi molt bé.
1: Adéu, adéu. Ui, hem estat a punt d'enviar un àudio a,
2: sí,
1: a un
2: oient.
1: Sí,
2: sí, és que sense voler, en comptes de donar-li el botó de reproduir àudio, he començat a fer un àudio.
1: Hauria flipat. Sí, sí, sí. Per què m'estan dient aquesta gent? Bé, què volen? Que ens molesten a aquesta hora. Escolta, encara no tens l'app Carnet Jove Cat? Què esperes? Per favor, espavila. Descarrega-te-la i cerca tots els avantatges, propostes i serveis que el carnet ofereix arreu del país. També incorpora el Carnet Jove Digital, tant a l'última, aquesta gent, que permet acreditar-te per gaudir dels descomptes i els vals del pack jove allà on vagis.
2: Mira, per exemple, PortAventura World ja ho tens tot a punt per Halloween. Tens un munt de promocions molt interessants i amb el pack jove 2026. També, si ets fanàtic del manga, torna al Manga Barcelona a la Fira Barcelona Gran Via amb el carnet jove, que aquí tens tarifa reduïda en l'entrada general. Compra l'entrada amb descompte abans que s'esgotin, per si de cas. El Festival de la Velocitat, ho dic raro.
1: Has fet una barreja entre català i castellà.
2: Sí, exacte, perquè és Festival de la Velocitat, però també està Velocitat de Barcelona. És el mateix festival que amb el carnet jove disposes d'un 2% en el preu de l'entrada.
1: Un 2x1, eh?
2: Sí, i recorda, el carnet jove forma part d'EICA amb més de 25.000 avantatges arreu d'Europa, que inclou l'assegurança també d'assistència en viatges internacionals pels teus viatges fora de l'estat. Si encara no tens el carnet jove, ja saps, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine.
1: És que nosaltres dèiem el Festival de la Velocitat.
2: Festival de la Velocitat de Barcelona, sí, això, sí, sí. Quan fèiem la promoció.
1: Està al caure, això,
2: i aquí
1: ja,
2: està en català. Està el 3 caure, i el 4, sí. És a dir,
1: el aquest cap de setmana que ve, no, no l'altre.
2: Sí, sí, sí.
1: Dos quarts i mig de 6 de la tarda arriba la nova de James Blunt, que es diu Taste Like Summer. Posició número 43 aquesta setmana a la llista.

0: Diu, hola, bona tarda. M'agradaria dedicar la cançó de Die With A Smile a la mega mama que sempre hi és al meu costat. Gràcies.
1: Per doncs la mega mama.
0: Clar que sí.
1: Recordeu que aquesta setmana totes les dedicatòries que ens feu poden optar, si voleu, a un àpat per dues persones.
0: Si voleu, això mateix.
1: Sí, perquè diu, no, jo no vull, jo no vull. No, crec que no hem trobat doncs a ningú que no vulgui. Del racó, per anar al racó, qualsevol dels restaurants que tenen arreu del país, i només ens heu d'enviar, doncs això, una dedicatòria, demanar una cançó, al 628-414-029, i podeu anar al restaurant al racó que tingueu més a prop, i en tenen uns quants que ara repassarem, eh? Ja ho sabeu, podeu menjar les seves pizzas, pastes, amanides, carns o postres, eh? Tasta de bona cuina mediterrània amb el feedback i el racó.
0: I podreu anar a Girona, a Vic, Palamós, Platja d'Aro, Sabadell, Terrassa, Barcelona, que en tenim aquí tres, a Sarrià, Rambla i Urquinaona, a Sitges, Vilanova i les Altres i Castelldefels. Per tant, si esteu interessats, 628-414-029 i us emporteu dos àpats per anar al racó. Si no toca avui, encara teniu demà de 4 a 8 del vespre per participar.
1: Anem a escoltar la Fumiga. Amb els tiets, amb la cançó que vam fer de Covards, que demanem una dels tiets i dic, va, posem aquesta.
2: Bona feedback, bona tarda.
1: Ai, de la Fumiga.
2: Jo voldria dedicar qualsevol cançó de la Fumiga.
0: Perfecte.
2: Que ens encanta, a la Inet, que està sortint de l'escola i és una campiona i s'ho mereix. I ara ho podria sentir, tindria una sorpresa. I també, si és possible, participar en tots els sortejos. Moltes gràcies.

0: patates més us agradi, perquè ja no sé quina tria, i participa a tots els concursos. Adéu.
1: Adéu, si jo ho entenc perfectament.
2: Desesperazione.
1: Escolteu una cosa, mira, ara que sona mal els Cat's Eye, que sapigueu que ja tenim data d'estrena per la pel·lícula documental Cat's Eye Wild Hearts, i que narra, doncs, la nova era musical en què han entrat les Cat's Eye.
2: Mira, es podrà veure a partir del 16 d'octubre a Disney Plus, i la peli segueix a la banda des del pas per la Dream Academy fins a la sortida del seu últim projecte, que es titula Wild, on trobem aquest animal que acaba de sonar. I veurem entrevistes, imatges de les seves actuacions, o també el seu enorme fandom, un documental pensat sobretot per aquests últims i que reben el nom de Icons.
1: Són els fans, eh? Els fans dels Cat's Eye, Icons.
2: Icons. Icons, però no de... escrit com I-C-O-N-S,
1: sinó de... Sí, tot paraules. No d'icona, sinó d'icons.
2: Molt bé.
1: Aquest 13 d'octubre, per cert, començarà la seva gira, l'etapa americana, a Miami, de Wild World Tour, de les Cat's Eye. Molt bé, camí de les 6, anem per vos. Va, anem a escoltar vos, Cristina, que sempre...
3: Bona tarda. Jo us voldria demanar la cançó Volcans, perquè em dona molt bon rotllo i em recorda una data preciosa que va ser el nostre casament. Ai. I dedicar-la a tothom, i de pas també poder participar a tots els concursos que teníeu vigents. Moltes gràcies.
1: Adeu,
3: bona tarda.
1: Adéu. És cançó de casament, aquesta, eh?
2: Doncs sí.
1: Mira.
2: Amb els mocadors,
1: ui,
2: tothom.
1: Ui.
2: Sí, la fa penta.
1: Tot felicitat, Cristina. Aquest moment és un moment molt feliç.
2: Què n'esperes?
1: Amb els amics, la família... Sí.

0: Rodrigo. Nou èxit des del seu últim disc. I després de Drop Dead arriba aquesta meravella que es diu Stupid Song. Bé, a les 6 de la tarda i 4 minuts tenim regals aquesta setmana i avui en tenim dos. Tenim cada dia de la setmana, us regalem els àpats per anar al racó a provar les seves pizzas, al racó Cuina Mediterrània, amb missatges al 628-414-029 i també que a aquesta hora tindrem cap allà 6:45 encetarem aquest espai que tenim amb la gent de l'Aquarium que vindran un cop al mes a parlar sobre feines que es fan a l'Aquarium, sí, que potser no en som conscients, que ens imaginem que deuen ser xulíssimes, i jo crec que ho són, com, per exemple, el cuidador de taurons, que m'obsessiona a la gent que es tira dintre a donar de menjar aquestes bestioles, i també doncs, el seu dia a dia, el tema dels biòlegs marins, el tema també dels veterinaris, dels cuidadors en general, i de tota la gent que fa possible doncs, que l'Aquarium brulli i funcioni, i tu quan entris els peixos estiguin allà nedant sense cap problema. I aquí hi ha una feina a fer, que és el que voldrem saber. I això ho farem cap a 6:45.
1: Exacte, d'aquí uns 20 minuts tenim a la Montse Llebot, que ens explicarà l'Aquarium que no es veu, i per això també estem regalant durant avui, el dia d'avui, fins les 8 del vespre, dues entrades per anar a l'Aquarium i també dues places per la visita de l'Aquarium que no es veu, és a dir, aquesta zona més aviat com tècnica, on s'hi trobaria la sala de quarantena, sí, i altres peixeres alternatives que ens explicarà ara tot la Montse. També, les entrades aquestes són pel dissabte 26, aquest dissabte, a l'una del migdia, o també tenim entrades per diumenge 27. Per tant, si esteu interessats, 628-414-029 i cap a l'Aquarium, l'Aquarium que no es veu.
0: Molt, molt xulo, jo crec que us ho passareu molt bé. Mm-hmm. Jo crec que us ho passareu molt bé.
1: I és molt interessant.
0: Aneu-hi i ens envieu dedicatòries. Va, anem a escoltar Rosalía.
2: Hola, Flashback. Es una alegría escucharlos desde Tortosa.
1: Ay,
2: me gustaría que me complacieran con La Perla. Estoy aquí escuchándolo desde mi coche,
0: sí,
2: y se la dedico a mi hija, Marina, sí, y a mi hijo Luis, con mucho cariño de Karina. Y también para que me anoten para participar en el sorteo del restaurante.
0: Karina.
2: Un abrazo, pasen buena tarde.
0: Encantats de poder-vos complaure.

0: Feedback. De dilluns a divendres a Flashback.
1: Aquest era Passenger amb Let It Go, sonant aquí al Feedback. Més dedicatòries.
2: Hola, Flashback, bona tarda.
3: Hola, què tal?
2: Soc la Raquel de Terrassa.
3: Hola,
2: i m'agradaria dedicar la cançó de La gent que estimo a la meva filla,
1: sí.
2: Que es diu Ona. I vull entrar als sortejos tant del racó com de l'Aquàrium, sobretot de l'Aquàrium, que té una bona pinta,
1: sí,
2: aquestes entrades que val la pena. Que passeu bona tarda.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
3: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
4: Vivim més anys que mai, però com podem viure'ls amb salut, energia i autonomia? Hi ha factors que influeixen realment en una longevitat saludable? L'edat no depèn només dels anys que tenim, sinó de com decidim viure'ls. Creant Fundació us convida a la conferència Com guanyar anys de vida i vida als anys. Claus científiques per a una longevitat saludable. A càrrec de la doctora Carmen Romero, metgessa especialista en longevitat saludable. 28 de setembre a les 18:30 a l'edifici CREA. Inscripcions al 88 88 88. Creant Fundació. Persones com tu.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. El matí i la mare que el va parir.
6: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
7: Hola, Flashback.
6: Hola, què tal?
5: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
6: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucia Ferrer.
6: Toca fer el vermut a Flashback.
5: Va de Barça.
6: Gol!
5: I el tardeu de Flashback.
6: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
5: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Aquesta setmana, a la

0: de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: van millor amb ell i que tenim una dedicatòria.
1: Hola, em dic Júlia.
2: Hola, Júlia.
1: M'agradaria que em posessiu alguna cançó de la Luz Bisbant.
2: Sí.
1: A ser possible, i si no, doncs alguna altra que sigui en català.
0: Sí.
1: I m'agradaria participar en el sorteig del restaurant i també de l'aquàrium pel diumenge, si pot ser, que el dissabte tinc un dinar.
0: Home.
1: Doncs això, moltes gràcies.
0: No us farem moure l'agenda.
2: A veure, si toca,
0: eh?
2: Ja fareu.
0: Sí, home, sí. Ja trobarem el dia, d'acord? Recordeu que tenim entrades, per dissabte i per diumenge. Home, si diumenge, en aquest cas, tenim un dinar, doncs per dissabte o al revés, com aquest oient, eh? Anem a escoltar a Karol G, Jude Line i Rusowski amb Baby Wow. Posarem una altra cançó, no sé què, i anem a l'espai que té l'aquàrium, que en tinc moltes ganes de fer-lo, eh? Serà, d'aquí menys de 10 minuts.

0: I ara agafeu aire, perquè el feedback ens capbussem amb experts de l'Aquàrium de Barcelona en la secció Converses amb l'Aquàrium.
1: A partir d'avui comencem el feedback unes càpsules periòdiques amb l'Aquàrium de Barcelona. L'objectiu serà conèixer el seu funcionament i curiositats a través dels professionals que hi treballen. Professionals que tenen diferents funcions, com per exemple tenir cura dels animals, la investigació, alimentació, conservació, entre d'altres. A més, l'Aquàrium per primer cop obre al públic els espais de recerca i benestar animal i que fins ara doncs, no es podien veure, és a dir, el que passa entre bambalines. Per això avui tenim amb nosaltres a la Montse Llavors, responsable d'educació i continguts de l'Aquàrium de Barcelona. Montse, benvinguda al Feedback!
2: Bones, Montse.
1: Què tal? Com estàs, Montse?
2: Molt bé, encantada, molt contenta. Sí.
1: Mira, la primera pregunta que et faig és perquè tothom ho tingui clar, què és exactament això de l'aquàrium que no es veu?
2: Doncs és una mica descobrir el que hi ha darrere dels aquaris. Quan la gent visita l'aquàrium, veu els aquaris, veu els peixos, veu l'aigua, però no s'imagina realment tota la feina que hi ha al darrere i tot l'equip humà que hi ha al darrere per fer que això sigui possible.
3: Explica'ns una mica quin és el dia a dia d'aquest espai.
2: Moltes persones que treballen per la cura i el benestar d'aquests animals. Hi ha un equip tècnic que analitza les aigües perquè tinguin una qualitat adequada per les nostres espècies, un equip que es dedica a la preparació diària de cadascun dels menús. Tenim 11.000 organismes de 600 espècies diferents i no tots s'alimenten del mateix. A més, també hi ha un equip que es dedica a tractar tots aquells animals que necessiten justament tractament veterinari perquè no es troben bé. Tot aquest equip que us deia, de 25 persones aproximadament, cada matí fan una ronda per detectar si hi ha algun animal que no es troba en condicions, no? El moviment, la coloració... Si aquest animal no es troba bé, aleshores ells el retiren i el porta en una sala de quarantena que està totalment reformada, si hi ha algun tipus de malaltia, que no es transfereixi en els altres. I fins i tot en aquesta sala el que fem és controlar els treballs de reproducció per la conservació d'algunes de les espècies que tenim aquí.
1: Quan parleu de conservació d'espècies amenaçades, exactament, aquí, algun tipus d'espècies concretes, us arriben...
2: Algunes d'elles, com per exemple els cavallets de mar, que són víctimes de les captures accidentals pels pescadors, sí que es recuperen a l'Aquàrium de Barcelona.
1: Els pescadors us les porten?
2: Sí, quan els nostres companys decideixen que ja estan en condicions, doncs es tornen a alliberar en el seu lloc d'origen. També fem reproducció d'algunes espècies tropicals, com per exemple els peixos pallasso.
1: Nemo?
2: Sí, exacte, Nemo. I també cries de taurons, que a tu t'agraden tant.
1: Jo soc molt fan dels taurons.
2: Fem cria d'algunes espècies de tauró que actualment sí que es troben amenaçades o vulnerables en estat salvatge. Són unes bossetes molt boniques que es diuen bosses de sirena i fins i tot pots veure l'embrió com es va desenvolupant i va creixent.
3: Quan porteu una espècie nova a l'aquàrium, com s'adapta a les altres espècies que ja hi ha existint a la mateixa peixera on viure?
2: Sobretot l'aclimatació en les seves aigües. I després el règim alimentari és molt important perquè s'ha d'acostumar a menjar presa que no estigui viva.
3: Dins de la quarantena no es posa un altre peix o una altra espècie?
2: No, moltes vegades conviuen.
1: Montse, moltíssimes gràcies, molt interessant. I moltes ganes de començar aquestes càpsules de l'aquàrium per anar coneixent el dia a dia feina que s'hi fa i crec que serà molt interessant anar-ho descobrint. Sí. Montse Llavors, moltíssimes gràcies.
2: Voldria recordar que aquest cap de setmana, coincidint amb el cap de setmana de la Mercè, obrim les portes de l'aquari amb unes visites gratuïtes. També tenim un descompte de 5 euros per entrada, tot ho trobaran al web.
1: aquariumbcn.com, doncs entreu aquí, buscareu tota aquesta informació i cap a l'aquàrium, si hi ha fàcil. Montse, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
3: Adéu.
0: I fins aquí Converses amb l'Aquàrium. Una immersió en els animals, les curiositats i els secrets que s'amaguen sota l'aigua de l'Aquàrium de Barcelona. Avui n'hem descobert unes quantes coses més, però el fons marí encara té molt per ensenyar-nos. Ens hi tornem a capbussar ben aviat al Feedback.
4: Let's go.

0: La Miley des del seu disc Bass Persuades amb la cançó que li dona nom. Tres quarts clavats, però en punt de 7 de la tarda. És moment d'anar a escoltar Anna Mena i Lola Índigo.
1: Hola. Hola, Joshua.
2: Hola, què tal? Hola,
1: Icona.
2: Hola, Anna.
1: Va, com va? Puja la cançó de l'Anna Mena, si sí. Oi, tant. Que vull dedicar-li a mi niño.
2: Ai,
1: a mi Aleix.
2: Perfecte.
1: I m'agradaria participar als concurs. Adéu.
2: Adéu, m'encanta el concepte mi niño.
0: Tu ho has dit mai, mi niño?
2: Sí,
0: sí?
2: Jo ho diu.
0: Tu dius, mi niño.
2: Sí, sí, sí, a tots els meus amics, mi niño.
0: Ah, els amics?
2: Sí.
0: Ai, jo pensava que es deia la parella, això.
2: Bé, jo, és que
0: tu
2: li dic,
0: fas a...
2: Li dic a tothom,
0: a tot,
2: amigues, amics, i sí, generalitzo.
0: Mi ai, mi niño.
2: Mi niño.
0: Molt bé.
2: És que és divertit, m'agrada.
0: Està bé, està bé, està bé, està bé. Anna Mena, Índigo, amb Petitoa.

0: Això era Banda Neon, amb Guapíssima, que tenim una dedicatòria.
1: Mira, tenim dues notes de veu.
2: Hola, bona tarda. Mira, sóc la Maria des de l'Escala. I m'agradaria que me posessi una cançó de Banda Neon, la que més gràcia us faci. I voldria participar en tots els concursos que tingueu. Uh-huh. Moltes gràcies, un petonàs, adéu.
1: Adéu, petons.
3: Hola, bona tarda, Flashback. Jo sóc l'Anna Dolors. Hola. I m'agradaria que em poguéssiu posar la cançó de Guapíssima, de Banda Neon, que a la meva filla li encanta. I ara està a punt de sortir de l'extraescolar i segur que li agradaria molt sentir-la al cotxe. Vale, llavors, també m'agradaria poder participar en el sorteig de l'àpat del racó. Vale? Moltes gràcies.
0: D'acord, que vagi molt
1: adéu,
0: bé. Gràcies per la teva dedicatòria. Mira, nosaltres ara el que anem a fer és escoltar la cançó que es diu Good Old Days i arribem ja pràcticament a punt a les 7 de la tarda.

0: Mercè Festival, bon fet de la Mercè, bona festa de la Mercè, feliç fiesta de la Mercè. Doncs au, ja hem felicitat el dia de la Mercè a tota la gent que viu a Barcelona. Els barcelonins un altre dia. Apa, adéu.
1: El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 7.

0: Aquí reconec que Quevedo aquí, aquí ho fa bé, aquí m'agrada.
1: Sí.
0: Està, fot passió, aquest noi, quan canta. M'encanta, m'agrada molt. Ni borratxo amb Quevedo, mira, amb dues dedicatòries. Una sí, que ens demaneu Quevedo i una altra una animada que ara la posarem.
1: La primera és aquesta, diu a la Flashback. Ara, Quevedo, som l'Anna i el Pepe i sí, ens agradaria dedicar la cançó de Ni borratxo de Quevedo als nostres fills, que són els millors. Moltes gràcies i ja està, de part de l'Anna i del Pepe.
0: Molt bé,
1: i
0: Pepe.
1: I després tenim aquesta altra, que és un àudio, que ens demana qualsevol que ens divertirà i l'hem dit. Mira,
0: a veure, doncs, va,
1: Ni borratxo de Quevedo.
2: Hola, Flashback.
0: Hola.
2: Hola. M'encanta tot aquest tema de l'Aquarius, de poder veure Aquarius, tot l'equip humà que hi ha darrere,
1: veure,
2: de tota la cura d'aquests animalons perquè estiguin feliços, estiguin sí, contents i visquin
0: sí,
2: bé.
0: Sí.
2: I m'agradaria poder-li transmetre tot això en el meu net, que ara doncs, crec que és el moment perfecte com perquè vegi que hi ha la cara i la creu de les coses, no? Bé, doncs això, dedicar-li una cançó ben divertida,
0: sí,
2: la que vosaltres vulgueu. En aquest moment ja no sé ja el que heu posat.
0: Imagina't, ni nosaltres.
2: Pel meu net. I poder entrar al sorteig d'aquesta visita tan xula i tan especial, que és veure l'Aquari
0: des de dintre,
2: des del fons, des del darrere.
0: Molt bé.
2: Gràcies, Flashback. Sou genials i fantàstics.
0: Com ens ha dit? Flashback, ens ha dit. M'encanta.
1: Flashback.
0: A veure, espera,
1: a veure si repetim.
2: Des del darrere. Gràcies, Flashback. Sou genials i fantàstics. Patons.
0: Patons,
1: aquí se'ns ha escapat. Se'ns ha escapat. Aquesta oportunitat de màrqueting. Flashback.
0: Anem-ho a registrar. Registrem-ho, que aquí,
1: encara
0: servirà això.
1: M'encanta.
0: Flags,
1: entre
0: flags,
1: Aquarius i Flashback.
0: Fantàstic. Molt bé,
1: increïble.
0: Apuntada.
1: Gràcies.
0: Gràcies per la dedicatòria, tot cor,
1: eh? El teu
0: net. Exacte. 628 414 029. Tenim entrades, per qui no ho sàpiga, aquí a Flags, Flags. Perquè us aneu al racó.
1: El Flick Flags.
0: Exacte. Restaurants al racó, repartits arreu del país. Si teniu ganes de provar la seva cuina mediterrània, ens envieu dedicatòries al 628-414-029 i també tenim aquesta possibilitat que guanyeu aquests passis especials, diguem-ne, entrades per anar a l'Aquàrium i per veure aquest espai, diguem-ne, amagat de l'Aquàrium, allò que no s'ha vist fins ara, i l'Aquàrium que no es veu, la zona més professional, diguem, doncs la podreu veure gràcies a aquestes entrades especials que us regalem i que podeu guanyar també enviant dedicatòries a aquesta última hora que ens queda. Això només ho regalem avui, eh? Això de l'Aquàrium només és avui.
1: Que són entrades per aquest cap de setmana, pel dia 26 a la una del migdia i el dia 27, diumenge, també a la una del migdia, per veure la zona de l'Aquàrium que no es veu.
0: Per tant, si us quadren les agendes, ens envieu el missatge i podeu guanyar aquestes entrades. Bé, anem a escoltar Ginestà.
3: Bona tarda, Flashback.
1: Hola, bona tarda.
3: Estem aquí, que hem sortit de treballar i de l'escola, i ens agradaria participar amb les entrades de l'Aquari, perquè al nostre fill li encanten els peixos.
1: Ai, molt bé.
3: I ens agradaria que sonés la cançó de Ginestà, Tot el que ens queda. I la dedico a tota la família. Gràcies i bona tarda.
1: Adéu.

0: Hola, Flashback. Soc l'Afra de Girona.
1: Hola, Afra.
0: I surto de patinatge i estic molt cansada i m'agradaria que poséssiu una cançó, no sé, per animar-me. I estaria bé que poséssiu Dai Dai o qualsevol cançó que vosaltres trobeu animada. O si no podeu posar Dai Dai, poseu alguna cançó de la Lady Gaga.
2: Perfecte.
0: Que m'agrada molt.
2: Aquí hem fet.
0: I, pues, això.
1: Pues bé.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu, adéu, adéu, Afra.
2: Adéu-siau.
1: Ara vull que escolteu aquesta cançó. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Atenció a aquesta cançó, que és un èxit, sobretot als Estats Units i també ho comença a ser la resta del món. Es tracta del tema Choosing Texas, de la cantant Ella Langley, que s'està convertint en la primera cançó, atenció a aquesta dada, que ha aconseguit estar-se 23 setmanes com a número 1 a la llista nord-americana, la Billboard. Superant, sabeu qui ha superat?
2: Va,
1: ens pensàvem que seria insuperable el rècord que tenia fins ara i no l'ha superat.
2: Doncs no.
1: Estem parlant del All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Poca broma, per tant, tenim nova guanyadora, la Ella Langley, amb Choosing Texas.
2: Choosing Texas parla de les sospites que té una dona que la seva
1: parella
2: l'abandonarà per una altra dona. Bé.
1: La vida,
2: Choosing
1: Cristina.
2: Choosing Texas. Estàs collint Texas.
1: Sí, sí, sí. Mentre Texas no sigui una dona.
2: Què?
1: Sí, sí, ja, superat, eh? Mariah Carey se veia estar com 22 setmanes, doncs ella 23.
2: Doncs apa. Clar, està molt bé, Mariah Carey.
1: I encara número 1.
2: Sí, sí,
1: sí. Encara número 1, per tant...
2: Molt bé, molt bé.
1: M'ha agradat, eh? M'ha agradat.
2: No, aquest...
1: Aquest country...
2: Taylor Swift...
1: Sí,
2: sí, sí.
1: Sí, està bé, m'ha agradat. Està
2: bé,
1: guai. Bé, anem a escoltar Fresia Ice Cream i 31 Fam.
3: Hola, Flashback.
2: Hola.
3: Som la Jana
4: i la
3: Bri. I podríem demanar la cançó de Teriyaki, que ens agrada molt, i participar pel el sorteig de l'Aquario, que volem anar amb tota la meva família.
1: Molt bé.
3: Gràcies.
1: Adéu.
3: Adéu.
5: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com el Barça al Rooney.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Andorra
2: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
2: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Ràdio Flashback.
5: Flashback.
1: Ràdio Flashback Andorra. Andorra
6: 96.0. Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
9: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
8: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
10: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
11: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Aquesta setmana, a la...

0: I el número 1 de Flashback és per Anouta. Talk to You lidera la llista.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: Aquesta era Ariana Grande, hit de I Need You Love Me, des del seu últim disc que es diu Petal. A 5 minuts per 8:15, moment d'escoltar Rosalía.
1: Hola, sóc l'Òscar.
2: Hola, Òscar.
1: Mira, us volia felicitar pel programa. De fet, sempre us tinc sintonitzats. L'únic problema és que quan vaig a l'autopista i passo Hostalric, aquí començo a perdre la senyal.
0: Ai, de fotre una antena
1: allà, buscar la vida, que no sé quina.
2: Personalment ja anirem.
1: Volia participar al concurs del racó, del restaurant. I després volia que poséssiu una cançó de la Rosalía. Molt bé, vinga, gràcies, adéu.
2: Adéu.
0: És cert que és una zona complicada, aquella d'Hostalric, és com un forat negre, allà, una zona fosca d'aquestes.
2: El triangle de les Bermudes.
0: Exacte.
2: De la ràdio.
0: Cristina, però si hem d'anar tu i jo amb una antena...
2: Sí, va.
0: Fotem un forat, fotem l'anteneta i vinga.
2: De Mart intel·ligents, aquí.
0: I fla-fla es podrà escoltar a Hostalric.
2: Fla-fla, com li he dit abans.
0: Flas-flas, no?
2: Flax-flax.
0: Flax-flax.
2: Flax-flax.
0: Va, anem a escoltar Rosalía. Vinga, som-hi. Què? Què passa?
2: No, no, no, no, res. Ah. No, sí, anem a escoltar-la.

0: Hola, Flashback. Soc la Júlia i li vull dedicar la cançó de Segurament Estimo dels Amics de les Arts a la meva germana perquè l'estimo molt. I també m'agradaria participar en tots els sortejos.
1: Adéu!
2: Hola, Flashback. Soc la Júlia de Vallirana i voldria dedicar-li la cançó de Segurament Estimo d'Amics de les Arts als meus cosins Gemma i Arnau i als meus pares, i voldria participar al concurs de l'Aquarium. Gràcies!
3: A tu, gràcies.
1: Molt bé, mira, suposo que ja sabeu que Shakira està fent com una residència de concerts, com es diu, Les Mujeres Ja No Lloren, no?
3: Sí, tour.
1: Tour. A Madrid, i bueno, hi ha molta gent que hi està anant. Tu, Cristina, hi vas la setmana que ve.
3: Exacte, sí, sí. Aniré el dia 3.
1: I ara, perquè ara ens demanen Shakira, qualsevol. I ara jo et pregunto, Shakira.
3: Quina cançó t'agradaria escoltar de la Cristina?
1: Quina cançó t'agradaria escoltar de la Shakira, a part d'Acròstico, que sé que t'agrada molt.
3: M'ho passes complicat, eh?
1: És que Acròstico és bona, aquesta.
3: És bona, sí. Aquesta m'arriba al cor.
1: Amb els nens allà al piano, eh?
3: I a part també de Bizarrap, de la sessió.
1: A part d'aquestes dues, aquestes ja sé que estan les primeres...
3: I a part de Sortera.
1: També.
3: És que m'ho passes molt complicat.
1: La jefa aquesta també, que estan primeres.
3: Doncs mira, potser et diria Whenever, Whenever.
1: Whenever, Whenever. Aquesta.
3: Sí, aquesta.
1: Sí, no? Però Whenever, Whenever.
3: La de Suerte, que seria en castellà. Però, clar, és que les altres són boníssimes.
1: Molt bé.
3: M'encanten. Doncs... No, bé, bé.
1: Els teus desitjos són ordres, Cristina. Posem l'àudio.
4: Hola, em dic Gina. I doncs ara mateix estem fins a Madrid... I, doncs, anem a veure un concert de Shakira. Vull demanar alguna cançó de Shakira i se ho dedico a la meva mare. Vull participar a tots els sostets que teniu.
1: Per
4: adeu.
1: Per favor, que vagi
4: adeu,
1: molt bé adeu, el concert adeu. De Shakira.
3: Sí, sí, sí. Quines ganes d'escoltar aquí Tamacla en directe, sisplau.
1: Quan toqui Acròstico, m'envies un vídeo del moment, eh?
3: Perquè d'aquest nou estaré vivint-lo...
1: Estaràs emocionada, estaràs plorant.
3: Sí, sí, sí.

0: Bruno Mars, des del de Romantic, la cançó de On My Soul. 7:45. Vinga, va, anem per més dedicatòries, que en tenim unes quantes per posar encara.
1: I teníem una que ens demanava qualsevol animada, que l'ajuntarem amb aquesta de Bruno Mars.
0: Perfecte.
2: Hola, bona tarda.
1: Hola, què tal?
2: Dic Mercè.
1: Ai, felicitats.
2: I vull dedicar qualsevol cançó que vulgueu ben animada per avui.
0: Sí.
2: Per felicitar a totes les Mercès i molt bona festa major a tots els de Barcelona i els que fa són festa avui.
0: Sí.
2: Vinga, i si puc participar als concursos, doncs millor.
1: Adéu, bona tarda. Apuntadíssima, Mercè.
0: D'acord, doncs va, anem a escoltar a qui arriba Siderla.
3: Hola, Flesba. Hola. Us estic escoltant a la ràdio. Podeu ficar la cançó Jo vull estar amb tot tu, Turo. Si us gràcies, adéu. Perquè li agrada molt a la meva mare i al meu pare i els la dic a ells. Adéu.
0: Adéu. Adéu. Adéu.

0: Àlex Warren, la cançó que es diu Fever Dream, i tenim una Aitana aquí, una Aitana, Cristina, que volem la connexió psíquica. I l'anem a posar perquè està molt bé, aquesta cançó.
1: Posarem.
0: Una de les que formen part del seu disc, El Cuarto Azul.
1: Posarem aquesta dedicatòria que ens demana qualsevol cançó i un cop soni la cançó, posarem l'altra.
0: Molt bé.
2: Hola, Flashback.
1: Hola, què tal? Som
2: en Ramon de Sils. Mira, poseu la cançó que vulgueu,
1: perfecte,
2: perquè en fi al cap m'agrada tota la música,
0: sí,
2: i la dedico especialment a la meva dona,
0: sí,
2: a vosaltres i a tot el món que escolta Flashback. Després m'agradaria participar en el sorteig del racó. Vale? Adéu-siau.
1: Adéu. Adéu.

0: Feedback. Cada tarda a Flashback. Flashback.
1: I acabem amb l'última dedicatòria d'avui dijous.
2: Us deixo un missatge de veu perquè no, la bústia està plena del telèfon. Bueno, només volia participar en tots els concursos que teniu actius aquesta setmana i m'agradaria que em posessis una cançó de Shakira. Em dona igual, la que vulgueu, que ara mateix està de moda.
3: Ei, aquesta no era.
1: Bé, però... Quina era? La tens o no?
3: A veure, és que el número acaba exactament igual. Hem rebut tantes dedicatòries, que moltes gràcies, per cert. Mira,
1: bé, és igual, acabem amb una
3: qualsevol.
1: Sí, d'acord, cap problema, perquè els números ja s'assemblen tots a aquestes hores. I també acabem amb la dada musical del dia, que és aquesta. Mira, es diu que reproduir música mentre s'està munyint una vaca pot ajudar a que produeixi més llet. Concretament, la música clàssica, eh? Els redueix l'estrès i produeixen oxitocina, que els ajuda això a fer la feina, diguem, eh? També es deia que els nens, si escoltaven música clàssica, quan eren petits sortien més intel·ligents, eh?
3: Bé, no sé si... Que no, però aquí sí que està demostrat que és un 3% més de llet que s'extreu a la vaca.
1: Doncs mira.
3: Molt bé.
1: Ja ho sabeu. Si teniu vaques, els hi poseu Vivaldi. Que vagi bé i us deixem amb aquesta cançó. La nova de Summer, que es diu My Body Isn't Ready. Demà, a partir de les 4, més. Demà divendres.
3: Que vagi molt bé.
1: Ara, adeu. Backstage. Adeu. Adeu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir, sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passa un minutet de les 8 del vespre d'aquest dijous 24 de setembre. Obrim les portes del backstage de Flashback. Avui, que com cada dijous, tenim amb nosaltres en Marc Llibre. Abans, però, Andrea Romera, què tal avui? Com estàs?
2: Doncs avui no estic bé, mira.
1: Ah!
2: M'ha de venir la regla.
1: Ah, val.
2: Tinc un gra. Que si te m'apropes a la cara una mica, trec un ull.
1: A la barbeta?
2: Sí.
1: És que l'he vist aquesta tarda, l'he vist.
2: Això és perquè m'ha de venir la regla.
1: Ja.
2: Tu què tal? Espero que millor que
1: sí,
2: jo.
1: Sí, jo no tinc cap gra de... Bueno, quina sí, en tenia un aquí al nas, però se m'ha anat marxant. Encara som uns adolescents, t'hi fixes?
2: Sí, i a més avui no hem vestits igual, que hem coincidit.
1: Que jovenets.
2: Molt bé.
1: Que som tan macos. Què farem avui?
2: Doncs avui el que farem és barallar-nos, perquè és dijous, i és dijous de Stop of a Cringe.
1: Per tant, prepareu el WhatsApp 628-414-029, que haureu de dir-hi la vostra i desempatar aquesta baralla.
2: A més, com sempre, tindrem també la cançó amagada, les notícies més virals del dia, el safareig... Des d'ara fins a les 11 de la nit tot anirà bé, eh?
1: Oh, no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb l'èxit de la setmana, que aquesta setmana entra al top 10 de la llista, i a més té un tracte de privilegi. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Passen 6 minutets de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui, una novetat en les nostres vides, que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat i més ens ha fet riure, perquè ens ha fet riure molt...
2: Ens ha fet riure moltíssim, sí.
1: És que una altra vegada, la oreja de Van Gogh ha tingut un nou problema durant el seu show a Madrid.

0: Doncs això va passar ahir a Madrid. Començava el show la banda amb el seu mític 20 d'enero, aquesta cançó que estem escoltant.
1: Boníssima.
0: I Amaia Montero no era a l'escenari.
1: On era?
0: Era a un... a una plataforma
1: mecànica
0: que està sota l'escenari i que puja cap amunt i la fa aparèixer al mig del fum i tal, i ella mentrestant va cantant ja des que està a baix.
1: Sí.
0: Doncs bé, aquesta plataforma elevadora... aquesta plataforma que la fa pujar de manera automàtica a l'escenari va tornar a patir un error mecànic, una altra fallada mecànica, i es va parar de cop.
1: No.
0: Amaia anava cantant 20 d'enero i la gent només li veia els cabells rossos.
1: És boníssima la imatge.
0: De cop li veu una mica més al front. De cop li veu els ulls i pam, allà es queda parada. Com més amunt estava la gent a les graderies, no?
1: Sí.
0: Més la veia i més còmic era encara.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Que la gent de pista li veia ben bé com això, com si Amaia Montero fos una espia i estigués només traient el cap i els ulls.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolteu el moment, perquè ella va ser molt professional, les coses com són, i va seguir cantant. Aquí encara està baix, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I mireu, mireu ara què diu.
2: Y entonces yo estaba ahí abajo cantando y decía, les veré, solucionarán esto.
1: També et dic, aquesta plataforma dona problemes cada dos per tres.
0: Sempre,
1: i si no és aquesta, és una altra, que ella sempre s'entrebanca i no pot acabar de pujar. Per què no eliminen les plataformes i ja està?
0: Ara de cop vindrà un il·luminat de l'equip de Amaia Montero i li dirà no, el que podem fer és que entris volant i ja veuràs que encara la liaran més.
1: Que caigui del sostre així lligada, per favor.
0: El que em fa més gràcia és que ella no s'ho pren malament i com heu escoltat al final, ella diu, pensava, els podré veure? S'arreglarà tot això? I també, en un fragment que no he posat en l'àudio, diu, jo no he parat de cantar i a l'arribar a la tornada, per sort, pum, heu aparegut vosaltres, perquè just en el moment de la tornada 20 d'enero, la plataforma és com que s'arregla i ella acaba d'arribar a dalt. Però clar, tota la intro, que potser és un minut 20 segons, està Amaia Montero cantant des de baix, és increïble.
1: Però ho han fet anar bé, perquè ha aparegut a la tornada, llavors acaba tenint un sentit artístic,
0: bueno,
1: no?
0: Clar,
1: potser tot plegat.
0: Sí, davant del problema, jo crec que els hi devia fallar i al final van dir, bueno, esperem una mica, van deixar que s'escalfés el sistema i a la que va funcionar, doncs vinga, ja la van acabar de pujar, però en fi, comentaris boníssims.
1: Sí.
0: Gent dient de cop a Amaia Montero és trenques i barranques de l'hormiguero, saps? Perquè, clar, només se li veien els ulls. En fi, boníssim.

0: En fi, ella està molt professional, les coses com són, acaba cantant i tal, i ho fa molt i molt bé. Però m'ha passat una cosa a l'escoltar aquest àudio.
1: Què?
0: I és que no sé si he sigut jo o vosaltres també ho heu notat, però crec que Amaia Montero, cap al final, quan diu això que no els estava veient i tal, la gent del públic, se li enganxa una mica la llengua.
1: Ai, no.
0: Ho heu notat?
1: Ja hi som.
0: Anem a escoltar una mica aquest final d'àudio, a veure si ho noteu. Fas que... Jo crec que sí.
1: A veure, a veure.
2: Es la verdad. Y entonces yo estaba ahí abajo cantando y decía, les veré, solucionarán esto.
1: Sí, que és, sí.
0: Que jo també m'entrebanco cada 2x3, eh? No vull jo ara ser aquí l'advocat del diable. Però, home, sembla com si li costés dir solucionar esto.
1: Sí, una mica. Ho ha semblat una mica.
0: Sí, sí.
1: Per cert, nosaltres l'anem a veure d'aquí poc, quan vinguin a Barcelona.
0: Sí, és veritat.
1: Ja no me'n recordo ni quin dia és com el novembre.
0: És el novembre, és el novembre. Ja veurem què tal la plataforma de Amaia Montero.
1: Jo espero que surti tot fatal, que la plataforma no pugi, així ho podrem explicar al programa i serà divertidíssim.
0: Si passa això, no patiu, que el dilluns següent us ho expliquem al Backstage de Flashback.
1: 100%.
3: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: I Amaia Montero, que va fer com els catarres, eh? Una mica de diumenge sense drama, ella tranquil·líssima.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Diumenge sense drama, i és que no hi ha drama perquè el 23 de desembre hi haurà l'última gran festa de l'any, el 120è aniversari del RAC al Palau Sant Jordi, amb els tiets, amb sopa de cabra, amb búhos i també amb els catarres. Aquí els teniu amb Diumenge sense drama, al backstage.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Pràcticament un quart de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda a l'anglès.
2: A l'anglès avui posaré prova a les meves classes d'anglès.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ahir vas tenir classe d'anglès.
2: Sí, va anar molt bé.
0: Tot bé, eh?
2: Tot very well, yeah.
0: Very well, Manuel.
2: Amazing.
0: Vale, a partir d'ara farem el programa, una part del programa,
2: no,
0: en anglès.
2: No, sisplau, em posaré molt nerviosa.
0: Val, val, val. Doncs
2: very
0: avui
2: nervous.
0: Només la traducció. Doncs hem traduït la cançó a l'anglès i també us hem posat dues pistes de so, com sempre, un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. El nom de la cançó, el nom de l'artista i cantar una miqueta la cançó.
0: Va, WhatsApp obert, 628-414-029. Primera pista, el fragment al revés de la cançó amagada d'avui, fa així.
2: Em sembla molt difícil.
0: Sí.
2: Però molt, eh?
0: Però no la tornarem a posar.
2: No, clar que no.
0: Segona pista, Andrea. Com diu la traducció a l'anglès?
2: Haha, no. What happened? I think I fell in love. If that ends, I'll have a broken heart.
0: Ha.
2: No, no, has flipat tu també.
0: I'm from Cambridge. Oh, wow. Quin accent de Brighton.
2: I know it.
0: Oh, yeah, yeah.
2: Thank you.
0: Say...
2: no saps ni quina vas a dir ara.
0: 628... 414. 628, 414, això... 029. Què ens estan dient els oients a través del WhatsApp?
2: Molts missatges avui, eh?
0: Uh-huh.
2: Em sorprèn, però la gent està una mica perduda. Hi ha una persona que ens diu que és Olivia dels Tiets.
0: No és Olivia.
2: No. I, a veure, també hi ha una altra persona que ens diu que és que no s'acabi de figaflaues.
0: De moment no, que no s'acabin tampoc les teves classes d'anglès. 628-414-029. Ho podeu seguir provant. Última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així. Tardeo de mojito. És que clar.
2: A veure, és que és evidentíssim. Regalada.
0: Avui les estem regalant. O sigui,
2: estàs molt fluix, eh, últimament.
0: Aquesta setmana les he estat regalant.
2: Sí,
0: WhatsApp
2: veure,
0: obert.
2: A veure si espavilem, va.
0: El backstage de seguida resolem, va.
1: De 8 a 11. Backstage. A Flashback. Andorra. 96.0.
3: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
3: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
3: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
7: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
6: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
7: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
6: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
8: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
9: www.diamundialdelturisme.ad
3: Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
8: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: A la llista de Flashback. Batega la vida
9: sencera. El nou èxit de Sidherland ja sona a Flashback, l'última. Karol G i Bruno Mars entren a la llista. Still. Baby Wow ja sona a Flashback, la nova de Karol G. Aitana presenta nou èxit a Flashback, Conexión Psíquica.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback.
6: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Passant 5 minuts d'un quart de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans, fem un repàs a les pistes. El tall al revés feia així.
2: Sona com una mica Bajo del Mar al principi, no?
0: pot sonar això.
2: Molt bona, la Sirenita.
0: Segona...
2: Ja torno a veure.
0: T'estàs fent la llista del to-do en veu alta o què?
2: Estic pensant en veu alta, sí.
0: Tens un micròfon a davant, Andrea. Els teus pensaments els sentim ara mateix.
2: Ja t'he dit que avui no tenia
0: molt dia. No. Avui tu estàs amb camel al cap, eh? Segona pista, com deia la traducció a l'anglès?
2: Haha, no. What happened? I think I fell in love. If that ends, I'll have a broken heart.
0: 628 414 029. Què ens estan dient els oients a través del WhatsApp?
2: Molts encerts, el WhatsApp avui.
10: És Jo vull anar a la platja amb tu, de Stay Home as the Tides.
0: Molt bé.
10: Jo vull anar a la platja amb tu, na-na-na-na-na-na-na-na-na, tardeo de mojitos, cerveses, ho sabes? Jo vull anar
0: a la platja amb tu, i per amor després dinar en plat. Mira, la part. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig. Li ha faltat el teteo malbenito amb en Bad Bunny.
2: Crec que m'agrada molt més cervesa suavecito.
0: Cervesa suavecito m'agrada.
2: És el que ha dit aquesta oient.
0: 100%.
11: Hola, Flashback.
0: Hola.
11: La cançó amagada d'avui és La platja dels Tallets.
0: Molt bé.
11: Jo vull anar a la platja amb tu. Es ver amor després dinar Plas Bru.
0: Olé.
11: Adéu de mojito. Va, una abraçada.
0: Adéu, estimats. Adéu. Molt bé.
12: La cançó amagada d'avui és La platja de Stay Homas. Ja vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar en plats bruts. Tardeo de mojito, bebeo malbenito, to, fins que s'acabi l'epico sole. Adéu! Oh.
0: Molt bé, ha cantat la part del final, sí senyor.
2: Ha fet tots els instruments i totes les veus.
0: Ho ha fet superbé.
13: Jo vull anar a la platja amb tu.
0: Vinga, anem.
13: Recordo.
0: D'aquí.
13: Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després mirar plats bruts.
0: Detalles. Molt bé, doncs aquesta era la cançó amagada d'avui, els Stay Homes, els Tiets i la platja número 1 de la llista fa 3 anys.
2: 3 anys fa, ja.
0: L'any 2023, aquesta cançó, aquest estiu, era el número 1 de la llista. Déu-n'hi-do, eh?
2: Uau!
0: Sí, l'escoltem al backstage de Flashback. S'ha acabat l'estiu, però escolta'm, seguim tenint ganes d'anar a la platja. Clar que sí.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: 5 minutets i 8:45 del vespre. Sou al backstage de Flashback i és moment per posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat. Atenció, perquè amb aquesta podríem dir que rip. Amb Rit, aquesta notícia.
2: És el que ens transporta, aquesta música.
1: Descansi en pau. Un home noruec ha quedat amb un testicle enganxat en un tamboret d'IKEA mentre s'estava dutxant.
2: Però enganxat tipus com?
1: Enganxat tipus que no el podia sortir, que si s'aixecava era ell, un testicle i tamboret.
2: Però és que jo no tinc testicles i em costa d'imaginar. Tipo, el testicle dins d'un lloc o la pell?
1: El testicle.
2: Què?
1: Bueno, clar, sí, amb la pell, evidentment, Andrea.
2: Bueno, sí.
1: No es pot treure el testicle.
2: Dir, saps lo típic que potser t'enganxes la pell amb la cremallera, amb la bragueta?
1: No, el testicle.
2: Sencer,
1: ara t'ho explico.
2: A veure.
1: Klaus Jørstad, el protagonista que estava parlant normal i de cop, després d'aquest incident, parlava així perquè... Val? És un home noruec que tenia una lesió al genoll i no es podia dutxar a dret, s'havia de seure a la dutxa per poder-se dutxar, perquè no podia estar dret, li feia mal al genoll.
2: Té lògica.
1: Llavors, sí. Què va fer? Va comprar-se el típic tamboret d'IKEA, que tots hem tingut, que n'hi ha de diversos colors i que tenen uns forats, no sé si el recordeu, que tenen diversos forats de la mida potser d'una pilota de ping-pong.
2: Sí, t'he de dir que el cognom d'aquest tio,
1: sí.
2: Jørstad, és com un nom d'un moble de l'IKEA.
1: Doncs mira, podria ser perfectament. Sí. T'he de dir que el tamboret es diu Marius.
2: Ah.
1: O sigui, és el típic tamboret i el nom és més fàcil. Potser he girat jo i es deia Klaus Marius i el tamboret... No. Resulta que amb l'aigua calenta el que li va passar és que els testicles li rellisquessin i se li van posar dins d'un d'aquests forats.
2: Però els forats aquests deuen ser molt grans.
1: Prou grans, sí, sí, sí.
2: Com perquè t'hi capiga un testicle.
1: I llavors, amb aquesta mateixa aigua calenta, la cosa es va fer més grossa.
2: No!
1: El testicle va créixer de mida i què passa? Que en un inici havia pogut entrar al forat, però després de fer-se un pèl més gros, no en podia sortir.
2: Ai, Déu meu.
1: Clar, l'home estava enganxat pels collons, literalment. Llavors, aquest home, que és fotògraf, ho ha explicat això a la pàgina de Facebook d'IKEA i, evidentment, s'ha fet molt i molt viral, acumula més de 13.000 compartits.
2: Normal.
1: Perquè la gent està al·lucinant. I, per sort, per poder-los treure d'allà dintre, el que va fer va ser posar-se aigua freda per desfer l'encanteri, perquè llavors es fessin més petits i només d'aquesta manera va aconseguir treure els testicles de dins el forat d'aquest maleït tamboret.
2: És un savi, aquest tio, perquè a vegades quan et passen aquestes coses que et quedes enganxat
1: no
2: en algun lloc, no, i has de trucar als bombers que han de venir.
1: Hòstia.
2: Allà. No, és veritat,
1: a serrar,
2: doncs, si és una tanca o el que sigui, clar, tu imagina't la situació, que truques als bombers i venen

0: Rotllo colador, saps?
1: Mira, doncs estaria millor, perquè si no, ja veus, t'hi pot passar la pilota de ping-pong perfectament.
2: Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style.
1: Atenció, perquè un noi coreà s'està fent molt i molt viral perquè ha decidit traduir el Gangnam Style al castellà.
0: Tinc tanta curiositat per saber què diu aquesta cançó.
1: El bon noi, el bon Jan, es diu Hola Soy Sang, arroba Hola Soy Sang, el podeu buscar.
0: Val.
1: I és un coreà que s'ha fet molt viral per traduir cançons. Primer va començar-ho a fer a la inversa. Traduïa cançons castellanes al coreà.
0: Uau.
1: Per exemple, si entreu al seu perfil, té el Titi me preguntó, el té traduït al coreà. El Gasolina de Daddy Yankee, traduït al coreà. O també La Cucaracha. Vull dir, random total, eh?
0: Crec que ha escollit les millors cançons del món per traduir-les.
1: Però el vídeo que més li ha triomfat, i el vídeo que acumula gairebé 2 milions de reproduccions, és aquest, el Gangnam Style en català, en castellà.
0: A veure.
1: Escolteu com sona.
3: Esto sería Gangnam Style si lo hubieran escrito en español. De día va tranquila, siempre sabe disfrutar. Con su taza de café, nadie la puede igualar. Pero cuando cae la noche, ella empieza a despertar. Tiene un lado diferente que te va a enamorar. Y yo soy ese hombre que de día va tranquilo, pero cambia por la noche. Si me ponen un café, me lo tomo de un golpe. Y cuando cae la noche, ya no hay nadie que me controle. Soy ese.

0: eres tú, ey, complemento tú, ey. Dime hasta qué nivel llegaremos, Hermano, estilo de Gangnam. Estilo de Gangnam. Hermano, estilo de Gangnam.
1: En fi, ja veieu com és la cosa. No seria una lletra que signaria García Márquez.
2: No, no, en absolut.
1: No és poesia, no busqueu això, perquè no. Estilo de Gangnam, Gangnam, que és un territori del Japó. De Corea. Però, ostres, la veritat és que m'ha sorprès cap a negatiu la lletra.
2: Sí, al cap i a la fi la típica cançó de lligar, no? De m'agrada una noia, és molt guapa, és preciosa, bla, bla, bla. Estilo de Gangnam.
1: Li està tirant la canya, hermano, estilo de Gangnam.
2: Molt bé. M'agradava més no saber-ho.
1: No, la veritat és que sí. I ja prou d'aquesta cançó. Ja no la recuperem més, que ens va ratllar molt. Cap a tots. Pegadito, suavecito. Mueve tu cuerpo, a mi me queda. Atenció amb aquesta, perquè hi ha un estudi que diu que les persones que hem nascut entre el 1992 i el 2003 som els més pegaditos suavecitos.
2: És en sèrio, això?
1: Diu que som els que hem tingut una infància més única de la història de la humanitat, segons aquest estudi.
2: Però única en el sentit positiu o única perquè ha estat la pitjor de la història?
1: No, única en bon sentit, perquè aquest estudi assegura que les persones que han nascut entre el 92 i el 2003 han viscut una infància especialment única perquè són l'última generació que va créixer entre dos mons, entre l'analògic i el digital.
2: Com ara, Hannah Montana.
1: Clar, ara mateix els nens i nenes, els infants que neixen, ja són 100% digitals. Nosaltres, quan érem petits, jugàvem al carrer, fins que feia fosc, llogàvem les pel·lícules al videoclub.
2: Sí.
1: En VHS,
2: sí.
1: Gravàvem cançons en CDs i, a més, no estàvem connectats permanentment. Hem viscut l'evolució cap a això, no? Al mateix temps, també, doncs, hem vist néixer internet, ser els primers modernets, no? Una mica, ficar els estados del Messenger.
2: El Messenger, els zumbidos del Messenger.
1: Jugar a minijocs.
2: Sí,
1: amb l'ordinador.
2: Juegosdechicas.com.
1: Exacte, o minijuegos.
2: Sí.
1: Les consoles que també han evolucionat moltíssim, les Nintendo, que primer tenien una tapa, no?
2: Sí.
1: I s'obrien i després doncs es van evolucionant. Els mòbils també han viscut tota l'evolució de la tecnologia, bàsicament. Aquest estudi diu que som la generació que hem estat millor.
2: M'estan venint ara mateix tant records de coses de la meva adolescència o fins i tot de la meva infància que m'encantaria compartir-los tots, perquè sé que segurament tu també els has viscut.
1: Home, jo crec que som de la mateixa generació, per tant, ens estan dient aquest estudi, que per cert no he trobat d'on és, per tant potser és un estudi una mica inventat.
2: Però és mentida.
1: No, és real, l'he buscat en diverses fonts, l'únic que no he trobat de quina universitat és, però bueno, en fi, que som els més guais, ja està.
2: Tu te'n recordes quan, això és il·legal, val, fer-ho, però tots ho hem fet, lo de descarregar-nos pel·lícules i cançons a l'Emule.
1: Jo no

0: havia fet mai.
1: Mentida.
0: De fet, no sé quins programes dius, ni l'Ares ni cap d'aquests, jo no els conec de res.
2: Llavors, moltes vegades...
0: Sí, el BitTorrent.
2: Sí, no? Què és això? No ho havies sentit mai. Programes? Moltes vegades et descarregaves una cosa pensant que seria una
0: I
2: cosa...
0: No...
2: I, spoiler, sí. Jo recordo descarregar-me Camp Rock.
0: No.
2: La pel·lícula.
0: Sí.
2: I quan vaig obrir Camp Rock... No era Camp Rock. De 8 a 11. Backstage. A Flashback. Ja cadascú que s'imagini el que era.
0: Va, parlant de Hannah Montana, que soni Miley amb la més nova Bass Persuades al Backstage de Flashback. Let's go.

0: Època de Hannah Montana, Miley Cyrus sonant al backstage de Flashback, la millor època, us hem dit que és la nostra, la millor infància. Ja tenim els primers whatsapps dient, no, la nostra és millor. Em sap greu, em sap greu. Ho diu un estudi. Un estudi que ens hem inventat? No. Sabem quina és la font oficial i la universitat? Tampoc, però l'hem llegit, aquest estudi.
1: Sou al backstage de Flashback, fins a les 11 de la nit. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Està, que estem contents de la nostra infància, va. Sí. 2:15 de 9 del vespre.

0: arriba aquell moment dels dijous en què us expliquem una cosa que segurament no sabíeu.
1: Val.
0: Amb l'únic objectiu que després pugueu presumir amb els vostres amics o en una cita.
1: Clar, que no hagi d'anar dient, no, és que la meva generació era millor que la teva, saps? Sinó que pugueu presumir d'una cosa més xula, saps?
0: Exacte. I si us ho expliquem i ja ho sabíeu, doncs molt millor, perquè llavors us sentireu més intel·ligents.
1: Reforç positiu.
0: I us haurem fet pujar l'autoestima, que també 100%. Està molt bé.
1: Molt bé.
0: Avui, atenció, perquè és un tema molt random, val? Parlem d'un poble d'Astúries,
1: sí,
0: conegut com el poble sense gluten.

0: Real Castúries em va encantar, eh?
1: Penseu que no vas a dir Real Castúries és mi pàtria.
0: No, no, no, no, no, però mola, mola bastant.
1: Sí.
0: El poble sense gluten, què vol dir això?
1: Sense gluten. Mira, el nom del poble és Cangas del Narcea,
0: val.
1: Té una població d'11.000 habitants, i és el primer municipi de tot l'estat espanyol que té un certificat com a destí sense gluten. I què vol dir això, et preguntaràs?
0: Va, no puc menjar pasta?
1: Espera, espera, espera.
0: Ah.
1: Això vol dir que la majoria d'establiments del poble serveixen menjar sense gluten.
0: Val.
1: En total són 55 els establiments certificats com a lliures de gluten.
0: Oh, carai.
1: I el motiu de tot això és que un 3% dels habitants de Cangas del Narcea són celíacs. Aquesta xifra significa que són 3 vegades més que la mitjana espanyola.
0: Val. Ara jo vaig a fer els meus càlculs, eh?
1: A veure.
0: Em sap molt de greu. I em sap greu si ara sou celíacs i si els celíacs... No sé, em tanquen el programa i em diuen que sóc una mala persona i tal. Però acabem de dir que només el 3% d'aquesta població, de Cangas del Narcea,
1: sí,
0: són celíacs.
1: I què?
0: I estem dient que... tenen 55 establiments certificats com a lliures de gluten.
1: Però espera, és que tu et quedes amb que només el 3%, però és que això és una xifra molt més alta que qualsevol altre indret d'Espanya.
0: Val, doncs seguim caminando por la vida. Què més ens has d'explicar?
1: A veure, el fet de ser un poble sense gluten és bàsicament una facilitat pels habitants del poble, però a més també es fa servir com un reclam turístic.
0: Ah.
1: He llegit un article on expliquen que les persones celíaques tenen moltes dificultats a l'hora de viatjar perquè no poden improvisar per fer els àpats.
0: Totalment cert, això, sí, sí.
1: Tu imagina't el típic dia, que són les 2 del migdia i no tens reserva en cap restaurant.
0: No pots.
1: Passa moltíssim quan te'n vas de viatge, que vas fent coses, ara visito allò, ara allò, ui... Si és l'hora de dinar, i ara on dinem, no?
0: Clar, i tu, una persona que no té aquest problema, doncs no pot improvisar.
1: Clar.
0: Vas a qualsevol lloc, acabes menjant qualsevol cosa, no?
1: Clar, però els celíacs això no ho poden fer. I, en canvi, en aquest poble poden anar a qualsevol restaurant perquè tots serveixen menjar sense gluten. Però, tot i així, es mantenen fidels a la gastronomia tradicional. Si pots menjar xoriço, pots menjar fabada asturiana, pots menjar el que vulguis, però tot serà sense gluten.
0: Jo em pensava que aquests establiments, doncs, els 55 establiments aquests, doncs, només servien menjar sense gluten.
1: Clar, és que només serveix... Sí, però qualsevol tipus de menjar.
0: Ja, val.
1: Saps? Jo recordo quan fa molt de temps tenia una companya d'un equip de ball que jo ballava i competia, que és celíaca, l'Estela, una abraçada Estela.
0: Una abraçada, sí.
1: I quan anàvem a fer competicions fora, me'n recordo, vam anar un cop a Saragossa, eren les 11 de la nit, estàvem buscant un sopar i ella, la pobra, no podia sopar enlloc.
0: Ja.
1: Vam haver de donar una de voltes. En canvi, si la competició hagués estat aquí, a Cangas del Narcea, no haguéssim tingut cap problema, haguéssim pogut sopar a l'hora que tocava i anar a dormir d'hora.
0: Però tu saps que el pa sense gluten és horrible. El que m'arriba a agradar... No, em sap greu, però a mi m'encanta el pa, llavors el pa sense gluten no han aconseguit encara trobar... Jo no he trobat un pa sense gluten que sigui bo.
1: Ara ets com una persona que diu que el menjar vegetarià o vegà no té el mateix gust i que n'ets aquell...
0: No, això és mentida, això és mentida totalment, però sí que és cert que hi ha aliments que no porten gluten i que no és el mateix, saps?
1: Bueno, veig que tu no tens ganes d'anar a Cangas del Narcea.
0: No, no hi aniré pas.
1: Si algun dels nostres oients és celíac i vol anar-hi, endavant, us deixem aquest tip. Si no hi voleu anar, però voleu presumir de saber això amb els vostres
0: és bona,
1: amics,
0: eh?
1: També ho podeu fer. I si aneu i us agrada, que sapigueu que als supermercats també podeu comprar tot de productes per endur-vos a casa, que són sense gluten i els podeu cuinar a casa.
0: Oh, carai. Doncs s'hauria de dir Cangas sin gluten, no, al poble?
1: Imagina't.
0: Una mica, o què? En fi, ja ho sabeu, si heu d'anar per Astúries, acabeu aquí, a Cangas del Narcea, que segur que, si heu de menjar sense gluten, doncs ho podreu fer.
1: I amb totes les facilitats del món.
0: Molt bé. No llores, Melendi, no llores.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Arribarem al punt de 8:45 del vespre amb el número 1 de la llista, Another 54 Ultra, i aquesta que es diu Talk to You.
3: My name is Yes Sir.
4: And my name is Ozone.
3: And we are Another.

0: És el número 1 de la llista que ens posa de bon rotllo Another 54 Ultra i aquest Talk to You. Bon rotllo, no com el que hi ha al nostre grup de WhatsApp, a les nostres amistats del WhatsApp, que ja m'han dit que obri una mica la ment.
1: Home.
0: I que no parli així dels celíacs. Em sap molt greu.
1: És que t'has passat,
0: he tingut molt poca sensibilitat, ho accepto. I crec que, mira, escolta'm, si s'ha d'anar a menjar sense gluten, jo menjo sense gluten.
1: Has semblat el rei quan va dir allò de m'he equivocat,
0: no
1: volveré a ocorrir.
0: M'he equivocat, no volveré a ocorrir.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Passen 2 minuts de 3:15 de 9 del vespre. China,

0: Al Backstage de Flashback obrim aquella secció on ens barallem sense arribar a les mans.
1: De moment.
0: L'Andrea Romera i jo hem fet un treball previ de periodisme d'investigació a la redacció. Hem descobert quines diferències i discrepàncies tenim entre nosaltres i vosaltres sou els encarregats de desempatar.
1: Sí.
0: Obrim Stop of a Cringe, l'espai on parlem d'un tema i un defensa que allò està bé, que s'ha de seguir fent, i l'altre té claríssim que aquella actitud fa vergonya aliena. I podeu dir la vostra al 628-414-029.
1: I avui què?
0: Avui decidim si és top o fa cringe menjar al llit. No entrarem en si és menjar per celíacs o no, eh?
1: No. I, evidentment, tampoc entrarem en aquelles situacions en què no, bueno, tens mobilitat reduïda o el que sigui, estàs
0: no,
1: ingressat a l'hospital,
0: clar, sí.
1: I has de menjar obligatòriament al llit.
0: Sí.
1: Parlem de la gent que menja al llit per voluntat pròpia.
0: Deliberadament.
1: Que es posa una pel·lícula i s'endú les crispetes al llit.
0: Exacte.
1: I deixa el llit després tot ple de grunes.
0: Sí, correcte. Aquesta Val. Gent és la que volem sentir avui. 628-414-029, podeu dir-hi la vostra. Anem a dir les nostres opinions, perquè avui sembla que, contra tot pronòstic, avui el marrano sóc jo.
1: Avui tu ets el guarro i m'alegra que sigui així
0: per
1: donar una miqueta de bona imatge, que la gent deu pensar que dec tenir la casa feta una merda amb
0: no,
1: totes les coses que dic.
0: No, home, no.
1: Per cert, l'altre dia vaig posar uns llençols nous al meu llit i no els vaig rentar.
0: No els vas ni rentar ni planxar?
1: No, els vaig posar directament.
0: Molt bé. Va, llavors, és que...
1: Tornem al tema, que és menjar al llit.
0: Sí.
1: Per mi és una guarrada menjar
0: al llit. Ah, però posar els llençols acabats de treure del paper, no?
1: Va, el tema d'avui és menjar al llit.
0: Sí, sí, sí.
1: I estic absolutament en contra, em sembla fastigós. Hi ha molts llocs de la casa on pots menjar. Si no vols menjar a taula perquè vols estar més còmode a mirar una pel·lícula, et poses al sofà. Però al llit es poden fer moltes coses menys menjar. Després tu te'n vas a dormir, obres el llençol per posar-te dins del llit i et trobes tot d'engrunes, tot de molles, que et pica tot el cos i has d'aguantar allà tota la nit. És una guarrada, em sembla fastigós. Em sorprèn molt que tu ho facis,
0: sí,
1: perquè
0: veritat...
1: ets com molt piquis-miquis.
0: A mi també em sorprèn.
1: Bueno, doncs explica per què ho fas.
0: Doncs perquè m'agrada molt estar al llit i poder... Nosaltres tornem molt tard a casa.
1: Sí.
0: I moltes vegades o sopem aquí... O fins i tot mengem alguna cosa quan arribem a casa. Normalment mengem alguna cosa quan arribem a casa.
1: Sí, sí.
0: Quarts de 12 a les 12 és l'hora que ens posem a sopar. Si a aquella hora ens fotem un tiberi, com el que ens menjaríem per sopar un dia normal, no podrem dormir, perquè ens anirem a dormir a les tantes si hem de pair una mica i tal.
1: Val.
0: Llavors jo el que faig és sopar poquet.
1: I no pots sopar poquet al menjador?
0: Sí, si sopo al menjador, sopo poquet al menjador. Però llavors, quan me'n vaig a dormir, normalment em poso allò, un capítol per anar a dormir, o poso alguna cosa. Doncs en aquell moment, és el meu moment d'agafar 4 fruits secs, fer-me 4 crispetes i menjar-me unes crispetes, tal. I llavors, passes una mica l'aspirador pel llit i ho tens perfecte.
1: És fastigós. Mira,
0: no.
1: Et compro, hi ha alguns menjars que te'ls podria comprar al llit. Tipus...
0: Uns fastucs, uns,
1: no.
0: unes nous,
1: no,
0: tal.
1: No, què? Això no. Tipo un iogurt que no deixa engrunes.
0: Ah, no.
1: Caurà, no deixa engrunes!
0: Ja, però et caurà el suquillo aquell del iogurt al llit, encara
1: perquè
0: pitjor.
1: Perquè t'ho diguis, perdona. El suquillo te'l veus abans de ficar-te al llit.
0: No m'agrada gens veure amb aquell suc.
1: Bueno,
0: mira, un altre estapó fa grins.
1: Vale, aquest el farem la setmana que ve. Però menjar-te una cosa que s'ha de mastegar, que deixa engrunes, i fins i tot les crispetes, et queda sal a les mans.
0: Sí,
1: et queden les mans olioses.
0: Sí.
1: I després, amb aquelles manotes, toques els llençols en els quals estaràs dormint durant 8 hores. Ah, no, tu estàs amb les mans així en l'aire, com si fos un atracament, mirant la pel·lícula.
0: Manos arriba, estàs un atraco, sí, clar.
1: No, es queda allò fet una merda. I per molt que passis l'aspirador per les engrunes, les mans plenes d'oli, plenes de sal, o del que sigui, després les estàs fregant pels llençols.
0: Aquestes mans fastigoses et fan fàstic, però en canvi els llençols acabats de treure de la compra, no, molt bé.
1: Però com es nota que estàs tirant d'altres temes perquè no saps com defensar-te avui?
0: No,
1: per què?
0: No.
1: Perquè saps que tens les de perdre.
0: Bueno, perquè és una cosa que faig i potser no hauria de fer tenint en compte el meu historial. Ho accepto, eh? Però t'he de dir que intento que no sigui... Evidentment, molesten les molles al llit.
1: Sí, i
0: llavors
1: tant,
0: el que faig just després pues, és aspirar allò i ximpum, ja està. Tot ben net.
1: Sí, el de les molles,
0: doncs ja
1: passes l'aspirador.
0: Exacte.
1: I el greix de les mans... I la sal...
0: Te les vas a rentar.
1: Sí, després d'haver-les fregat pels llençols, pel coixí...
0: Tu mires una sèrie a mi fent la croqueta?
1: No. Les mans aquelles plenes d'oli, després les poses pel coixí, toques el coixí, després te'n vas a dormir i la teva pell de la cara toca aquell greix. I després et surten grans.
0: Skincare! A tu et surten grans sense ficar això de l'oli?
1: Perquè tinc la regla.
0: No. En fi, WhatsApp obert, va, ja sabeu el tema d'avui. 628-414-029, dieu-hi la vostra. És top o fa cringe menjar al llit?
1: O és de guarros?
0: No t'estaveu al backstage a Flashback, WhatsApp obert i de seguida us escoltem.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Mentre aneu enviant aquestes notes de veu, una de les cançons preferides de l'Andrea de Romera. A la producció DJ Goja, cantant Jason Derulo i Melody, que es diu Mi Chico.

0: És Taylor Swift des de la pel·li de Toy Story 5, I Knew You, una pel·li que podeu veure des del llit menjant unes crispetes.
1: A Flashback, només èxits. Només èxits! Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I també en Marc Llibre, aquí saludem ja al Backstage de Flashback. Bona nit, Marc Llibre.
2: Bona nit, companys.
0: Com estem avui?
2: Molt bé, molt content.
0: Sí?
2: Sí, home.
0: Final de setmana.
2: Sí, i m'ha tocat els còdics d'Oasis.
0: Això és molt fort,
2: eh? És molt gros, perquè a mi no em toca mai res.
3: Enhorabona, eh?
2: Bueno, tampoc les he comprat encara, demà. El que passarà és que m'han donat el Carmel i demà en tindran 6, 7, 8 hores intentant les comprar.
3: Ja.
2: No,
3: a quina hora surten?
2: M'he de connectar a partir de les 12, des de les 12 del migdia fins a les 8 de la tarda.
0: Què dius? Sí, tens aquesta...
2: aquest marge, jo clar. A les 11 i mitja, que ja et pots connectar, ja
0: sí,
2: hi seré.
0: Sí, sí. I intenta, ja, bueno, o sigui, jo quan faig cua virtual, ja hi ha uns, et mesuren a internet quina és la teva velocitat, i pots anar provant llocs de la casa on la teva velocitat de dades és més ràpida, saps?
2: Ostres.
0: Sí, sí, o inclús si pots connectar-te amb cable directament al router, fes-ho. Home, dies així s'ha d'anar amb el ganivet entre les dents.
3: No sabia tot això, jo.
0: Bueno, moltes entrades.
3: Les coses que s'aprenen.
0: Molts tumors roulants.
3: De fet, el primer dia que ens vam conèixer, tu i jo, sí. No se m'oblidarà mai, ai. Va ser el dia que sortien les entrades de Bad Bunny i jo estava a la redacció amb 3 pantalles intentant aconseguir-les.
2: Sí, perquè treballant no, eh?
3: Bueno, es feia tot alhora.
0: Era una reunió.
3: Soc una dona.
0: Reunió d'en Didier, tampoc era...
2: No,
0: saps?
2: No, no, problema.
3: Total, que surt aquest i em diu, ai, que no les tens encara. Jo ja les tinc. I vaig pensar,
2: aquest
3: tio és imbècil o què li passa?
0: Això no m'ho havies dit mai. Et vaig dir, no t'ho vaig dir així, segur.
2: Doncs mira, és el teu company, aquest imbècil.
0: Aquest tio és imbècil, saps? Jo et vaig dir això.
3: Em van entrar ganes de matar-te en aquell moment. Crec que no ens coneixíem, que era com el primer dia que ens veiem o alguna cosa així.
0: Però un moment, segur que no t'ho vaig dir amb aquest to, perquè no parlo mai amb aquest to, però en fi.
3: Això és cert, però jo m'ho vaig prendre molt malament.
0: Et va fer molta ràbia, veig.
3: Em va afectar molt, sí, sí. No t'ho havia dit mai, pensava que sí.
0: Una ferida encara oberta, clar, ja veig. Ja ho
2: tancarem. Doncs res, això que ho intentarem.
0: Saps per què estem així de picats?
2: Sí, no, no sé, noto molta tensió.
0: És que estem fent l'estop of a cringe. Turn up the radio, blast your stereo. Avui al Backstage de Flashback ens estem barallant, Marc Llibre. Estem fent l'Stop of a Cringe, aquella secció on parlem d'un tema i un defensa que allò està bé, que s'ha de seguir fent, i l'altre diu que ho hem d'abolir, que fa vergonya aliena.
3: Sí.
0: Avui el tema que ens ocupa és si és Stop of a Cringe menjar al llit.
2: Ui!
0: Abans d'anar al WhatsApp, tu què en penses d'això?
2: Home, em sembla que has de ser pràcticament un porc per menjar al llit. Aleshores, no sé amb qui vaig dels dos, però...
0: Amb l'Andrea. M'acabes de dir porc a mi.
2: Doncs ho sento.
3: I està bé que de tant en tant et diguin porc, perquè no. Sempre m'ho diuen a mi.
0: Avui estic rebent una de correctius.
2: És que no,
3: sí, avui estàs pillant fort.
2: No encaixa amb la teva personalitat.
3: No, i amb la meva sí, no?
2: Sí, amb la teva la veritat és que sí. Em sap greu, però sí, sí, home, teniu...
0: Sí, sí, sí.
2: Teniu un bagatge, ja us conec una mica.
0: M'han dit que un estudi que havíem comentat se l'havia inventat algú, segur. També que m'han dit que una mica més d'empatia.
3: Sí,
0: no,
3: home,
0: la ment oberta, ment oberta.
3: Estàvem parlant de celíacs i tu has dit, el pa del celíac està fastigós.
0: Bueno, és que el pa del celíacs no s'ha trobat una fórmula. És veritat, no passa res.
2: Això no ho toquem, perquè jo tinc una parella...
0: Sí?
2: Celíac hi és, bueno.
0: Què?
2: Bueno,
0: no et fotis en un jardí com he fotut jo.
2: No, és igual, és insuportable.
0: I ara m'acaben de dir porc, literalment, en Marc Llibre, que és la persona que menys insulta la penya del món, m'acaba de dir porc, sí, sí.
2: Sí, sí, jo realment li dic porc a moltes persones.
0: Ah, val. Llavors no em sento especial.
2: No pateixis.
0: Què ens diu la gent al WhatsApp? Estan amb vosaltres o estan amb mi?
3: A veure.
4: Hola, bona nit.
0: Hola.
4: Andrea, avui estic amb tu.
3: Gràcies.
4: Marc, és de guarros.
0: Vale.
4: És de molt guarros. I sí, ja pots posar l'aspirador i el que vulguis. Tens una taula, tens un sofà, una cuina, el lavabo, si vols.
0: El lavabo?
4: Però el llit no. El llit per dormir. Vale. I com a molt, accepto alguna cosa que no em faci... No faci miga, que no em bruti.
0: Ah.
4: Però rozando el palo.
0: Les engrunes no ens fan gràcia, eh?
2: Ara que ha dit això del lavabo, heu menjat alguna vegada fent caca o pipi?
0: No.
2: No.
0: O sigui,
3: crec que no.
0: Està retroalimentat. És literalment el peix que es mossega la cua.
2: No,
0: saps? Perquè estàs introduint i...
2: Però fent pipi no, si t'estàs fotent una entrapa de fuet, no pixaràs una entrapa.
3: Però un moment.
0: Escolta'm, com pots pixar?
3: Menjant
0: un entrepà de fuet? En quin moment no has fet això?
2: No, però no sé, estàs a la feina amb el teu entrepà, vas un moment, pixes... No sé.
3: Però si pixes sentat ho entenc, però pixant dret amb una mà te l'aguantes i amb l'altra t'aguantes l'entrepà?
2: No, jo és que pixo sentat moltes
3: vegades. No tenia aquest detall de la teva vida. M'ha agradat molt saber-ho.
0: Aquí som d'aquest equip, ho hem comentat alguna vegada. Jo també, és molt més còmode, pixar assegut. 100%. Sí. I feu-ho, vull dir, les vostres parelles estaran més contentes.
2: I tant.
3: Això segur.
0: Què més ens diuen?
5: Bona tarda, Andrea i Marc.
0: Hola.
5: Coincideixo amb un 200% amb l'Andrea.
3: Gràcies.
5: Això de menjar llit és una marrada, és més enllà encara. Ja. Vale? Se m'ha caigut un mite, Marc.
0: Hòstia!
5: Però és que a part d'això, passar l'aspirador que passes pel terra...
0: No!
5: Per dintre del llit...
0: No, home, no!
5: A les 12 de la nit, que no tens veïns.
0: Sí.
5: Mare de Déu. Andrea, un vot per tu. Vinga, una abraçada.
0: Un altre per tu, estimat. Avui estic decebent a tothom.
2: Perdona, però és que m'agrada molt que no tens veïns, ja assumint que no tens parella.
0: Que no tinc... Bueno, però perquè la gent ho sap, que no...
2: Ja,
0: no anem per aquí.
3: M'ha agradat molt perquè t'ha dit guarro i, a més, mal veí.
0: Tu avui estàs també a tope, eh?
2: Està gaudint. Bueno,
0: un dia que guanya, ha tret les urpes aquí davant aquí a l'Iñac.
3: Evidentment.
0: T'he de dir una cosa, no passo el mateix aspirador, evidentment. És com un aspirador petit que tinc d'aquests típics de...
2: Com el del cotxe, no?
0: Com dels seients del cotxe, exacte. Doncs és un d'aquests que reculls quatre engrunes i ja està. I si fos un aspirador gros, molestaria els meus companys de pis, primer, i després els meus veïns, també,
2: és
0: llavors.
2: És entre guarro i pijo, no? Perquè menges el llit, que és una guarrada, però alhora tens un aspirador de llit, no? Que és com...
0: No, però...
2: Una cosa molt...
3: Però una pregunta, i quan aspires al llit, no et xucles així com els llençols cap amunt? Perquè llavors et deuen arrugar...
0: Té una funció que obres una mica i treu una mica d'aire, com l'aspirador normal, això també ho té. Però... I no s'enganxa a les catifes, per exemple, i tal. Sí,
3: però
0: això ho tenen els
3: aspiradors. Pesen molt menys que una catifa.
0: No.
3: I poden pujar fàcil cap a dalt, llavors se t'arruben, que a tu això també et posa molt nerviós.
0: No passa. No sé, amb aquest aspirador no em passa. Però, nois, bueno, no sé, ara estic flipant. No hi ha ningú a Catalunya i Andorra que mengi al llit. És a dir, si jo ara tingués una cita, Déu vulgui, no? I jo què sé, sona la flauta, doncs no podria menjar amb la persona amb qui quedi al llit, no? Entenc?
2: Això has de provar sort a Múrcia. Que em pot
0: fer. A Múrcia potser sí, no?
2: Ja, ja sí.
0: En fi, 628-414-029, si hi ha algú que mengi al llit, envieu-nos WhatsApp, i si no, si creieu que fa cringe menjar al llit, doncs també dieu-nos-ho al WhatsApp del Backstage.
3: És que menjar al llit és una cosa molt de prepúber, saps? De preadolescent.
0: No, si tu segueix.
3: No, i a aquesta hora estan dormint ja. Llavors crec que rebràs pocs WhatsApps donant-te suport.
0: Ajudeu-me, per favor.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Les 9 i 5, mentre esperem aquests meravellosos WhatsApps al 628-414-029, escoltem Els Amics de les Arts. Aquest és Segurament T'estimo.

0: Bizarrap i Quevedo amb la Music Sessions número 52. Alegria al backstage de Flashback, fent camí a un quart de 10 de la nit. De seguida us escoltem 628-414-029. És Top of a Cringe, menjar al llit. Avui ara amb l'Andrea estàvem parlant del dia que ens vam conèixer i li va fer molta ràbia el tema de les entrades de Bad Bunny, eh, que sí?
1: Moltíssima ràbia em va fer.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Ai, Déu meu, però si vas acabar anant.
1: Sí.
0: Ja està, doncs ja està, però en aquell moment feia ràbia.
1: Va ser un mal tràngol personal.
0: Carai. De seguida anem al WhatsApp, abans, millor moment del dia, no?
1: Vinga, va.
0: Som-hi.
1: Arriba el millor moment del dia, el moment del safareig al backstage de Flashback.
0: Sí.
1: I avui parlem d'un artista que feia temps que el teníem allà, però no hi fèiem gaire cas. Sap greu.
0: Bueno, parlem de... Tampoc estava fent absolutament res. Llavors, no. Si s'ha amagat en una cova, no?, el dia que surt, doncs en parlem.
1: Doncs ha sortit, ha fet coses. Ell és Justin Bieber i ha fet un concert improvisat en un parc de Los Angeles.

0: Això va passar aquest dimarts a la tarda.
1: Sí.
0: Justin Bieber va aparèixer al MacArthur Park i es va instal·lar allà a la gespa al costat d'una banda de quatre músics.
1: El
0: hi havia.
1: El MacArthur Park està just al costat del McDonald's i del MacAuto.
2: Val.
1: És el parc dels nens de... No, és broma.
2: No estic entenent res.
1: Ja ho veig, ja ho veig. T'he vist amb cara molt perdut, Marc.
0: Aviam, tenim Justin Bieber, és el protagonista.
1: Val. En un parc.
0: En un parc, que es diu MacArthur Park.
2: Val.
0: Doncs ell va aparèixer allà, en aquest parc, al costat d'una banda de quatre músics, on hi havia una caixa, dues guitarres i un baix.
1: Val.
0: I tots plegats van interpretar algunes de les cançons de l'últim àlbum de Justin Bieber en acústic, com per exemple aquesta, Daisies.
1: Carai, no?
0: Quin tros de veu té aquest tio,
1: sí, sí, la veritat és que sí.
0: Llavors, clar, evidentment, la gent va començar a apropar-se i ell, t'he de dir, que es va mostrar molt proper, sobretot amb els nens petits, perquè recordem que és un parc i hi havia molts nens jugant.
1: Home, clar, normal.
0: I per xarxes circula un vídeo d'una nena que es grava a moda de selfie, es posa al costat de Justin Bieber i ell la felicita pel seu aniversari.
1: A veure aquest vídeo. Happy birthday, buddy. Have a good one. Happy birthday, buddy. The way you hold me.
0: Fa uns anys hagués matat per un vídeo així amb Justin Bieber.
1: Aquesta nena no sap el que té entre les mans, eh?
0: No, segurament aquesta nena potser ni sap qui és Justin Bieber, perquè és bastant petita, no sé si l'ha enganxat l'època Justin Bieber. Però això, en la meva adolescència, hagués estat, vamos...
1: Tu diràs.
0: A més, Justin Bieber va aprofitar aquest miniconcert per passejar per la zona i va entregar alguns subministres, entenc que és menjar, però a tots els mitjans posa subministres, a les persones sense sostre del barri. Per
1: Val.
0: Tant, molt bona iniciativa, trobo, per part de Justin Bieber.
1: Déu-n'hi-do, va aparèixer així de sorpresa, això va ser aquest dimarts, i el tio allà de cop es fot a cantar i després a repartir menjar, molt bé. Yeah, you got that yummy, yummy, yummy.
0: He de dir que no és el primer cop que Justin Bieber fa una cosa així. Jo ho va fer l'any 2021, en la mateixa zona, que va ser quan va sortir el seu àlbum Changes, que tenia cançons boníssimes com aquesta, Yummy.
1: Sí.
0: Però si tornem a l'actuació d'aquest dimarts, la d'aquesta setmana, hi ha molta gent que està començant a especular amb una possible tornada de Justin Bieber als escenaris. Més enllà d'aquestes actuacions puntuals que ha anat fent fins ara, com per exemple el Coachella, però creuen que amb aquest concert, improvisat en aquest parc, el que està fent Justin Bieber és demostrar que torna a gaudir de la música en directe.
1: Mira, jo et diré una cosa. Quan passen aquestes coses, que hi hagi algun vídeo circulant, pot ser, perquè la gent està al parc, és un parc molt concorregut i pot haver-hi gent, però que hi hagi tants vídeos tan ben gravats, al moment d'aquesta nena, vull dir, jo anaves explicant i dic, aquí hi ha d'haver alguna cosa, i quan he llegit la notícia aquesta tarda i tal, molts mitjans ho relacionaven amb el seu disc de l'any 2021, que ara parlava, amb Changes.
0: Swag. Changes el del 2021 i l'últim que tret és Swag, sí.
1: Però amb Changes va fer el mateix, en el mateix parc.
0: Sí.
1: Jo crec que això és un missatge que ens està dient, ei, hola, que estic bé, que estic viu, que m'agrada cantar i que ja ho vaig fer una altra vegada, però probablement Justin Bieber torni a treure alguna cosa d'aquí no massa. Vull dir, això jo crec que és una acció publicitària claríssimament.
0: Però tu creus que és una acció publicitària de treure música? Perquè a mi se'm faria molt raro que tragués música després d'haver tret dos àlbums, perquè va treure Swag, la part 1 i Swag, part 2.
1: Sí, sí,
0: 100%. Llavors jo crec que té a veure potser amb algun tour o alguna cosa així, que és el que està demanant la gent des de fa molt de temps i
1: també
0: que no està fent. L'últim tour que va fer el va deixar mitges, de fet.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Després amb el Coachella va a mitja arreglar-ho, però és com que no ha girat amb el Swag 1 i Swag part 2. Veurem si és això o veurem si és que realment fa un altre disc, perquè la repercussió de Swag no ha estat l'esperada, diguem.
0: Hi ha una altra teoria a tot això, que és que diuen que podria ser l'artista que actués a la mitja part de la Super Bowl.
1: Ep.
0: Tot i que jo sóc més partidària de que serà Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus
0: m'encaixa més, però bueno, aquestes coses mai se saben. Mira l'any passat, que vam dir que seria Justin Bieber i va ser Bad Bunny al final.
1: Veurem què acaba fent Justin Bieber, si hi ha alguna novetat o no. Tu què en penses, Marc Llibre?
2: No, dic, potser hi ha la possibilitat de que li agradi al parc i ja està. Però posats a...
1: Especular?
2: A especular, que tenim tot el dia, si voleu. De 8 a 11.
1: Backstage, a Flashback. Veig que t'has cansat que especuléssim. WhatsApp obert, 628-414-029. Ara us escoltem. Abans, però, fem una petita pausa.

0: Ugeli Solto i aquest Jamaican Bam Bam al backstage, 6 minutets i 2 quarts de 10 de la nit.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits.
1: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I en Marc Llibre i l'Stop of a Cringe.
2: Turn up the radio, blast your stereo.
0: Avui ens estem barallant sense arribar a les mans.
3: De moment.
0: Sí, cadascú defensant la seva posició. Stop o fa cringe menjar al llit. L'Andrea diu que fa cringe, jo dic que stop. I en Marc Llibre també ha estat de l'equip de l'Andrea.
4: M'estic canviant una mica d'opinió, eh?
0: Ep.
3: Et deixes convèncer molt fàcil.
4: És que unes llaminadures, una xocolatina...
0: Fa greu, eh, Andrea? Ja l'he convençut, en el
4: Marc. És que crec que quan m'ho heu plantejat m'he imaginat amb un plat de capipota.
0: No, home, no!
4: He pensat, hòstia, és una marranada.
0: No, però un snack.
4: Però un
0: mentre
4: snack,
0: mires una pel·li un o una,
4: snack,
0: una sèrie.
4: Una pel·lícula o el Chiringuito de Jugones. O...
0: Què ens diu la gent al 628-414-029?
5: Pues bueno, jo els dissabtes normalment esmorzo al llit.
0: Op.
5: El meu marit em prepara l'esmorzar, em desperta i me'l porta al llit amb una safata i, bueno, ni una engruna cau per lo que és el llit.
0: Clar.
5: Vull dir, de vez en cuando, pues també va bé fer un esmorzar així. Pues res, bona nit.
0: Bona nit, estimada.
4: Molt bé, Letizia Ortiz.
0: Quina sort, eh?
3: Però jo tinc una pregunta.
0: No el canviïs al marit, eh?
4: No, no.
3: El marit es posa al llit i esmorza amb ella, perquè llavors això sí que em sembla una guarrada. O sigui, si et porten l'esmorzar al llit, te'l trobes. Però si tu voluntàriament et lleves, vas a la cuina, et fas l'esmorzar, t'agafes l'esmorzar i et tornes a ficar al llit i et menges l'esmorzar allà, em sembla una guarrada.
0: A veure...
4: No entenc la diferència.
0: No, exacte, quina és la diferència? El marit...
4: O sigui, te'l trobes, però pots dir... No, jo no menjo el llit,
0: exacte.
4: No? I seguim les teves conviccions.
3: No, però fas una miqueta de... Ai, faig un glop al suc, moltes gràcies, llavors m'aixeco i el porto a menjar.
4: Fas un petit break ètic,
0: exacte.
4: No?
0: No, clar, si és una mossegada, l'entrepà no passa res, però si és tot l'entrepà, sí. No,
3: però, Marc, estaves de part meva.
4: Ja, és veritat que m'estigant.
0: No passa res, Andrea.
6: Ei, a veure, sí, és una mica guarro de menjar al llit, però compro menjar al llit, això, pues, fent pel·li, unes crispetes i tal, però... I alguna de picar, i així, tal, pel·li, Netflix, i el que passi. M'explico, no? Llavors, pues, això, la maduixeta amb l'ampolla acaba. Vale, va.
0: Oi,
6: això sí, però... Això es compra, va, minipunto pel mar.
3: Això t'anava a dir?
4: Maduixetes.
0: Maduixes amb cava.
4: I cava.
3: Estic en contra. Les maduixes, quan les mossegues, gotegen. I cauen aquelles gotes vermelles i deixen...
4: Estàs com un llumit, ja.
3: Deixen de casa els llençols.
4: Hòstia,
3: és fastigós.
4: És increïble. S'agafa ja i...
0: Va a tot. Va absolutament a tot.
4: És la millor, sempre.
0: Les maduixes taquen...
3: És que taquen.
4: Si algun dia acabo un judici, vindràs amb mi, segur, eh?
7: A veure, Marc, totalment amb tu. Si tu estàs al teu llit mirant una pel·lícula amb unes crispetes, també et pots posar un drap de cuina a sobre, no et caiguin. En fi, a casa és la vida.
0: Oh, i tant.
7: A casa, com et doni la gana. Ho sento, Andrea, però estic amb el Marc.
0: Jo també ho sento, Andrea.
7: El més còmode és, on t'estiguis bé, menjar del que vulguis. Vinga, bona nit, un petonet i felicitats pel programa.
0: Gràcies, estimada.
7: Però... I com que sé que no feu sortejos, em sembla, però bueno, si n'hi hagués algú, m'apunto. Vinga, adéu.
0: T'apuntem a la samarreta dels dimecres, Marta, si vols. És l'únic sorteig que fem. Ens estem anant cap aquí o sóc jo?
3: No, ho ha dit ella.
0: Oi que sí? Menja o no et trobis bé, no?
3: I el que t'agradi.
0: Sí.
4: I remuntada històrica, no?
0: Ah, bueno, jo això
3: però
0: no ho volia dir.
3: Però, Marc, amb qui vas?
4: No ho sé, m'agrada la polèmica.
8: Hola, sóc l'Anna.
0: Hola, Anna.
8: Per menjar al llit, bombons i cava, òbviament.
3: Mare de Déu.
0: Què li passa a la gent amb el cava al llit?
4: Sí.
0: O sigui, m'estic adonant que m'he pres tota la vida el cava en un lloc on no tocava.
4: Exacte.
0: No? Sí. Ha de ser al llit el cava, molt bé.
3: Sí, sí.
0: Què més?
9: Hola, amics, bona nit.
0: Hola.
3: Hola.
9: Pues nosotros estamos a favor de comer en la cama. Comer en la cama es un verdadero placer. Ya se limpiará, que todos los problemas sean esos, hombre.
10: Hay que disfrutar la cama, que para eso está, hombre.
3: Bueno.
9: Una abrazada.
10: Adeu.
0: Una altra per vosaltres, estimats. Doncs mira, Andrea,

0: vols dir alguna cosa?
1: Sí, que el Marc Llibre és un traïdor perquè has posat aquesta cançó de celebració per refregar-m'ho per la cara i vai, es posa a ballar.
2: Però és que a mi m'agrada la festa, m'és igual en quin context. Aprofita el llit, home.
0: No t'ha quedat clar que ho han dit aquests oients?
1: No, a mi el que em sembla molt fort i m'enfada...
0: Ui.
1: És que quan jo sóc la guarra dels dos, se'm diu de tot pel WhatsApp. Perro mopa, un cop no sé què em van dir també que no netejava les calces... I quan ets tu el guarro, ara resulta que tothom menja el llit, que jo sóc una avorrida, que no sé gaudir dels bombons, del cava i del no sé què.
2: Ets tu el problema, te n'adones, oi?
1: Sí, clar que me n'adono, sí.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage

0: Marta.
1: Valentina, porta-lo, crele.
2: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
3: I també en Marc Llibre. Bona nit, Marc Llibre.
4: Bona nit, vaqueros. Ara.
5: Jo em quedat així, home, eh?
4: Ara.
3: Molt bé, Andrea.
5: Gràcies.
3: Estàs ja recuperada de la derrota?
5: Home. Ho intento.
3: Molt bé.
5: Crec que sóc una noia forta al final i que puc amb això i més.
4: La vida continua.
3: Sí, el Far West d'en Marc Llibre.
4: Ah, s'ha de ser fort,
3: s'ha de ser fort. Sí,
5: sí, sí, sí.
3: Totalment.
5: Jo ho soc.
3: Què ens porta, xèrif?
4: Re, avui com venim fent en el breu temps que portem de temporada, ens tornarem a endinsar al salvatge internet.
3: Molt bé.
4: No patiu, anireu molt ben acompanyats per mi, el xèrif d'internet. Per tant, que ningú tingui por, no perquè tingui cap intenció de protegir-vos davant d'algun perill que pugui sorgir.
3: Ah, no?
4: Sinó perquè si hi ha qualsevol problema, m'esquitxarà única i exclusivament a mi, com sempre, d'altra banda, de manera justa i completament lògica.
3: Val, per tant, si hi ha algú que se't tiri sobre, direm que ha sigut en Marc Llibre i ja està.
4: Cap problema.
3: Molt bé.
4: Així que bé, agafeu els vostres cavalls. I comencem visitant un lloc molt desagradable del salvatge internet que té a veure amb una notícia horrible que malauradament hem vist aquestes últimes hores.
5: Sí.
4: Parlo del desnonament de la Mari Carmen, una senyora de 87 anys que va ser expulsada de casa seva per culpa del capitalisme,
3: sí,
4: els fons voltors, el govern inoperant i la policia nacional. Això és una autèntica vergonya i un motiu suficient com per començar a cremar-ho tot, però malauradament també... A vegades, de les grans tragèdies en podem treure grans conclusions. En aquest cas, dues.
3: Tens dues conclusions, això? A veure.
4: La primera és que, sorpresa, els immigrants no són els responsables del problema de la vivenda. Ho són els especuladors, els polítics i la seva policia.
5: Hola, sort que ho has dit, eh? No ho arribes a dir?
4: I què?
5: I no m'hagués adonat mai d'això, crec.
4: I la segona conclusió, una mica menys crítica, però més filosòfica, i és que la vida pot canviar molt en molt poc temps.
3: Sí.
4: Penseu que fa només 14 anys l'única preocupació de la Mari Carmen era que el seu fill s'estigués drogant en un after hour amb els de la pegatina. I ara, doncs mira, que s'ha complicat. És veritat que és d'hora per fer acudits, però no vull perdre l'oportunitat.
3: No, es pot fer, que es podia fer. Sí, sí.
4: Bromes dolentes a part, molts ànims a la Mari Carmen i espero que això serveixi perquè molts entenguin d'una vegada que estem construint un món de merda governat per gent de merda.
3: Clar, que aquests dies el que estem fent és tirar-nos les culpes els uns als altres.
4: Sí.
3: Que si és la policia d'Ayuso, que si el govern central hauria d'haver-hi fet alguna cosa més...
4: És el sistema que hem fet entre tots.
3: No pot passar això. O sigui, exacte, en un país desenvolupat, això no pot passar.
5: I ja després està. Hi ha la gent que diu, ai, 70 anys vivint allà, però ha tingut tota la vida per estalviar, per pagar el lloguer.
3: Sí, a sobre.
5: Per favor.
3: Mira, vivim per pagar el lloguer, sí, ara.
4: Exacte.
3: Va, home, va.
4: Bé, no deixem...

0: la part fosca i horrible del salvatge internet, perquè marxem a un lloc cada cop més comú, aquesta mena de Far West 2.0.
1: A on?
0: Un lloc que sembla que es va fent-se cada cop més gran.
1: Ai.
0: I són els espais i les notícies relacionades amb l'ultradreta.
1: Prou ja.
2: Ui.
0: Internet en va ple. De fet, Twitter a vegades sembla l'Alemanya del 1933.
1: Pràcticament.
0: Una epidèmia que s'està estenent per tot el món real i virtual i que de tant en tant ens deixa algunes notícies que et fan entre por i gràcia.
2: Val.
0: La que analitzarem avui és una notícia que avançava avui l'emissora preferida de William Shakespeare.
1: Quina?
0: La SER, o no SER.
1: No, home, no, Marc. Uau.
0: En tot cas, aquesta no és la qüestió. La qüestió és que aquest mitjà informava avui que el vicepresident de Vox a Barcelona i un conseller de districte formen part d'un equip de futbol en una lliga amateur. Fins aquí cap problema.
1: Sí.
0: El problema és que l'equip es diu, i això no és cap broma, el Bayern de los Caídos.
1: Això és real?
0: Això és real.
2: Ho he vist, això.
1: Uau, jo no ho he vist, això.
2: És la típica broma que si tu fas amb els teus amics, que saps quina és la ideologia dels teus amics, no hi ha cap problema. Però si ets una persona que estàs militant a Vox o que ets un alt càrrec de Vox, trontolla bastant que el teu equip es digui així.
0: Els que hem jugat aquestes lligues sabem que els jocs de paraules estan molt presents en aquest tipus d'equips.
1: Sí.
0: Este Aguas del Grifo, Rayo Vallecano, Real Sociedad...
1: Sí.
0: Però això per mi, home, ja és massa i és una declaració d'intenció.
1: Hem creuat una línia vermella,
0: absoluta.
1: Crec, aquí. Eh?
0: Espero que aquest equip quedi en últims de la lliga i si hi ha algun lesionat greu, millor.
1: Total.
0: el Bayern sí. De los Caídos.
1: Jugaran d'extrem drets enganxats
0: sí.
1: A la ratlla, eh?
0: Clar, no hi haurà ningú per la banda...
1: No.
0: Ningú per la banda esquerra ni al centre. Tots banda...
1: Ja sabran per on s'ha d'atacar.
0: Sí, sí,
1: sí. En fi, va, que de seguida continuem el salvatge món d'internet amb el nostre xèrif, en Marc Llibre.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: Abans, la seva cantant preferida, Shakira.
0: Home.

0: Shakira, Barnaboy i l'himne del Mundial. Dai, dai, al backstage de Flashback, 5 minuts i 3 quarts de 10.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I el xèrif d'internet, amb Marc Llibre. Què passa, xèrif?
2: Res, continuem al salvatge internet intentant posar ordre i ara visitarem un vell conegut d'aquesta secció, un indi nadiu anomenat Xavi Naixova Hernández, que
3: home,
2: significa
3: sí,
2: el que té sempre excuses i que pertany a la coneguda tribu dels Gomina Forta. En aquesta ocasió, aquest indi ha estat vist en un vídeo que hem pogut veure a les xarxes socials d'Esport 3 i que el publicaven acompanyat del següent titular: Xavi Hernández, cada cop més adaptat als Països Baixos.
0: És increïble.
2: Llegint aquest titular, el que esperava trobar jo era Xavi Hernández fumant-se un porro de marihuana entre les tetes d'una prostituta, però no. És un vídeo en el que es veu a Xavi Hernández anant en bicicleta fins a l'entrenament de la selecció.
3: Que mono.
0: Sí, clar.
2: Recomanable 100% perquè és una barreja entre un capítol de The Office i Verano Azul.
0: 100%.
2: Tot el que fa aquest home és entranyable, eh?
0: No sé si has vist la roda de premsa també amb Virgil van Dijk.
2: Que, cada mes... Xavi Hernández està molt, molt content.
0: Sí, i l'altre no, gens.
2: Van Dijk està molt ratllat.
0: A Van Dijk està molt emprenyat amb la premsa, arran de tot el Mundial i tal, el van criticar moltíssim, i Xavi va ser el que li va mig suplicar: queda't a la selecció, perquè és que si no ens serem un coladero.
2: Sí, sí, sí.
0: Virgil van Dijk va dir d'acord, i va, i ara el treuen a davant de la premsa a parlar amb els periodistes que li cauen com el cul.
2: Sí, sí, ha estat cobrant factures,
0: bueno,
2: tota la roda de premsa.
0: I un periodista anar-li dient: però tu no trobes que estàs contestant molt sec? I ell: bueno, potser sí. I així, sí, eh? Bueno, ha sigut
2: I diu bueno, si tens algun problema amb algun mitjà de comunicació, comunica-li. Diu, ho estic fent ara
0: mateix. Ho estic dient.
2: Ets tu, el
0: ha sortit a passar totes les factures. Sí, sí.
3: I a tot això, Xavi al costat, mirant.
0: Sí.
2: Xavi mirant.
0: Dient, bueno, que ja són una família i porten dos dies entrenant.
2: Sí,
0: bueno,
2: lo bo és que com que Xavi no entén la meitat de les coses que passen, jo tinc la sospita que ho farà bé.
0: Sí, tu ho has dit sempre.
2: I ho desitjo.
0: T'agradaria. Tema de les bicis, també et diré, clar, a Amsterdam crec que és que hi ha més bicis que cotxes i que habitants pràcticament...
2: Jo he estat moltes vegades i és increïble, lo de les bicis.
0: Per això deies lo dels porros, no? Que ho coneixes de primera vegada. Què més avui?
2: Aviam, tinc males notícies ara, no? Continuem parlant dels bombers. Aquests últims dies hem vist molts vídeos dels enemics de Rosa Peral sortint als carrers per reclamar millores laborals i més protecció davant substàncies tòxiques. Veiem com va el món, senyors bombers, el més probable és que no aconseguiu cap millora, perquè això va així. De fet, el més probable és que en comptes de millores laborals i més recursos per protegir-vos de substàncies tòxiques, el que facin és fotre-us a la puta calle a tots i contractar gent que li agradin les substàncies tòxiques. Vull dir que podem trobar-nos que els bombers d'ara en endavant siguin ex-yonquis, perquè no es queixin de res, gent que vagi a apagar el foc amb una galleda i una pistola d'aigua.
0: No, home, no!
2: Sí, mentre esnifa el fum d'incendi d'una fàbrica de plàstic. Així que feu-vos forts, vosaltres que ho esteu, i no tingueu por de confrontar-vos amb qui sigui com sigui, perquè així és com s'aconsegueixen les coses.
3: Com
0: realment hi hagi... aquesta sigui una de les mesures que prenguin per silenciar-los...
2: És que estem aquí,
0: i per tenir-los contents.
2: O sigui, jo dic bajanades, però...
0: És que no estem tan lluny.
2: Si vas veient les meves seccions de fa 2-3 anys, es van complir moltes coses.
0: Van passant coses.
2: Hòstia, però què diu aquest tarat? Doncs mira, la... Factos, que diria.
0: Factos, sí, tant de bon arribem.
3: Ets com el Homer Simpson català. Tu saps això que els Simpson sempre endevinen el futur?
2: Sí, sí, sí.
3: Doncs potser ets tu.
2: El Nostradamus, no?
0: Sí. Una mica, no? Aquí visionari de futur, Marc Llibre.
2: I acabem per visitant un poble petit del salvatge internet que, segons les notícies que llegim a Twitter, s'ha quedat sense veure aigua de l'aixeta.
0: Com?
2: Aquests pobres vaqueros han estat parts dels residents de Ribes del Freser, que no han pogut beure aigua per excés d'arsènic. Res, com a xèrif, simplement dir a aquesta bona gent de Ribes del Freser que molts ànims i que benvinguts a la meva vida.
0: No, home, no.
2: Sí, jo no sé la de casa vostra, però la de la meva tampoc es pot beure de l'aixeta, i no per excés d'arsènic, sinó per excés de puta merda en general. És irònic perquè hi ha una marca d'aigua embotellada que es diu Ribes, i si no vaig errat és de Ribes del Freser, d'un manantial. Així que, home, potser que ens ho fem mirar. És veritat que jo sóc de Molins de Rei i no tenim ni molins ni rei, però vaja. I intentem cuidar aquestes coses una mica.
0: Ara no sé si és Ribes del Freser o Ribes de Freser, Però sí que és cert que en qualsevol cas estan tenint un bon problema aquesta gent i els pobres, bueno, clar, si tenen el manantial allà, no va veure d'aquest... Bueno,
2: a veure, tenen molta aigua embotellada, aleshores entenc que tindran reserves suficients.
0: No arribarem amb aquest problema, però déu-n'hi-do, eh?
3: Ribes
2: de Freser, perdó, disculpeu.
0: No, faltaria més.
2: Podeu insultar el meu poble i dir Molins dels Reis.
3: Dels Reis.
2: El problema, jo no m'ho fec.
3: Molins de Rei és un poble que conec molt per la Renfe.
2: Sí?
3: Sí.
2: Doncs és la festa major, ara, ha començat avui, així que esteu tots convidats fins al dimarts. De fet, dimarts és el dia de l'empalmada, o sigui, és tota una nit de festa, que culmina amb un correfoc que comença a les 5 del matí, un dia molt xulo, i a les 2 de la matinada actua la Ludwig.
0: Oh, que guai!
3: Així que qui, de cultura de cop i volta,
2: que qui vulgui venir està convidat, i sobretot l'únic que li demano és que no em vingui a saludar en cap moment.
0: Això la nit de dimarts a dimecres i a l'empalmada?
2: La nit de dilluns a dimarts.
0: Ah, de dilluns a dimarts.
2: És el dia 29, que és Sant Miquel, que és el patró del nostre gran poble.
0: No, és un grandíssim regidor, gent de l'Ajuntament de
2: Molins. És que m'agradaria molt fer el pregó algun dia.
0: Mira, tenim una cosa en comú amb l'Andrea.
2: Ah, tu també ho has demanat?
3: Digue-ho en veu alta, perquè jo porto temps demanant-ho i crec que s'estan movent coses ja, eh?
2: Jo és que el que passa és que ja està governant el PSC i no sé si voldran que jo faci el pregó, però bueno, ja ho veurem.
0: Tot és provar-ho. Marc Llibre, per tant, dijous que ve vindràs, bueno, com puguis, no?
2: Vindré com pugui, sí, però jo mai fallo, ja sabeu.
0: Passa una grandíssima festa major.
2: Moltes gràcies.
0: Bona setmana, adéu, Marc.
2: Adéu.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Se'ns en va el xèrif d'internet avui, va posar pau en aquest comptat tan complicat. I nosaltres seguim endavant fins les 11 amb èxits com aquest. Bruno Mars, I Just Might, al Backstage. Just

0: El so d'Ugel i Imael Àngel Ultranaté a les vocals per aquesta Moving to the Sun, un altre èxit del productor de Marsella.
1: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 5 minuts i les 10.
2: I al backstage tornem a l'escola, ens traslladem a una classe d'història, però parlem dels fets històrics que ens interessen de veritat.
0: Hola, la, mon ami.
2: Parlem dels moments més icònics de la cultura pop. Quin canvi de registre més gros avui, eh?
0: Bueno, Sam, Olala, Mon Ami, La Classe, Le Bolivie...
2: I de cop, pam! Hola, que coordinat, no? A veure, parlem de Cardi B.
0: Molt bé.
2: Cardi B, que és una de les raperes més famoses de la nostra època.
0: Sí.
2: I aquesta setmana l'hem vista fent de model a la Setmana de la Moda de Milà.
0: Oh,
2: juntament,
0: carai.
2: Sí, amb artistes com Jennifer López o J Balvin.
0: Déu-n'hi-do.
2: Per tant, una tia que la gent se la creu, que té pes dins la indústria.
0: Tu diràs, sí, clar, si la porten aquí a la Setmana de la Moda de Milà, Déu-n'hi-do.
2: Sí. Però l'any 2018,
0: ui,
2: justament a la Setmana de la Moda, però de Nova York, va protagonitzar un moment que va passar a la història de la cultura pop, i no va ser un moment divertit.
0: Ostres.
2: Va ser una baralla física.
0: Van arribar les mans?
2: Van arribar les mans. Va ser una baralla física que va enfrontar a Cardi B amb Nicki Minaj, les que eren les dues raperes del moment.
0: Uau.
2: Però per entendre com van arribar fins a aquest punt, perquè han de passar moltes coses perquè et fotis cops de puny amb una persona.
0: Home, t'ho diràs, hi ha d'haver un background aquí.
2: Sí. Doncs hem de traslladar-nos a l'any 2017.
0: Vinga, doncs som al 2017.
2: Som al 2017 i una jove Cardi B està començant a fer les coses molt bé, musicalment parlant. Clar, fins al moment, Nicki Minaj havia estat la rapera número 1 indiscutible del món, fins i tot et diria, i comença a veure que té algú al darrere que arriba trepitjant fort.
0: Ella tenia el tron,
2: sí.
0: No una mica, estava ben asseguda.
2: Ben tranquil·la, sense competència gairebé.
0: Tothom la venerava,
2: sí.
0: Tenia molt bones cançons i de cop Cardi B començava a despuntar.
2: Començava a sentir el seu alè per aquí darrere, una miqueta per l'orella. Doncs aquell 2017, Nicki Minaj va treure una col·laboració amb Katy Perry, Swish Swish.
0: Home, aquesta.
2: Swish.

0: Em van parlar.
1: Sí.
0: Ahir, d'aquesta, precisament.
1: D'aquesta, del ball, de tot. No cal recordar-ho, crec que és una etapa de la història.
0: No hi vols entrar, el Swish Swish?
1: No.
0: No t'agrada el Swish Swish?
1: És una etapa de la història que no hauríem de repetir, el Swish Swish. És que a més costa de dir, fins i tot.
0: Sushi.
1: Swish Swish. Doncs crec que era una col·laboració que l'objectiu era llançar indirectes i barallar-se, perquè Katy Perry llança indirectes a Taylor Swift, que no sé si te'n recordes, però van tenir un temps que van estar enamistades aquestes dues.
0: Van estar molt picades, és veritat.
1: I Nicki Minaj aprofita aquesta cançó també per llançar indirectes a Cardi B.
0: Home, déu-n'hi-do, no? Les dues van quedar ben tranquil·les,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí, sí. Llavors, amb això, es va obrir la caixa de Pandora i va començar oficialment una guerra d'indirectes entre Cardi B i Nicki Minaj.
0: Déu-n'hi-do.
1: El que més li molestava a Nicki Minaj era que els mitjans de comunicació parlessin de Cardi B com la substituta de Nicki Minaj.
0: Ostres, clar.
1: Per això, en les cançons que anava traient en aquella època Nicki Minaj, anava llançant indirectes. Per exemple, hi ha una cançó que diu: he sentit que les discogràfiques estan intentant fer una altra versió de mi.
0: Uau.
1: I Cardi B també anava responent, com per exemple en una cançó que deia: pots parar amb les indirectes.
0: Carai, no? Quin pique que hi havia.
1: Sí, a més, Nicki Minaj es ficava amb el nòvio de Cardi B, que també era raper, llavors una col·laborava amb un i l'altra amb l'altra, i un lío molt gros, i així van estar durant un temps les dues, i entre cançons, entrevistes i Twitter, es va tirar molt de Twitter, també amb les indirectes, fins que arribem a la Setmana de la Moda de Nova York, al setembre del 2018.
0: Aquí ja tenim el context, aquí ja sabem d'on veníem entre Cardi B i Nicki Minaj, i ara arriba...
1: el marro.
0: El moment dels punys.
1: Totes dues coincideixen a l'Hotel Plaza.
0: Aha.
1: I la tensió ja es nota en l'ambient.
0: Tot allò que diuen que es pot tallar,
1: sí, la tensió. Sí, sí, sí, sí. No calia aquell ganivet bo de cuina, no. Amb unes tisores de tallar les ungles ja es podia tallar.
0: Ganivet de plàstic?
1: Sí.
0: Es tallava, molt bé.
1: Sí, sí, sí. De cop i volta es comencen a sentir crits.
0: Oi, oi, oi.
1: I empentes.
0: Oi, oi, oi.
1: Hi ha una gran acumulació de gent. Saps com quan hi ha una baralla en una discoteca, que veus que tothom va cap allà?
0: Sí, exacte, es posen al voltant, no?
1: I dius, ui, aquí està passant alguna
0: cosa. Exacte.
1: Doncs això és el que va passar. I de cop, Cardi B es treu la sabata de taló i li llença a Nicki Minaj.
0: Escoltem el moment. Uau!
1: Tots aquests pips eren insults.
0: Insults, evidentment. O sigui, em fa molta gràcia que pip, pip, pip. Gairebé no s'entén res pels insults, déu-n'hi-do.
1: No, se sent a Cardi B tota l'estona dient come here, come here, com dient-li vine aquí. Saps allò de ven si tienes huevos? Doncs una mica això. El que va passar, presumptament, és que Cardi B havia intentat acostar-se a Nicki Minaj per demanar-li que deixés de dir mentides sobre ella, però els guardaespatlles de Nicki Minaj ho havien impedit tota l'estona. Fins al punt que algú li havia arribat a donar una colzada a Cardi B a la cara.
0: Sí, cop de colza i tot.
1: Sí, sí, sí, li van trencar el vestit, ella va perdre els papers i va ser quan li va llançar la sabata. Evidentment, de manera automàtica, Cardi B va ser expulsada d'aquella festa.
0: Uau!

0: Aquesta cançó és un tamacle i té molt de safreig amagat.
1: Té molt de safreig amagat perquè aquesta cançó es diu Finès.
0: Sí.
1: Finès. Com es pronuncia?
0: Finès, no? Finès, crec, sí.
1: En anglès. I després d'això, de que sortís aquesta cançó, Nicki Minaj va treure una altra cançó que es diu Chun-Li. I parlava de Cardi B, llançava indirectes, i deia que era una persona a qui li faltava finès.
0: Opa!
1: Li faltava finó, fent referència, evidentment, a aquesta cançó que havia tret una miqueta abans Cardi B amb Bruno Mars. El cas és que després d'aquesta baralla física que van protagonitzar les dues a Nova York, cadascuna va donar la seva versió als fets. Cardi B va dir que havia perdut els nervis perquè Nicki Minaj li estava menjant el cap a tota la gent de la indústria perquè no treballessin amb ella.
0: Uau.
1: I deia també que Nicki Minaj s'havia ficat amb la seva filla i amb la seva manera de ser mare.
0: Déu-n'hi-do.
1: Nicki Minaj, per la seva banda, va dir que tot això era mentida, que la versió de Cardi B era mentida, que ella mai s'hauria ficat amb la seva filla i que el que va passar la setmana de la moda havia estat vergonyós. Aquí li dono la raó, perquè és vergonyós.
0: Home.
1: Que dues artistes de la seva talla comencin a llançar-se sabates de taló.
0: Aquí van perdre els papers les dues i, a més, una provocava que l'altra perdés els papers, també. Vull dir, no exculpem a cap de les dues, perquè totes dues van fer coses malament i van actuar malament, evidentment.
1: Van ser les dues. Això va ser el 2018 i, després d'això, elles no han parat de tirar-se indirectes mai, insultant-se sobretot per Twitter. Jo us convido a que reviseu els seus perfils de Twitter. I no sé jo si aquesta guerra acabarà en algun moment. Ara, Nicki Minaj està fent aquesta cosa tan estranya de ser la més fan número 1 de Donald Trump i acompanyar-lo tot arreu. Llavors, a mi no m'acaba. Si m'hagués de posicionar, potser em posicionaria amb Cardi B. Però bueno, tampoc em vull posicionar a l'equip d'una persona que va llançant sabates de taló.
0: Tota la raó del món. Veurem com acaba aquesta història, veurem si acaben fent les paus algun dia, tot i que no té massa pinta.
1: No.
0: Tot i això, Cardi B va deixar aquest tamacle al costat de Bruno Mars, que acabem d'escoltar, Finesse, al backstage.

0: Era això, el so dels tiets al backstage de Flashback, una cançó que, per cert, podreu escoltar i podreu escoltar... Però, bueno, a dalt de tot, amb el volum a tope, perquè el Palau Sant Jordi de Barcelona es vestirà de gala el proper dia 23 de desembre del 2026 amb el concert, amb l'última gran festa de l'any, on hi seran els tiets, però també sopa de cabra, els catarres i els buhos. Déu-n'hi-do, eh?
1: Vaya planasso. Jo no sí, m'ho sí. perdria, eh?
0: Per celebrar el 120 aniversari del RAC, teniu les entrades a clippersmusic.org, clippersmusic.org, i podreu gaudir de l'última gran festa de l'any i celebrar el 120è aniversari del RAC amb aquest tros de concert. Passen 11 minuts de les 10 de la nit. Anem a la 11.
2: Bona nit.
0: Hola.
2: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: el dia 26 d'abril de l'any 2006.
2: I el número de la sort, el...
0: el 5. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Clar que sí, ben jugat, camí a un quart d'11 de la nit, una petita pausa i de seguida tornem.
3: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.

0: Una cançó que ha portat molt de turisme a la illa de la Graciosa, eh?
1: Sí.
0: Que ve del costat d'Elvis Crespo i aquesta proposta que ens ha acompanyat tot l'estiu a Can Flashback. La Graciosa passa en 5 minutets d'un quart d'11 de la nit.
2: Te veo en la Graciosa. En la Graciosa la vida es más sabrosa.
3: A Flashback només èxits.
4: Només èxits.
3: Al backstage només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I al backstage de Flashback hem d'obrir aquell espai on busquem una excusa per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar, separant una mica el que és la programació del backstage de la programació habitual de Flashback. Ja veureu que avui no separem gaire les dues programacions musicals.
1: Per què?
0: Perquè avui anem a repassar les cançons més escoltades de la història de Spotify.
1: De la història?
0: De tota la història, sí,
1: val.
0: Sí. L'aplicació d'escolta de música on demand ha fet 20 anys. Spotify ha fet 20 anys.
1: Per molts anys.
0: Sí, sí.
1: Està la flor de la vida, Spotify. Ara és el millor moment, els 20. Després els trobarà a faltar. No creus?
0: Ah, què vol dir no creus? Com que no creus? Però tu?
1: Jo demanes la teva opinió. Creus? Sí o no?
0: Jo estic molt bé com estic, eh?
1: Ah, doncs ja està. Tu li dius Spotify, no et preocupis.
0: No et preocupis.
1: Els 30 són millor.
0: Spotify.
1: Bro.
0: Spotify. Espotete. Té tranquil, que els 30 s'està molt bé. Ja arribaràs tu als 30. M'agradarà veure com hi arribes, tu.
1: Jo, perfecte.
0: Va, ja veurem. En fi, després de fer-me adadisme en directe, l'aplicació ha fet 20 anys i llavors, per celebrar el que han fet, Spotify ha estat publicar els números, uns números que tenen com molt exclusius. Tu pots fer la comparativa i tal, si vols, a nivell d'escoltes. Però, per exemple, ens han explicat quins són els àlbums més escoltats de la història.
1: Val.
0: Hem parlat també dels artistes més escoltats de la història, però quin és el top 5 de cançons més escoltades de la història de Spotify?
1: No ho sé, Spotify, quin és?
0: Doncs mira, la cinquena la tenim a Flashback. Harry Styles amb As It Was.

0: El bo de Harry Styles des del Harry's House, tros d'Èxit, aquesta cançó, que per cert avui he vist un vídeo de Harry Styles en un concert, perquè clar, últimament està... Doncs molta gent li està dient, mira, Harry, que estic embarassada, no sé què, no sé quantos.
1: Sí. Atureu-vos ja, si us plau, o sigui, cansa. La primera va fer gràcia, sí. La segona també, exacte. Però ara arriba un punt.
0: Doncs hi ha hagut una noia que li ha fet una pancarta, que deia, Harry, no estic embarassada, no has de mirar les notes del meu fill, no, no sé què, una altra cosa que li han fet en altres pancartes, però igualment podem xerrar. M'ha semblat una pancarta molt original i es veu Harry Styles com passa pel mig de la passarel·la, mira aquella pancarta i es fot a riure. No ha parlat amb la noia, però sí que li ha fet bastanta gràcia aquesta pancarta.
1: Bueno, aquesta noia s'ha endut un somriure a casa, home, que també és un bon regal.
0: Un
1: no?
0: somriure de Harry Styles, ojo, sí. Això, eh? La quarta cançó més escoltada de la història és de The Weeknd, un The Weeknd que repeteix en aquest top 5, Déu-n'hi-do.
1: Olé.
0: I aquest és al costat de Daft Punk, em sembla un autèntic tamacle, es diu Starboy.

0: portava un artista dins, The Weeknd, no li agradava gens l'escola. I, de fet, per això es diu així, The Weeknd, perquè va marxar un cap de setmana i no va tornar mai més a la ESO.
1: Llavors, tu, si fossis artista, et diries... No, ou ferrat amb patates fregides, que és el que més t'agrada en el món mundial. No,
0: però diu, ell no li agradava l'escola i va marxar un cap de setmana, no va tornar, i per això es va posar The Weeknd. El que passa que és The Weeknd sense una de les es. Té tres es, The Weeknd.
1: Segur que és perquè el Messenger es va posar això,
0: no.
1: I The Weeknd amb la E ja estava agafada i va haver de fer-ho sense la E.
0: Estava agafada per una marca i va haver de, va haver de posar-s'ho sense la tercera de les es. Week, la setmana, el que doble sí. baixa, E, les dues sí que hi són, després és una K, una N i una D, no hi ha cap segon, cap tercera E.
1: És Weeknd.
0: Weeknd, exacte. Weeknd. Sí, sí, The Weeknd al costat de Daft Punk, Starboy és la quarta més escoltada de la història. La tercera és l'única que no hem posat a Flashback.
1: Oh?
0: És Sweater Weather,
1: home.
0: És increïble, i és de The Neighborhood.

0: és un autèntic tamacle, una cançó sweater, dessuadora, weather, temps en el qual t'has de posar la dessuadora. És una cançó de la tardor. I quan sí. arriba el temps que estem entrant ara, doncs ja veureu que molta gent la posa. És igual com Summer de Calvin Harris, que suma sí. moltes reproduccions a l'estiu. Doncs això passa amb aquesta cançó a la tardor.
1: L'època de posar-te dessuadora és la millor de totes. Aquella que et poses la dessuadora i no cal jaqueta.
0: I pantalons curts.
1: Nah,
0: a mi m'encanta aquesta sensació. Dessuadora, jersei i pantalons curts. Molt,
1: no, no
0: molt a favor.
1: De comprar-ho, no, no em funciona gaire, perquè llavors no saps si posar-te sandàlies o sabata tancada.
0: Ah, sabata tancada. Si hi ha dessuadora, probablement sabata tancada. Però les cames no tens tanta fred, saps?
1: Val, però llavors vas amb samarreta, pantalons curts i et poses sabata tancada, que normalment, segons el tipus de sabata, sembla que estàs anant a la muntanya.
0: Ja, ja, ja.
1: I després, si et poses sabata tancada, fa calor, perquè si tu has sortit de casa només amb tirants i pantalons curts,
0: Andrea,
1: fa temps
0: no, no
1: de sabata
0: compres,
1: oberta.
0: No passa res, però no busquis aquí mil excuses.
1: No,
0: no passa
1: jo crec
0: res.
1: Que has tirat milles sense ja. Pensar i ara t'estic fent reflexionar.
0: Que no, m'encanta. Ja veuràs, segur que hi ha molts oients. 628, 414, 029. Vull veure si hi ha adeptes o no. Jersei, oso de suadora i anar amb pantalons curts és una sensació increïble.
1: No, avui...
0: Encara que vagis amb sandàlies.
1: Has guanyat l'Stop of a Cringe ja. I penses que avui tens a tothom al teu servei i que ara arribaran whatsapps donant-te la raó també amb aquest tema.
0: Fem una cosa. Això és un tamacle, l'escoltem una mica i us diré també que aquesta cançó s'ha fet molt famosa per diversos motius. La primera, ha sortit a Cròniques Vampíriques, a Riverdale.
1: Ui.
0: Per tant, ha estat un fenomen. També ha estat un fenomen a TikTok i a Shorts, per això que us deia que de la tardor, no? És a dir, arriba la tardor i la gent posa aquesta cançó. I també perquè és un himne bisexual.
1: Ah, sí? Això sí. No ho sabia.
0: Sovint, a internet es deia escolta Sweater Weather com una manera de dir quina és la teva orientació sexual.
1: Uau, això m'agrada molt. Aquests codis m'interessen moltíssim.
0: No, no ho sabia, ho he trobat avui buscant curiositats d'aquesta cançó i m'ha fet bastanta gràcia.
1: Guai,
0: la veritat,
1: bé.
0: Em sembla com que s'identifiqui això amb una cançó. Jo us he de dir que la identifico amb una cosa molt FIFA, que és que sonava en un menú del FIFA. No sé de quin FIFA era, però jo estava jugant al videojoc i sonava aquesta cançó i era increïble.
1: No, està molt bé que el FIFA et doni cultura
0: Exacte.
1: Musical, també.
0: Exacte. Top 3 de cançons més escoltades de Spotify, de la història. Anem al top 2. És d'Ed Sheeran, la cançó 100% ràdio. És cançó ràdio total. Shape of You.

0: Ed Sheeran, que està d'actualitat, però escolta'm, les reproduccions manen i aquí tenim un artista que la veritat és que ho ha patat amb aquesta cançó i amb tantes altres, el Divide, la versió deluxe. Ja sabeu que a mi no m'agraden els deluxe, però la versió deluxe de Divide d'Ed Sheeran també és un dels 5 àlbums més escoltats de la història. Què passa que em mires així?
1: Que estan arribant whatsapps del tema de la dessuadora i el pantaló curt.
0: Sí?
1: Diuen que és la millor època de l'any. No estic a favor, però bueno, que cadascú que pensi el que vulgui.
0: No estic favorable, no?
1: Mira, una altra, molt a favor del Marc, dessuadora, pantalons curts i Salomons, diu.
0: Va, és que Salomons, sandàlies, m'és igual el que portis als peus, la veritat, però t'ho prometo, la sensació de tenir aquell punt de fresqueta i posar-te una dessuadora, però que encara sigui estiu o que encara faci bon temps, és perquè al vespre refresco una mica, m'encanta.
1: No, a mi em funciona més al revés, pantalons llargs i de dalt anar curt, no, perquè així no t'has de depilar les cames.
0: Em sembla un argument fluixíssim.
1: A mi em sembla boníssim,
0: no, o sigui, em fa molta gràcia, però em sembla fluix. Què?
1: Clar, tu perquè no et depiles les cames.
0: No, ara mateix no, clar.
1: Mira, dessuadora i pantalons curts, igual mal de vista. Gràcies.
0: Ja hi som, ja hi som. Vale, ja havíem
1: de sortir. Estem al mateix equip.
0: Sí, clar. En fi, podeu dir-hi la vostra, si això està a WhatsApp obert, 628-414-29, feu el que vulgueu. Arribant a 11:45 de la nit, anem a descobrir quin és l'èxit dels èxits. El número 1, l'èxit més escoltat de la història de Spotify, més reproduït, també és de The Weeknd, i és la cançó més streamejada, que més es va escoltar l'any 2020, perquè va ser l'any que va sortir. Blinding Lights.

0: aquest sintetitzador de fons.
1: Sí.
0: En fi, doncs The Weeknd, el campió amb reproduccions a Spotify, les 5 cançons més escoltades de la història de Spotify.
1: Que deixi una mica pels altres, no? Crec que està abusant The Weeknd.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, The Weeknd.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage a Flashback.
0: Escoltem una novetat que ja fa setmanes que us presentem al Backstage de Flashback. És d'Alba Morena i és aquesta versió d'una cançó dels Manel, el

0: El número 1 de la llista, gràcies als vostres vots, a www.flashback.cat/la-llista. Nodar, 54 Ultra i Talk to You.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Dos quarts i mig d'11 de la nit, sou al backstage de Flashback i com cada dia volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a la Ràdio Musical de Catalunya, amb l'objectiu que en Xavi Dalmau, el programador musical d'aquesta casa, cada dia ens agafi una mica més de mania.
2: Ens agafarà mania avui al 50%.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè parlarem d'una col·laboració entre un artista Flashback i un artista que no sona Flashback.
0: Ah, i el filtre per enfadar-se és si és artista Flashback o si no.
2: Exacte. Val. Avui parlem d'una col·laboració entre Kelsey Ballerini i Marshmello.

0: Fem apostes a veure quin és l'artista que ha sonat a Flashback i quin no.
1: Vale.
0: Per què rius? Què et passa?
1: Perquè has fet un ball horrible. Ha semblat rotllo el meu pare a la graduació del meu institut, saps?
0: Andrea,
1: així.
0: Prou, eh?
1: És que ho has semblat.
0: M'estàs tractant molt malament últimament, eh?
1: No, és que saps
0: què passa?
1: T'estàs
0: posant amb que m'estic fent gran, no, però molt fort. Eh?
1: Avui m'has proposat de fer un TikTok amb una coreografia. I m'ha generat molta curiositat veure com ballaves. Llavors ho has intentat. I ha estat un desastre.
0: Uà, però...
1: I m'ha fet molta gràcia.
0: No estava ni dret en aquell moment per ballar.
1: Doncs imagina't lo malament que ho has fet,
0: va,
1: estaves assegut. Llavors, ara, cada cop que balles, m'hi fixo.
0: Sí, crec que hem de fer el ball d'aquesta cançó, eh?
1: Fem-lo. Deures pel cap de setmana.
0: No, però si tu ballaràs molt bé. Ja te'l saps?
1: No me'l sé.
0: Ah, no? No era això?
1: Em sé passos sueltos.
0: Val. En fi, què?
1: Tornem,
0: tornem a Marshmallow i l'altre artista que no ha sonat de Flashback, Kelsea Ballerini?
1: Sí.
0: No és Kelsea Ballerini?
1: Ballerini, sí.
0: Molt bé.
1: Ho has dit bé.
0: Què?
1: A veure, dels dos artistes que signen la cançó que recomanem avui, Kelsea Ballerini i Marshmallow, comencem parlant de Marshmallow, que és el que coneixem més, aquell productor que porta unes escombraries al cap.
0: Exacte.
1: És un productor que ha sabut adaptar-se bastant a les modes, perquè ell va començar fent EDM. Que em mires així.
0: Molt bé.
1: És veritat. A veure.
0: Electronic Dance Music.
1: En una ràdio musical. Aquestes coses les hauria de saber.
0: No, molt bé, molt bé.
1: No, va començar així. De fet, era un dels grans referents de l'EDM, però s'ha sabut adaptar amb temes com, per exemple, el merengue, Manuel Turizo.
0: Correcte.
1: Que sona molt diferent del que feia en aquella època, 2015-2016.
0: Com és que la O de Turizo, el guió, està en majúscula? Manuel Turizo.
1: Perquè he tingut un petit problema amb el bloc Maius.
0: Molt bé, per tant, Marshmallow el coneixem, no?
1: Vull dir,
0: arxiconegut, ja està.
1: Només calia recordar una mica, refrescar la memòria.
0: Exacte.
1: Anem a parlar ara de Kelsea Ballerini.

0: Ella és una artista dels Estats Units que fa música country i atenció perquè té el rècord de ser l'únic artista country femenina a portar els seus primers 3 senzills al número 1 de la llista Billboard.
1: Déu-n'hi-do, no?
0: O sigui, és una tia que està bastant consolidada, molt consolidada. De fet, és una referent de la música country als Estats Units. Llavors, jo suposo que tu t'estaràs preguntant com pot ser que col·laborin un artista country i un productor que és referent de l'EDM.
1: M'ho estic preguntant, Andrea. M'ho estic preguntant per no xafar-te el guió, però, per exemple...
0: No t'ho estàs preguntant gens, no.
1: Avicii va fusionar el country amb música electrònica. Ja va ser el primer en fer aquesta fusió. Llavors, no m'estranyaria, i ara mateix, els gèneres ja és com... Estan molt barrejats tots entre ells.
0: Sí, 100%. Mira, en aquest cas, segons diu Kelsey Ballerini, feia temps que volien fer alguna cosa junts i aquest estiu van trobar el moment perfecte per fer-ho i així va néixer la cançó Another Drink, que és la cançó que recomanem avui. I és això, una barreja entre country i EDM que ens transporta bastant aquell so que estava tan de moda als anys 2015-2016.
1: El so d'Avicii?
0: Sí. Llavors, per mi hi ha dues possibilitats amb aquest so. Una és que et soni antic o que fins i tot et faci una mica de cringe perquè pensis que està passat de moda. I l'altra possibilitat és que et generi nostàlgia i que t'agradi. Llavors, jo avui m'he llevat nostàlgica perquè m'ha sortit un grau, ho he explicat abans. M'ha recordat la meva adolescència, l'any 2015-2016. He sentit aquesta cançó i m'ha remogut, m'ha agradat una mica.
1: Doncs escoltem la recomanació nocturna d'avui, que és Another Drink, Marshmello i Kelsey Ballerini al backstage de Flashback.

0: un so completament marshmallow, aquesta cançó al costat de Kelsea Ballerini, que posa la vocal per Another Drink, la recomanació nocturna d'avui al Backstage de Flashback.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Han tocat 3:15 de la nit. Escoltem a Miqui Núñez amb aquesta que es diu Un altre cop, recta final del Backstage de Flashback.

0: Tamac, la que s'han tret de la màniga, Karol G, Jotline, Rusowski, aquest Baby Wow, 10 minutets, i les 11 de la nit, wow, que s'acaba el backstage.
1: Baby Wow!
0: Deu minuts i les 11, i l'Andreu preses amb vosaltres fins les 6 del matí. A Flashback els èxits no s'aturen, però sí que nosaltres hem d'anar a dormir, tocar el dos, plegar veles, tancar els ànecs i marxem fins demà.
1: Adéu. T'estic dient adéu amb la mà.
0: Ja, però... Estàs revolucionada, eh?
1: Ja, no sé.
0: Arriba aquesta hora i no ho entenc, eh?
1: Després em costa molt anar a dormir,
0: bueno, clar, normal, què vols?
1: Se'm complica, llavors m'he de quedar al sofà mirant TikToks...
0: I menjant fins... alguna cosa, no?
1: Sí, perquè jo, al llit no menjaré mai res, no com tu.
0: Has tornat a perdre avui, eh? L'Stop of a Cringe.
1: Bueno, t'has posat a fer el víctima i...
0: Tinc la millor comunitat del món.
1: No, tens un exèrcit. Has començat malament el programa,
0: sí.
1: Tothom s'ha ficat amb tu en un moment, però després has anat remuntant.
0: Han sortit els meus seguidors i seguidores.
1: Tindrà raó el Marc Llibre, que el problema sóc jo, no les meves opinions.
0: Potser és la conclusió d'avui del programa, no? No, que avui ens hem enfrontat bastant.
1: Avui ha estat un dia...
0: Home, ha sigut durillo, eh? Sí. Jo avui he sortit d'aquí amb la moral molt baixa.
1: Nosaltres riem, però en algun moment això acabarà malament.
0: Home, tu m'has dit que el primer dia que ens vam conèixer et vaig caure molt malament, sí. I et vaig semblar gili.
1: Gilipolles, aquesta hora sí, es pot dir ja.
0: No, déu-n'hi-do.
1: M'ho vas semblar, però... he canviat d'opinió. A vegades la vida també és donar segones oportunitats, no? O
0: vas,
1: no?
0: Vas fer un judici de valor molt, molt ràpid, crec.
1: Sí, molt ràpid, però perquè em vas pillar en un mal moment. Jo estava trista, estava agobiada, no tenia entrades per Bad Bunny.
0: Les teves merdes te les gestiones.
1: I vas anar
0: a
1: tu allà ensenyant les teves entrades de Bad Bunny. No era el moment, a vegades t'ha de tenir una mica de vista.
0: Marxem?
1: Sí.
0: Vinga, va, per favor, ja ens discutim amb el micro tancat.
1: Vale, va, adeu, tot anirà bé.
0: O no, ja veieu que no. Demà a les 8 i tornem. Bona nit.
1: Adeu.
2: De 8 a 11. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: És que de cop he vist que no sortíem d'aquí.
1: Hem dit que ho deixàvem ja.
0: Has perdut el nord com Kelly Saia. L'escolteu i demà a les 8 hi tornem. He perdut el nord, a Flashback. Adéu.

0: diumenge sense drama. D'aquesta manera, diem adeu als companys del Backstage. Potser festiu per vosaltres, ja que és la diada de la Mercè. Com a mínim a la ciutat de Barcelona. Són les 11 i 3 minuts. Adeu, Backstage. Adiós, adiós, que vagi bé. Va, que nosaltres hem quedat per passar-nos-ho bé amb Henry Méndez, Juan Magán i Luc Ra amb aquest Rayos de Sol.
1: Amb Andreu Preses.

Aprofitant la tirada de Stranger Things, un dels protagonistes, Joe, End of Beginning. I ara una de les descobertes de Flashback apunta bé. Mai Halis, així es diu l'artista. La primera cançó a la ràdio musical de Catalunya, Flashback, amb aquest rotllet funky. Ballo sense tu.

0: Feedback. Tu demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Feedback. Bona tarda. Hola! Som la Pilar i en Sergi, de Granollers. En Sergi és el meu oficio.
2: Una excusa baratita, baratita.
1: I ara mateix ell no vol parlar, diu que li fa vergonya.
2: Vale, vale, vale.
1: Demanem la cançó d'Ora Llaquis. Si ens la podeu posar, us vagi bé. Bona tarda.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

Rere queda la cançó de Max Navarro i Estrelles. I aquesta de la Shakira, arribarem a les 12 de la nit amb Olivia Rodrigo. Stupid Song. Bona nit.

0: Èxit de la setmana. Teddy Swims, Mr. Know It All. D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits.
1: A Flashback, només èxits amb Andreu Preses.
0: Clar, només èxits. I la setmana passada van ser aquí els estudis de Flashback Ginestar i Nil Moliner recupera l'entrevista que els van fer els companys del Backstage. Amb qui estaràs?

0: Flashback.
1: La ràdio musical de Catalunya.
0: Flashback. El feedback. Tu demana. Nosaltres t'escoltem.
2: Hola, Flashback.
3: Hola!
2: Soc l'Aitor, soc de Donosti, però estic visquent a Barcelona i estic aprenent català.
3: Per favor, que fort, per favor!
2: I un dels meus grups favorits és els Búhos. I us volia demanar si podeu posar Hem vingut a jugar.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

0: 9 anys que fa que corre entre nosaltres aquesta cançó. La de Charlie Puth. Per cert, hi ha alguns vídeos que corren per les xarxes socials d'aquest artista creant cançons del no-res que ens agrada. I ara, flashback, la nova cançó de Sutherland. Va, que és l'última.
1: Amb Andreu Preses.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa

0: Potser el DJ aquesta nit te la posa o l'has posat tu al cotxe sortint de festa. Que estàs anant de festa? La 1:03 a Flashback.
1: A Flashback, només exitjant Andreu Preses.
0: I sempre a les discoteques fa molts anys hi havia balades entre mig de tant xumba-xumba. Doncs va, aquesta és la de James Blunt, Days Like Summer.

0: xinxen.
1: Tot el dia l'estan xinxant, pobret, pobret.
2: Figa Flowers, enrere la cançó de Something Just Like This del 2017 de Kingsmokers amb Coldplay. Només èxits. I ara per escoltar Miley, a seques, Miley, Bass Persuets.
3: Només èxits. Flashback.
4: Let's go.

0: Com ens agrada aquest rotllet tan bo, de guitarreta catalana. Són els Catarres amb Diumenge sense drama. Flashback.cat és el centre neuràlgic amb un streaming espectacular. Vagis on vagis, mentre tinguis wifi o dades, sempre tindràs Flashback. Amb un so espectacular per escoltar Mi Chico.
1: Amb Andreu Preses.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.